0: Continguts en xarxa.
1: Ara un xic de cultura.
2: Sabies que en català podem trobar un munt de paraules que provenen de marques comercials? Ja sabem que les grans corporacions dominen el món, però el que potser no sabíem és que d'alguna manera també dominen el català. Per exemple, la paraula claxon es deu al nom de l'empresa nord-americana Claxon. Aquesta paraula ve del grec i vol dir ressonar. Però també podem trobar marques catalanes que han batejat objectes, com l'empresa Buf, que va fabricar aquesta peça de roba pel coll, o la marca Tirites, creada per un mataroní als anys 50. No obstant això, en català correcte s'ha de dir tireta, no tirita, tot i que tothom ho diu malament.

0: Notícies en xarxa.
1: Figueres es prepara per viure un canvi històric en la gestió dels seus residus. La ciutat estrena un nou servei de recollida que renovarà per complet la imatge dels seus carrers, posant fi a un model que feia 25 anys que funcionava i que havia quedat obsolet. La novetat més visible serà la substitució progressiva de tots els contenidors de la ciutat. En total, se n'instal·laran 1.043 de nous, que triplicaran la capacitat de l'anterior model. Aquests nous contenidors estaran oberts les 24 hores, sense cap mena de targeta, i incorporaran com a gran novetat la recollida de fracció orgànica i d'oli vegetal usat. A més, es retiraran definitivament els vells contenidors soterrats per evitar problemes de manteniment i salubritat. Per facilitar l'adaptació dels veïns, l'Ajuntament ha començat a repartir de manera gratuïta 20.000 cubells airejats i bosses compostables, que es podran recollir a les oficines municipals i als centres cívics. La redistribució de les àrees farà que el 90% dels figuerencs tinguin un contenidor a menys de 300 metres de casa. Juntament amb els contenidors, s'estrena una flota d'una vintena de vehicles més ràpids, sostenibles i eficients, que aniran acompanyats d'un pla de xoc de neteja intensiva als carrers. S'introdueix també un servei de prerecollida per evitar residus abandonats a la via pública i es reforça la freqüència de buidatge i de neteja dels contenidors amb aigua calenta a pressió. Pel que fa al sector comercial i industrial, es consolida el model porta a porta per alliberar espais de la via pública, un sistema que s'estendrà als polígons a partir de mitjans de novembre.
2: Has dit allò de, aviam quan fem un cafè.

0: desconnectin els seus telèfons mòbils. L'espectacle és a punt de començar.
1: Amb el patrocini de Fontvella i el suport de la Generalitat de Catalunya.
2: Dial Interior. L'emissora que busques és dins.

0: Sigueu benvingudes i benvinguts a Dial Interior, l'espai setmanal que et convida a tornar a casa. Qui us parla, Sergi Pérez, acompanyat pel tècnic de la casa, el gran Ramon Franc.
1: Hola.
0: Com estàs, Ramon?
1: Bé, molt bé. Benhumorat, tu.
0: Benhumorat. Sí. I això té molt a veure amb el programa d'avui.
1: Sí, això ens hi porta directes, perquè avui la cosa va del sentit de l'humor.
0: Fantàstic.
1: I tenim al nostre estudi la nostra estimada Marta Coll, comunicadora i terapeuta, en Guillem Gallifa, expresentador de TV3, monologuista, escriptor i futur milionari. Que si no passa, que no sigui perquè no ho hem projectat. I el nostre mestre de cerimònies, Sergi Pérez.
0: Molt bé, doncs sigueu benvinguts i benvingudes a aquest programa d'avui. L'idea és reflexionar plegats, a veure què coi és això del sentit de l'humor, perquè no sé si us passa, però quan intentes explicar coses tan senzilles que tenim tan integrades, com és el cas, no? Què és l'humor, costa ficar-hi paraules a vegades, no? Sí. Si ara jo us pregunto què és el sentit de l'humor, què em diríeu?
2: Doncs mira, jo justament considero que s'ha de deixar la racionalitat a part. O sigui, poden conviure la racionalitat i el sentit de l'humor simultàniament? Una ha de com deixar-se anar, no? La racionalitat implica control, implica, no?, aquesta presa de decisió, implica un estat d'alerta, no?, ser racional. I justament jo crec que el sentit de l'humor implica deixar tot això de banda, no? Quan un riu, un està deixant de banda el control, un potser s'està submergint plenament en un estat de presència, no? Quan riu, perquè sí que a vegades he fet l'exercici, sobretot el feia abans de venir al programa, dic, a veure, puc estar calculant o racionalitzant i rient amb ganes, no rient d'un sarcasme o d'una ironia simultàniament? I la resposta era que no, que són com categories excloents, que quan es dona un no es dona l'altre, no? Llavors poder fins i tot té aquest caràcter místic l'humor, no? I el somriure, no? Que implica aquest estat de deixar la ment de banda, sincronitzar-se amb el present. Clar, si rius també implica que acceptes el moment tal qual és. Si no, no et deixaries anar, no t'ho permetries riure. No? Llavors jo obriria amb aquest interrogant, no? Racionalitat i humor poden conviure en el mateix hàbitat o són excloents?
0: Com ho veus tu, Marta?
3: Jo crec que, d'això que dius, no? Per salvar-nos d'aquest excés de racionalitat o aquest excés de control, no has de tenir una cosa que ho compensi. Llavors, com a mecanisme de supervivència, la vida, la natura et dona coses, no? Jo crec que una d'elles és l'humor, és el sentit de l'humor. Per què? Perquè et salva de moltes coses. Si no, estaríem tots arrossegant-nos en les misèries i en els drames. Llavors, jo crec que el sentit de l'humor és aquesta cosa que et permet allunyar-te del pes d'aquella cosa, no? I ho fa tot una mica més lleuger. I que és veritat que no pots riure de les coses si no baixes, no? Si no estàs present. Moltes vegades passa que estàs tan emprenyat que si et diuen, va, somriu, no pots somriure, no? És com tota la tensió no et deixa anar al somriure i no et deixa riure d'allò. Però que si ho aconsegueixes, no?, i trenques aquesta mena de llindar i surts de l'emprenyada i dius, toma pel cul, no? Em vaig a riure. I rius, o somrius, només somriure, de cop el teu estat canvia. I això penso que és una cosa meravellosa. Jo com a mare us vaig dir una estratègia que utilitzo, que us pot anar bé, si voleu, si teniu fills, o si us emprenyeu amb persones i discutiu amb persones, que era, per sortir de l'emprenyada, fes una cosa que no s'esperi ni les faci riure. Llavors jo, clar, jo entrava en l'emprenyada, no?, amb l'emprenyada de les meves filles, en tinc tres, i clar, era una casa de bojos, i vaig adoptar l'estratègia de fer una de les dues coses, o posava la cançó de les Spice Girls al wannabe, i em posava a ballar com una loca en lloc d'entrar a la discussió, i elles, de cop, paraven i era com, què està fent? Està fent una cosa que no té cap mena de sentit, no? I l'única cosa que podíem fer era riure. O l'altra opció, que era, em posava el nas de pallasso i sortia literalment a fer el pallasso. I passava el mateix. I jo sortia de l'emprenyada i elles sortien de l'emprenyada, no? I per això penso que és bo, perquè és una cosa que ens allunya d'aquest excés de control i de racionalitat, així com a exemple, no? Que canvia l'estat.
0: Totalment. De fet, ara quan parlaves, m'ha vingut al cap unes meditacions molt xules del Thich Nhat Hanh, que ell proposava simplement dibuixar un lleuger somriure amb els ulls tancats i ja està, i res més, i està aquí en presència respirant i punto, i aquest somriure és com si atregués aquests estats que en són naturals de relaxació, perquè amb el riure hi ha molta relaxació, hi ha molta flexibilitat, etc. No? A mi m'agrada molt que l'humor vagi associat a la paraula sentit de l'humor, per mi és un sentit més, és a dir, ja podem veure, podem escoltar, podem tocar, no? I es veu que n'hi ha, bueno, en coneixem cinc, però es veu que n'hi ha un fotimer, no? però d'entrada, sentit de l'humor, perquè realment per mi l'humor té a veure amb captar És a dir, no pot haver-hi humor si no captes. Per mi és una expressió de la intel·ligència. És captar, per mi és captar significats. Tu ara parlaves d'un exemple molt, molt personal, no? De quan la teva canalla, pues, per no entrar a la discussió, fas una cosa que els genera una sorpresa. Clar, aquí es barregen molts significats completament allunyats uns dels altres, no? Mm. Quan hi ha significats allunyats, aquests significats d'entrada xoquen entre ells, dins nostre, i generen sorpresa, i aquesta sorpresa per mi deriva en un esclat, que és l'humor, no? Per tant, és extraordinari. Hi ha molts tipus d'humor. Quins tipus d'humor hi ha? Fem una llista, o què? A veure si ens en sortim entre tots.
2: L'humor absurd, no?
0: L'humor absurd seria un.
3: L'humor negre.
2: Sarcasme. Sí, humor negre, sarcasme.
3: Sí, clar.
2: La ironia.
3: La ironia.
2: Humor intel·ligent, humor estúpid.
0: Sí. Mm. Hi ha alguna diferència entre sarcasme i ironia, li veieu?
2: Sarcasme té aquest punt més àcid.
3: Sí,
2: no?
3: Per mi té un punt més de...
2: És un punt superlatiu, no? De, és, hi ha la ironia que, i llavors hi ha el sarcasme que ja és, un, és un pas més enllà, sí. Mm-hmm. Per mi, eh?
3: Sí.
0: Mm. Sí, sí, per mi també. Mm. Hi ha la burla, no? Per exemple, el riure és d'un mateix.
3: Això és interessant i a vegades és molt complicat, eh? Perquè tu pots riure amb els altres o de la teva vida o de les coses que et passen, no? Però quan has de ser tu sobre tu...
0: Per què ens costa tant?
3: No sé, és com quan vols meditar i no calla res dins teu, no? Hi ha més soroll encara.
2: I importància, jo... no? També el fet de considerar-nos totalment transcendents i que sense nosaltres l'univers no funcionarà, no?
3: Jo,
2: mira,
3: sí.
2: Digues.
3: No, no, que pensar... Abans has dit, no?, que era l'humor, i tu crec que ho has explicat molt bé, Guillem, i l'humor també és treure't, no?, totes aquestes capes, màscares, digue-li com vulguis, l'ego, el que sigui, no?, i arribar a aquesta vulnerabilitat. O sigui, l'humor arriba a la vulnerabilitat, arriba a dir, no, treu-t'ho tot, no? I ara ves nu. I clar, això, quan ho has de fer tu amb tu mateix, a vegades no ve tant de gust, no? Vull dir, jo he fet clown i una de les coses que jo vaig viure allà és com, no, no, és que el clown no és una màscara, és que te les treu totes i et diu, ara fes, ara viu. I és un joc, en el fons, però no sempre estem preparats per jugar des d'aquesta nuesa i des d'aquesta vulnerabilitat i veure, no, el que portem.
2: Mm. Bueno, hi hauríem de veure si hi ha un recolzament, no, també del sistema. El sistema està basat justament en el drama, en la importància personal, en la gravetat. Però, clar, efectivament, jo crec que no pots riure si t'agafes excessivament a tu mateixa, seriosament. Mira, jo hi ha una anècdota, no fa pas gaires dies, a més, que me la va explicar una noia del poble i em vaig quedar totalment fascinat. O sigui, vaig rebre una lliçó allà improvisada. És una noia que va estar amb un noi famós. I m'ho deia, però amb una total descàrrega de gravetat i de dramatisme. Diu, no, diu, clar, diu, estàvem junts, de cop es va fer famós i va dir, ahir te quedes, me'n vaig amb una altra noia famosa.
3: Ah, molt bé, meravellós.
2: Però m'ho va explicar d'una manera que jo vaig percebre com una lliçó, perquè no li vaig veure ni drama ni depressió. I va dir, bueno, clar, és que com que ara és famós, em va dir, au, patada al cul i te'n vas. I vaig dir, hòstia, m'ho vaig agafar com una lliçó. Tant de bo, si et passa a tu, tu puguis agafar amb aquesta lleugeresa i amb aquest... Bueno, no passa res. No obstant, la importància personal està allà. I mira, aquí hi ha un conte d'aquell llibre que us recomano moltíssim.
0: Home,
2: compreu.
0: Atenció, que Relats de buscador, Guillem Gallifa.
3: Secció patrocinada.
0: En català i en castellà.
2: Com sabeu, a l'inici del programa se m'ha introduït com a futur milionari. Alguna cosa he de fer per arribar-hi.
3: Compreu llibres.
2: Petits,
0: ja.
2: Petits passos per arribar a ser futur milionari. Bé, hi ha un conte molt breu, que ens ve de la tradició zen, i que és una reflexió sobre el sentit de l'humor. I diu així, és molt breu. I diu, el mestre era qualsevol cosa menys ampulós. Sempre que parlava, provocava enormes i alegres riallades per consternació de qui es prenia massa seriosament l'espiritualitat. En observar-lo, un nou vingut va dir, però si és un pallasso! Res d'això, va replicar un deixeble. Diu, no has comprès ni una paraula. I un pallasso fa que et riguis d'ell. El mestre, en canvi, fa que et riguis de tu mateix.
0: Absolutament. De fet, si som una miqueta sincers i parem un moment i ens observem mínimament durant el dia, veurem que hi ha 30 milions de motius per enriure'ns de nosaltres mateixos. No només amb el que fem, que hi ha moltes vegades ja, déu-n'hi-do, sinó sobretot quan ens fixem en el món mental, el que pensem és extraordinari. Si poguéssim pensar en veu alta,
3: sí.
0: Jo crec que no hi hauria cap mena d'amistat, ja no se sostindria, moltes vegades les relacions de parella pataria, no? Però és molt simpàtic, és molt incoherent, incongruent, ridícul moltes vegades,
3: sí.
0: No?
2: Entranyable, no?
3: Exacte.
0: Entranyable, exacte, entranyable.
2: Això en els retirs de Vipassana, sempre, o sigui, totes, són moltes hores en silenci, però al final sempre hi ha un àudio del mestre, diu d'en Goenka. I en un dels dies, perquè sempre és el mateix això, en un dels dies, en Goenka diu, no, diu, si la natura, diu, és excelsament sàvia, diu, perquè ha posat allò que és ridícul a dins i la resta fora, diu, ara imagineu-vos que tot allò que tenim a dins, diu, sortís a fora, diu, estaríem, diu, batallant contra cor, però comença a generar un escenari apocalíptic, diu, no, diu, menys mal que això ens ha donat el marge de gestionar-ho posant-ho a dins, no? I mira, en referència a això, no, d'aquest tot va una mica mediat per la importància personal. Hi ha una pel·li d'en Woody Allen, no sé si l'heu vist, Melinda i Melinda.
0: No.
2: Es diu, sí, és de principis del 2000. És la mateixa història vista des d'un dramaturg i vista des d'un comediant. I passa exactament el mateix. O sigui, els fets són exactament els mateixos, però un, clar, tot és càrrega greu, dramàtica, i l'altre és tot en clau còmica, no? I simplement vas veient escenes on el dramaturg i el comediant van comentant i llavors es succeeix l'acció i al final vas veient això, que absolutament tot, fins i tot els fets de Melinda i Melinda, que déu-n'hi-do lo totxos que són, també són susceptibles de fer-ne una altra això, lectura, de mirar-nos d'una altra manera.
3: Jo crec que això és un exercici que podem aplicar. A mi em passa moltes vegades, no? Això que dius que el ridícul el portem a dins, que sort que no el traiem a fora. Mira tu des d'aquí, no? Sigues capaç d'això que t'està passant, mirar-t'ho des de fora, prendre perspectiva, no? I dir, ostres, és que mira, em podria quedar un monòleg d'això, no? És que realment és bueno, ho pots portar a l'escenari si vols i que sigui l'stand-up comedy d'aquesta nit. Llavors, penso que és un exercici que podem fer amb nosaltres, però que ens costa, amb la realitat, amb les coses que ens passen, però que alhora, no, el sentit de l'humor té un sentit, també, literal. És a dir, si no tinguessis, jo sempre dic, què et falta a la vida, no? Quines coses són necessàries per viure? Jo sempre dic, dues de les més importants per mi són l'amor i l'humor, que m'encanta que comparteixin, hi hagi aquest matís, no només, i és igual d'important una cosa que l'altra, eh? Per mi és base. Llavors, com més duresa vius, més sentit de l'humor li has de fotre, perquè si no allò se t'indigesta segur. Llavors és molt necessari el sentit de l'humor i el saber fer aquest exercici, no? De, ostres, tens aquesta eina meravellosa a dins teu que et permet sortir d'aquest caos que tenim aquí i traiem-ho fora. O sigui, mira-t'ho des de fora, no?
0: I m'encanta que facis aquesta associació entre humor i amor, perquè, a part que només canvia una lletra, per mi l'humor autèntic és aquest que conté una amorositat, una tendresa, és tendre, no? És a dir, quan hi ha humor àcid, allò que dèiem abans, aquí hi ha altres coses, hi ha voluntat de ferir. I tinc la sensació de que la clau per entendre per què ens costa tant en riure de nosaltres de manera tendra i amorosa l'has donat una miqueta, crec tu abans, tu, Guillem, quan deies que ens agafem massa en sèrio. Clar, quan jo estic plenament identificat amb un jo que m'he inventat, clar, això em dona una identitat, i moltes vegades fa por deixar la identitat que he anat construint pacientment durant tota la vida i que em dona una sensació de ser algú. Però clar, si jo m'he creat un jo, doncs no sé, doncs que sóc el rei del mambo, a mi no em sortirà en riure'm del rei del mambo, em sortirà a adorar-lo i esperaré que els demés l'adorin. O si m'he creat un jo de pobre desgraciadet, que també n'hi ha molts, no?, que es pensen que són desgraciats, jo no me'n riuré d'una persona de desgraciadeta o a qui percebré com a desgraciadeta. El que faré serà compadir-lo. Per tant, per mi aquesta és una clau molt, molt, molt, molt clau, el fet de la importància amb la que ens agafem. Us faig una pregunta. Creieu que l'humor té límits?
2: Sí.
3: Home, l'humor per si sol...
2: O sigui, en quant a una valoració ètica de l'humor?
0: Això és una frase que jo he sentit moltíssimes vegades. És que hi ha coses de les quals, home, no ens en podem enriure. Què penseu?
2: Home, davant d'una persona que sigui susceptiblement i directament afectada per el contingut de l'acudit, poder sí. Si la persona que potencialment pot ser afectada no hi és, doncs per què no? Al final...
3: Jo crec que el límit precisament és l'amor. És a dir, a la que tu sobrepasses el límit, tu pots fer-li una broma a una persona que està en una situació molt dura, molt no sé què, però el fas des d'un lloc i aquella persona riurà, encara que sigui humor negre per ell o per ella, no? Però si el fas des d'un altre lloc que no és aquest amor, per molt lleu que sigui la broma, allò l'està ferint.
2: Llavors, per mi, una mica?
3: Bueno, clar, llavors per mi perd tota la gràcia, llavors, l'humor, no? Perquè l'humor és una cosa que t'ha de connectar amb l'alegria, amb la vitalitat, i si tu vas i fereixes a l'altre des d'aquesta cosa tan gratuïta, t'estàs carregant l'humor de l'altre, també, no? Llavors, per mi el límit seria aquest punt, des d'on ho fas.
0: Jo distingiria l'àmbit intern i l'àmbit extern. Tinc la impressió de que dins nostre l'humor no té límits, perquè és espontani. Llavors, clar que sigui humor negre, a vegades hi ha coses que ens fan gràcia. Altra cosa que llavors tu revisis per tu mateix com és que et fa gràcia
3: has
0: això.
3: Has arribat.
0: Exacte. No? Però a nivell extern diria que el límit, jo crec que tampoc hi ha límits, perquè ningú pot impedir que algú faci humor de qualsevol cosa, però un mateix ha de valorar quina conseqüència té el fet que deies tu ara, no? De que jo faci humor segons de què i segons a quin lloc. No? Per exemple, me'n recordo que jugava a futbol i tenia 20... Bueno, vaig jugar tota la meva infància fins als 28, però clar, quan tenia 20, dels 25 als 28, el futbol ja no me l'agafava en sèrio, i anava perquè disfrutava, ho passava bé, però esclar, els meus companys sí que s'ho agafaven en sèrio. Clar, imagina't ara tu, però clar, jo què feia? Quan acabava un partit, si perdia, dissimulava una mica, feia veure que m'afectava, i arribava al vestuari, i amagava un dedo, que ja està bé, no? I per dins em fotia un far de riure. Però clar, pensava, allà et fots a riure i fots humor d'això, igual ja no jugues més. I quina diferència hi hauria entre una vida amb humor i una vida sense humor? És a dir, beneficis de l'humor.
2: Jo crec que estan prou estudiats, no? Sí. Fins i tot a nivell neurològic.
3: A nivell neurològic jo vaig estar també... Perquè, clar, parlarem de l'humor i vaig pensar, aviam, si no saps coses. I, clar, a part de que el que has dit abans, que allibera tensions, que provoca canvis somàtics al cos, és a dir, pot fer que una persona malalta de cop es trobi millor, sense res més que riure. Jo vaig trobar que oxigena els teixits i que oxigena el cervell i que alhora ajuda a que tots els teus músculs funcionin, és a dir, músculs que potser no utilitzes en el teu dia a dia, de cop es tornen més elàstics o més flexibles, per tant, és una cosa bona en tots els sentits. No he trobat coses dolentes que generin el cos.
2: També a nivell cardíac, també deu ser saludable.
3: A nivell cardíac, també. Sí, sí.
2: Sí, jo crec que està bastant estudiat i el fet és que en certa manera es pot provocar, no? Tornant una mica al debat de l'inici, en aquest sentit, el pioner va ser William James, no? El filòsof, psicòleg, entre cometes, però llavors s'ha vist recolzada constantment la seva hipòtesi, que està sintetitzada amb aquella frase que va dir ell, que diu, no riem perquè som feliços. Diu, som feliços perquè riem. I això està estudiat. Si un riu, encara que no en tingui ganes, clar, al final el cos comença, el cervell comença a adaptar-se a allò que tu has decidit. Llavors, tu rius i el cervell diu, està rient, deu tenir algun motiu per riure.
3: Algú va bé, no?
2: Anem a buscar motius per riure.
3: Bueno, aquí tens l'exemple, per exemple, dels Pallassos sense fronteres, no? Van a contextos que són realment dramàtics i durs i de persones que estan vivint una guerra. I van allà i riuen, aquelles persones riuen, persones que potser fa, no sé, un any que no riuen, que estan patint constantment, i penso que aquesta també és la gràcia, no?, d'això, és un mecanisme de supervivència, literalment. Vull dir, i aquella estona de riure probablement els hi ha sentat millor que coses que potser no estaven funcionant. Llavors aquí també és, bueno, cosetes a tenir en compte, no?
0: Totalment.
2: I aquesta teràpia, i aquest nom, no?, que crec que s'ha d'invocar sí o sí, en un programa sobre l'humor, en Patch Adams. Si no recordo malament, encara està viu, l'original, que el va representar cinematogràficament en Robin Williams, i aquest home va tenir depressió durant molts anys abans d'estudiar medicina. Llavors va fer metge i va obrir a l'hospital Gesundheit, que és un hospital que hi pot entrar qui vulgui a fer de metge, qui vulgui, i ell, quan l'entrevistaven, la primera pregunta, i tu qui ets? Ell deia, soy el loco que cree que la risa lo cura todo.
0: Qué bueno.
2: I bàsicament en els hospitals que ell va obrir, sí, òbviament hi havia tractaments mèdics convencionals, però el principal era el riure.
3: Sí.
0: Que bueno. Altres beneficis que té l'humor, per exemple, a part de que quan tu ets capaç de connectar amb aquest sentit, perquè a vegades la vida, pues, et sacseja i hi ha moments que no tens l'energia baixa o pel que sigui.
2: Estàs riure de tot, ara no ens n'anem a l'altre extrem, no?
0: Però vull dir, quan te n'adones que ets capaç de connectar amb l'humor, inclús en situacions molt dures, en situacions molt complexes i incòmodes, és com si entrés aire fresc a dins teu, és brutal. I aire fresc dins teu, i si ets capaç de viure-ho amb humor i expressar humor, també és com si entrés una flaire perfumada d'humor, de l'aire fresc allà on vas, no? Vull dir que és una cosa que per mi transforma àmbits interns i externs. Un altre benefici que a mi m'agrada molt de l'humor és que és molt més fàcil que siguis capaç d'acceptar crítiques, parèntesis, constructives, si ets capaç d'enriure't de tu, que no passi no.
3: Oh, i tant.
0: Perquè si no, com ho acceptes, una crítica? Com la utilitzes, una crítica, si no és capaç de...
3: D'allunyar-te d'allò.
0: Claro.
2: No l'acceptes.
3: No l'acceptes.
2: No, vaja, jo crec que és una... Ets totalment reticent i reactiu a les crítiques, no? Però bé, hi ha aquesta obertura de dir, bueno, tu... no? Al final
3: és una actitud, no?
2: Sí, com deia l'Anthony de Mello a l'inici d'un dels seus llibres, diu, la tesi del meu llibre, llibre prou voluminós, eh? Diu, jo sóc burro i tu també. Diu, comencem per la base...
3: Jo he acceptat la meva part, no? Sí. Ara et toca a tu.
2: Sí, comencem per la base de que ni tu ni jo som gaire savis, estem aquí amb la condició humana que per cada encert la caguem 4 o 5 vegades, i hi ha aquesta tesi que, a més, convida, si tu tens ganes de seguir llegint, perquè ja hi ha aquesta relaxació de que veus que no hi ha cap pretensió tampoc, que ell mateix és el primer que reconeix que no toca vores, llavors ja hi ha aquesta relaxació que genera aquest espai d'obertura. I en aquest llibre hi ha crítiques, fins i tot diria observacions dures respecte a la naturalesa humana. Però com que estan desprovistes d'aquest aire de gravetat,
0: boníssim,
2: doncs les acceptes, eh?
3: En això que has dit de la crítica m'ha connectat, no? Que antigament hi havia els bufons, no? Aquella figura que ara ens sembla que no existeix, i hi és, però d'una altra manera, potser s'ha transformat en monologuista o influencer, ja, potser, però que és necessària perquè té dret a crítica aquella persona, no? Només per ser el bufó pot dir-te la veritat a la cara i no passa res, encara riurem, no? Òbviament, hi havia gent que suposo que no suportava el que feien no, aquest tipus de persones o personatges que encara existeixen, per sort, que és això que has dit tu, no? Jo sóc burro i tu també, no? Llavors, t'estic dient una veritat, depèn de tu si l'acceptes o no, o com la col·loques. Però clar, l'humor també et confronta amb coses, és el que dèiem abans. I llavors tornaríem al mateix punt, no? Saps riure't de tu mateix? Sí, sí, molt humor, però... Què? Com portem això?
2: M'imagino el mateix contingut des del monòleg d'un comediant i en un parlament polític. Resultats, m'imagino, radicalment diferents, eh? Un tots barallats i l'altre tots rient.
0: Home, ara que dius això, hi ha una pel·lícula precisament en Robin Williams, que ara me'n recordo com es titula, la vaig veure no fa gaire, però tinc una memòria desastrosa, que resulta que és un còmic que fa programes de crítica còmica de polítics, però pel que sigui, el tio es troba davant la possibilitat de presentar-se a les eleccions d'Estats Units i el tio acaba guanyant.
3: Això seria...
0: Però veure tot el procés, com ho fa, perquè el tio, clar, amb els debats aquells electorals que els altres candidats ho agafen molt en sèrio i parlen de molt en sèrio, l'altre com parla de lo mateix, amb molt d'humor, que no vol dir que no parli en sèrio de les coses, perquè l'humor pot ser molt sèrio, però amb molt d'humor, i el tio, clar, acaba connectant amb aquesta lleugeresa, amb la gent, i el voten i acaba guanyant.
3: Hi ha una altra cosa que no hem dit, i que crec que l'amor té una funció social, és a dir, l'amor ens connecta. Ai, l'amor, imagina't. L'humor, volia dir l'humor, eh?
0: També, també.
3: Però també, tot, vale? Sí. Tot va al mateix puesto. És un llenguatge universal i tu pots no entendre el llenguatge que està parlant l'altra persona perquè és de Honolulu o de Gàmbia, però tu fas un gest, no? O fas una acció o fas una broma que pugui arribar a entendre aquella altra persona i aquella persona riurà amb tu, no? O això, entres a un parlament i de cop se t'escapa el riure i no pots aturar l'atac de riure i el que començarà a passar inevitablement, siguis d'un partit o de l'altre, és que allò es va encomanant. I encara que tu no vulguis perquè ets d'Aliança i no vols riure del que està rient allà, que és d'Esquerra, acabaran rient tots, perquè és inevitable i em sap greu. No, només el riure, eh? No estic parlant de que faci una broma, estic parlant de que se li escapi el riure i sigui incontenible, no? I allò s'encomana, i això és meravellós quan passa, no? De cop he vist aquella persona somrient, potser, i jo m'he posat a somriure. Per què? No ho sé, si m'ha passat, no? Llavors penso que això també és una cosa que a vegades potser no la juguem prou, el fet de riure, no? Fins i tot a escola o a l'institut, jo me'n recordo que era com una cosa que et deien, no riguis, per què? Riu tu amb mi, no? O sigui, tens el problema de que el nano està fent una broma a l'altre i estan rient, afegeix-t'hi tu. Què passaria, no?, si t'hi afegeixes?
0: Totalment. Heu vist en un vídeo que circula, que no me'n recordo com es titula, però que és un home que està al metro, i ell voluntàriament comença a riure, tothom allà sèrio, amb cares allà demacrades, no? d'un dia qualsevol, de cada dia a les 8 del matí, no? I el tio comença a riure i clar, la gent al principi se'l miren així, com vol dir, què fa aquest tio,
3: el
0: no?
3: Boig, aquest.
0: Però al cap de res un s'hi afegeix perquè li fa gràcia el riure de l'altre i acaben descollonant-se tot el metro. I llavors el tio se'n va, baixa de la parada, se'n va, es veu que el metro com marxa tot descollonant-se dintre, i ell es fica en un altre vagó del següent metro i fa exactament el mateix. Espectacular.
3: El poder del riure.
2: Servei de primer ordre a la humanitat, eh? No?
3: Això...
2: Mira, ara pensava també en l'etimologia. Perquè antigament, no, a les teories mèdiques medievals, els humors eren tipus de personalitat.
0: Ah, sí, és veritat.
2: Sí. Ara, clar, l'humor també és una manera de ser, una manera d'estar al món, no? No sé fins a quin punt l'etimologia llatina era la mateixa, però sembla que va en aquesta direcció. I de totes maneres, això, no? Recordo un conte, per exemple, d'Anthony de Mello, un breu diàleg que va sobre el sexe, però que es pot aplicar també perfectament a l'humor. I un periodista va veure el mestre i li diu que hi ha una revista sobre sexualitat que està tenint un gran èxit, no? I que la gent cada vegada sap més coses sobre sexe. I el mestre diu, ostres, diu, un mal assumpte. Diu, del sexe, com de la realitat, podríem dir que com més llegeixes sobre ell, menys la coneixes. I després afegiria, i menys la gaudeixes.
0: Que bo.
2: I a mi amb l'humor passa el mateix, no? Sí. Si ara ens posem a indagar neurològicament què passa en el cervell, no sé...
3: Per la gràcia.
2: L'humor se'ns en va, se'ns escola.
3: És el
2: no?
3: que has dit tu al principi, perquè requereix presència. No? I presència vol dir, tu viu això, explora-ho, experimenta, no?
2: Amb vivència.
3: Sí, no pots anar a planificar o entendre per què passa això, no? Quin mecanisme... Està bé, si vols entendre el mecanisme que funciona dins el teu cervell quan es dispara i entens la broma i rius. Meravellós, però...
2: Bueno, és ben curiós i és... Per exemple, jo, que tinc un perfil una mica obsessiu, també és un fenomen molt curiós, que...
3: Això per la presentació del proper programa, vale?
2: Sobre l'obsessió compulsiva. Reps un acudit que et fa gràcia. I jo me'l repeteixo dies sencers i sempre ric. Tot i que ja sé com acabarà.
3: A mi em passa amb,
2: i jo estic allà en bucle fent vídeos, qualsevol cosa
3: sí. A mi em passa
2: amb
3: vídeos o amb trossos d'humor. És a mi, em poses amb aquell tros d'humor d'aquella cosa de Mr. Bean o de Rubianes que he vist, no sé, milers de vegades i tornaré a riure.
2: És un,
3: o sigui, és una cosa
2: absurdíssima, curiós,
3: però...
2: perquè ja ho has registrat
3: i ja saps, com va.
2: Bueno, és part del misteri, no? Al final l'humor és una espècie de misteri, no?
0: Absolutament. Heu parlat molt de presència i humor, i a mi m'encanta aquesta associació també, perquè si us hi fixeu, quan estic en presència estic molt endollat amb el meu nen. Per què? Perquè la ment perd importància, perquè jo estic per l'experiència i estic obert a sentir, a experimentar l'experiència, i el meu locutor, narrador, comentarista de la vida mental, que està tot el dia aquí ficant mil lletres, està com una mica més ausent, i aquí deixa una escletxa,
3: un espai.
0: Exacte, perquè jo pugui endollar-me amb l'experiència i que el meu nen pugui disfrutar. Tinc la impressió de que el nen interior riu tota l'estona perquè se sent a gust amb l'experiència, se sent protegit, és com si estigués al parc allà, sabent que els pares, la mare està allà vigilant-lo, i ell es despreocupa i es deixa anar, no hi ha aquest de locutor d'aquí que l'està dient, ai, vigila, clar, però això no ho pots dir, això no ho pots fer, clar, perquè això hauria de ser així, això hauria de ser xas. Quan aquest locutor desapareix mínimament, és quan aquest nen apareix, i per mi l'única manera d'endollar-t'hi és la presència.
3: Jo això ho he notat, és una paraula que m'he notat, i és la paraula jugar. No? Perquè penso que és una cosa clau a la vida que tu has d'entendre, és un joc, juga. Quan se t'oblida jugar, i com a adults ens passa, encara que vulguis, ah, no, sóc conscient que se m'ha oblidat, se tornarà a oblidar, la setmana que ve ja no te'n recordaràs, quan et passi no sé què se t'oblidarà, torna't a recordar que has vingut a jugar, que estàs jugant i que pots jugar, o sigui, que tens, no?, la llibertat aquesta de dir, no, passo de tot i jugo, sí? M'estic preocupant per això, haig de controlar allò, moment, fes espai, no? I juga un moment. Jugar vol dir permetre't certes llicències que no t'estàs permetent pel sol fet de ser un adult responsable, que ha de fer això i allò. I l'altre ja t'ho poses tu de pressió a sobre. I l'humor et porta inevitablement a que juguis, et convida a jugar, no? Sol o amb companyia, però juguem.
2: La clau és aquesta, és dir, jugar amb llibertat. Per mi la clau és llibertat, perquè què fa l'humor sovint? Trenca amb la presó de la lògica. Trenca amb la presó de la lògica convencional. I això en genera oxigen, no? Que deies tu, Sergi, jo recordo, per exemple, és una crònica que ens va fer riure durant més d'un any, eh? Estàvem a batxillerat, jo i un col·lega, i ens avorríem, i estàvem fent un tres en ratlla sobre la taula, no? I al final el professor se'n va adonar, s'aixeca, però allò... Bueno, però desmesuradíssima, l'enfado. I diu, voleu deixar de jugar tres en ratlla sobre la taula? I nosaltres, vale.
3: Ho fem a terra, no?
2: Fem un full. I clar, i comencem a jugar sobre el full. Doncs ens va expulsar. Ens va expulsar, però clar, tu ens has dit sobre la taula. Ara ja no ho fem sobre la taula.
0: Extraordinari.
2: No? I és aquest trencament de la lògica ordinària el que ens va fer riure, no? Perquè genera aquest oxigen, saps? De que no tot ha de seguir les passes de causa-conseqüència, que al final és un corsé. És un corsé que encorseta la vida, que ens la fa més segura, però menys atractiva, també, no?
0: Absolutament.
2: I amb l'humor es trenca això, i és com el que deies tu, Sergi, crec que la metàfora és molt vàlida, entre una alenada d'aire fresc en un edifici que estava tancat.
0: Totalment. Això que has dit tu Marta, de la vida com un joc, per mi també és un punt clau aquest. Si som capaços de veure la vida com un joc, l'humor entra, és que ja és forma
3: Passol,
0: part de...
3: Sí.
0: Sí. I és curiós que ho perdem, perquè quan som petits, juguem tota l'estona. Tot ho convertim en un joc.
3: Home, però des de fora, i aquí estaràs molt d'acord amb mi, Guillem, des de fora t'obliguen a deixar de jugar.
0: Sí, sí, sí. No, l'influència no és la més adequada. Però podem recuperar-ho. Sí. Igual que quan érem petits jugàvem a Monopoly, el xurro mango mangotero.
3: Exacte.
0: Jo tinc una edat més que vosaltres, ja. Però jo recordo aquest joc, o jo què sé, el parxís o el futbol. Per què no podem jugar a la parella? No podem jugar al joc de la feina?
3: No podem jugar a Hisenda, clar.
0: No podem jugar, ara diré una de grossa, el joc de l'enfermetat.
3: Sí.
0: Claro, és dir, si t'agafes la vida com un joc, i com un escape room extraordinari.
3: Ah, exacte. Per què està passant això? Aviam,
0: claro.
3: Quina carta puc jugar jo aquí?
0: Exacte.
3: Per desbloquejar això, no? És meravellós i a vegades és dur, també, enfrontar-te a veure com ho faig això. Perquè se'ns oblida jugar i se'ns oblida, perquè ja no ens surt sol. O sigui, a un nen de 3 anys li surt sol. I acaba un joc i n'encadena un altre i no acabaria mai, no? I tu penses, no, ara ja he jugat una estona, ara vaig a posar-me en sèrio. Això d'en sèrio és una broma o alguna cosa. Vull dir, la Pepa Plana, que és pallassa, té una frase que vaig llegir l'altre dia en una entrevista que diu: fer riure és una cosa molt seriosa.
0: Que maco.
3: Prenem-ho en sèrio, no? És una cosa molt seriosa. O sigui, realment, fer riure va en sèrio, vull dir... Fem-li cas una mica.
0: Absolutament. People, queda molt poca estona, però jo us volia llançar una última pregunta. Si haguéssiu de dir alguna cosa a algun oient que ara ens estigui escoltant, per exemple, que estigui pensant, ostres, això està molt bé, però jo no tinc sentit de l'humor, a mi em costa. Què li diríeu?
3: Estava esperant que en Guillem digués alguna cosa.
2: Jo havia imprès aquí...
3: En Guillem t'explicarà un acudit, oient.
2: Oh, d'acudits en tinc uns quants. A veure, en primer lloc, sortida, o sigui, calaix de sastre ràpid, mira un programa de l'Eugenio, vale, que està en internet. Jo crec que aquest home és capaç de rescatar el sentit de l'humor. Mira l'anell.
0: Sí, sí.
2: Si no, ja, jo aquí havia imprès unes frases de l'inefable i etern Groucho Marx.
3: Abans que diguis la frase, jo vaig a dir una cosa que podeu utilitzar els matins o quan us vagi quan estigueu ofuscats, que és posa't davant del mirall i intenta somriure't a tu mateix. I arribarà un punt on la teva resistència et farà riure, inevitablement, en plan, quina cosa tan absurda que no em puc somriure ni a mi mateix, no? Si ets capaç de fer això, jo crec que ja has trencat una barrera. I si no, te'n vas en Groucho Marx.
0: Què diu en Groucho?
2: On hi ha moltes, però mira, em quedo amb una que, més que acudit, és una reflexió sobre l'humor d'ell mateix, una persona que s'ha dedicat tota la vida en aquest negoci, i diu, humor és possiblement una paraula. Diu, la faig servir constantment. Diu, estic boig per ella i algun dia sabré quin és el seu significat.
0: Aquest era un màquina, aquest. En tens algun altre així xula, d'en Groucho?
2: A veure, clar, aquest també, aquesta també. Diu, mai oblido una cara. Diu, però amb vostè faré una excepció. O el que deies tu, que tot és un joc, portant-ho a estats superlatius. Diu, la meva intenció és viure per sempre o morir intentant-ho.
0: M'encanta.
3: Veieu, és un joc.
0: És un joc, absolutament. Jo hi afegiria el com desenvolupar o despertar, no desenvolupar, no, perquè és una cosa que ja tenim per mi natural, és recordar-ho. Com recordar l'humor que ja som seria una eina que ara no desenvoluparé perquè faria falta molta estona, que és l'autoobservació. És dir, aprendre a incloure a la vida un testimoni neutre, que simplement t'observa, en tu, no de fora, no?
3: Sí.
0: Sinó en tu, és capaç de dissociar-te d'aquest lloc que ens agafem tan en sèrio i pots ficar-te en la percepció d'aquest lloc neutre i des d'allà fem molta més gràcia que no pas quan estem enficats a dintre del nostre lloc. Extraordinari. No sé si hi ha alguna última cosa, tenim 30 segons, que vulgueu remarcar del tema de l'humor o...
3: Rec. Que riguin, no?
0: Que riguin, no?
2: Sí, sí, rieu i busqueu frases d'en Groucho Marx que us hi ajudaran en la tasca.
0: Molt bé, doncs fins aquí el programa d'avui. Moltíssimes gràcies, Marta, gràcies, Guillem, gràcies, Ramon, i a tots vosaltres per escoltar-nos. Tornem la setmana vinent i, sobretot, no oblidis el més important. La mesura que busques és dins teu.

0: compra amb l'app de Bon Preu Esclat té premi. Accedeixi i descobreix els reptes que t'ompliran la butxaca d'estalvi. Fes la teva compra, assoleix l'objectiu i pesca el premi. Pots aconseguir productes gratuïts o descomptes per les teves properes compres. Bon Preu Esclat.
1: Roses acollirà que cap de setmana, els dies 9, 10 i 11 d'octubre, la 8a edició de la Fira de la Cervesa Artesana amb Music, una proposta que convertirà la plaça Via Ítaca en el punt de trobada dels amants de la cervesa artesana, la gastronomia i la música. La fira comptarà amb la participació de 5 cerveseries artesanes procedents de diferents municipis. L'Escometent de Sabadell, Canatenca de Canet de Mar, Cervesa de Roses, No t'enfadis de Figueres i Cervesa Cadaqués. L'objectiu és posar en valor la producció cervesera artesana i de proximitat.

0: Bona nit.
1: Informació, música, entreteniment.
2: Ràdio Vila Sacra, la de l'Empordà. I punt.
3: Primer el van voler eliminar. I després el van intentar col·lapsar. La realitat és que segueix més viu que mai. Més viu que mai.
4: És Cavitici. Més viu que mai.

El Museu de l'Empordà de Figueres ha inaugurat l'exposició d'Empúries a Spider-Man, una mostra que repassa el paper de la comarca en la història del còmic des dels orígens fins a la narrativa gràfica actual. L'exposició posa en valor l'Empordà com a territori de creació i escenari de ficcions fora dels grans nuclis urbans. L'exposició aplega des de clàssics com el Capitán Trueno fins a edicions locals de superherois i es podrà visitar el Museu de l'Empordà

0: Som la paraula, la que es belluga, la que vola, la que sent.
1: La que no entén de guerres, de reixes, de bàndols, de revenges, de mentides, de corrents.
0: Som la paraula de tots, dels que criden respecte, dels que abracen justícia, dels que uneixen dits, mans, batecs.
2: Dels que acullen, dels que ajuden, dels que ploren, dels que riuen.
3: Som la paraula del nen, de la mare, la de l'avi, la del passat, la del futur, la del present.
4: Des de la capital del món.
0: Som allò en què creiem. Som la paraula, la que s'expressa lliurement, la que pensa lliurement, la que es mou lliurement.
5: La que recorda els nostres passos, la nostra història,
6: el nostre infern i els nostres cels.
7: Som la paraula resistint la tempesta, fent-se gran en la tempesta.
8: Som la paraula esperança, el mot sense cuirasses. Som la paraula.
9: La paraula llibertat, expressió, acció.
10: Pensament, moviment, drets.
11: Som la paraula que no entén d'odi, de violència, d'abús de poder.
12: Som la paraula que només entén de vincles, de fites, d'anhels.
4: Des de la capital del món.
13: Som la paraula que entén de llengües i no de mordasses, de mans i no de cadenes.
14: De diversitat i no d'homogènies, de mesura i no d'insults, de carícia i no d'impacte.
15: Som la paraula.
0: La paraula.
15: La paraula.
16: La paraula.
0: Som la paraula veritat, la paraula parlar i la paraula escoltar.
17: Som la paraula.
18: La paraula.
0: La paraula.
18: La paraula.
0: La paraula que entén que per molt que l'emmudeixin mai podrà endur-se-la al vent.
4: I és que som Ràdio Vila-sacra, des de l'Alt Empordà al món.
19: Sempre som la paraula.

Dissabte 10 d'octubre a les 19 hores al Centre Cívic de Vila-sacra. El tercer sexe amb Eva Barceló. Una comèdia amb final feliç amb la direcció de Gabriel Córdoba.

0: Si vols una companyia com cal, Ràdio Vilasacra no té igual. Amb només 10 minuts veuràs que som collonuts. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah.
1: A Figueres, la teva floristeria és Rosa Floristeria. Amb Rosa Floristeria agrairàs el millor assessorament personal, el tracte més personalitzat, el repartiment a domicili, els preus més adequats i un ampli ventall d'idees al teu gust per a totes les ocasions. Aniversaris, casaments, comunions... Disseny i decoració en rams, centres de flors naturals i artificials, gran exposició amb bonsais de vidre i plata, venda i exposició de flors naturals i artificials. Rosa Floristeria, al carrer Ramon y Cajal 4 de Figueres, telèfon 972-67-53-31. Rosa Floristeria, la teva floristeria. La teva floristeria. La teva floristeria. La xarxa.
2: On?
3: Al coll. Tinc tortícoli.
2: Tortícoli. Radio Salil, crema antiinflamatòria amb efecte calor. Radio Salil de Laboratoris Vinyes. Llegeixi les instruccions d'aquest medicament i consulti el seu farmacèutic.
4: Què necessites avui? El Col·legi de Dietistes Nutricionistes de Catalunya engloba un grup de professionals sanitaris amb les competències necessàries per millorar la salut de la ciutadania.
5: L'alimentació és la base per un bon estat de salut i per l'adquisició d'hàbits saludables i sostenibles.
4: Confia en la teva dietista nutricionista col·legiada. La millor inversió en salut.
5: Més info a codinucat.cat.

0: A vegades és dur ser tan popular. Tothom et vol veure, vol saber més de tu, vol estar amb tu, o no?
1: Ho sento, a Ràdio Vilasacra el rotllo és un altre.
2: Aquí sensacions i els fantasmes als castells.

0: Radio Vila Sacra, la de l'Empordà, a Ixí de Clar.
1: Supermercat online de bon preu Esclat. Hi trobaràs tots els productes amb la mateixa qualitat que els nostres supermercats i amb la garantia de bon preu i Esclat. Des del teu mòbil, tauleta o ordinador i recollir-la amb el cotxe en qualsevol dels nostres punts de recollida o te la portem a casa en algunes zones. Tria el dia i l'hora d'entrega i valida la compra. Pots anar modificant la cistella al llarg dels dies, afegint-hi o eliminant els productes com si fos la teva llista de la compra. Podràs modificar la comanda fins a unes hores abans de l'entrega. A més, pots compartir el mateix usuari entre tots els membres de la llar. Així, cadascú podrà afegir a la cistella els seus productes preferits i controlar el que teníeu previst gastar. Revisa els productes quan rebis la compra i si en vols retornar algun, pots fer-ho en el mateix moment de l'entrega o a qualsevol dels establiments de Bon Preu i Esclat, sense cap cost. Entra a Bon Preu Esclat i gaudeix de tots els avantatges de la compra online per recollir-la amb el cotxe en qualsevol dels nostres punts de recollida o entrega a domicili en algunes zones. Clic i fet.
2: La nit.

0: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
1: És Ràdio Vila-sacra.
0: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adeu a la cultura d'usar i llançar.
1: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida. Tanca els ulls.

viatge en el temps. Tens gust per allò sorprenent? Tens sensibilitat i capacitat de comprendre? Cosa que ningú sap fer amb estil, organització experimental i sentit de l'humor. Doncs tu ets Ràdio Vila-sacra. Per què ens hauríem d'enganyar a aquestes alçades d'evolució mental? El que enlloc sentiràs. Felicitats!

Les llàgrimes són un fluid produït per les glàndules lacrimals que es troben a les parpelles. Serveixen per protegir els ulls de la pols, la brutícia i els gèrmens. També ajuden a mantenir els ulls humits i lubricats. Hi ha tres tipus de llàgrimes. Les llàgrimes basals, que es produeixen constantment per mantenir els ulls humits. Les llàgrimes reflex, que es produeixen quan els ulls estan exposats a estímuls com ara la pols, la brutícia o el vent. I les llàgrimes emocionals, que es produeixen quan una persona plora per tristesa, alegria, dolor o altres emocions fortes.

Els nous dispositius i serveis en línia ofereixen molts beneficis als menors, però també certs riscos. La protecció dels nens i adolescents a internet és una responsabilitat també de la família. Per això, el Consell Audiovisual de Catalunya els ofereix eines i recursos. Proposa recomanacions a les famílies i als menors

0: Apunta bé. La ràdio més experimental és a Vilasacra.
1: Oh, és meva.
2: No, no, és meva.
1: Meva, meva, meva.
2: No, no, no, no, no, és meva.
3: A veure, senyora, si us plau, de totes no pot ser.
4: La calaixera més musical.
1: Uau, deixa!

0: Mareu bé l'orella.
1: Contestador 972-51-1268.
2: Hola, tiene 16 nuevos mensajes y su buzón de voz está casi lleno. Las personas que le llamen no podrán dejarle un mensaje si no corre alguno que ya no desee guardar. Gracias.
1: WhatsApp 656-1970-62.
3: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
4: Et volem escoltar.
5: Hola, ¿qué tal? Estaba escuchando y veo que, claro, como estoy en internet, pues oye, no he parado de llamar, ¿eh? Y estaba siempre ocupado. Bueno, a ver, yo volía decir que, bueno, que... que ha pujat tot, els aliments, perquè aquí les coses són caríssimes. O sigui, vull dir-te, per exemple, que jo sé que la gent que treballa en el camp ven els productes baratíssims, o sigui, llançats, no tirats. I llavors, el que jo no entenc és per què... Sí, ja sé, perquè, esclar, d'alguna manera ho sé, però no entenc per què l'encariment tan, tan fort que hi ha, perquè aquí no et pots comprar qualsevol cosa, vull dir qualsevol cosa, que no costi, per exemple, unes... estem en el país de les taronges, no? Perquè costin taronges dos euros i pico, les més barates, les pomes igual, o sigui, t'estic parlant de coses que són increïblement caríssimes, ja, o sigui que dos per aquí, dos per allà, tal, en un moment has gastat un munt de calés, i això tampoc ho trobo just, perquè, home, i bueno, ja a veure, quan fareu això del dinar la propera vegada? Bueno, jo ho direu, no? Records per tothom i molta salut. Que vagi molt bé. Adéu.
6: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
7: Truca.
6: Repetiràs.
8: Bona nit.

0: Jefes de la Cumbia.
1: I parlant d'emocions.
2: 18.

0: sabies que...
1: L'apèndix és un òrgan que té forma de tub i que està enllaçat a l'intestí gros. Es troba a la part inferior dreta de l'abdomen i és completament inútil. Antigament aquest òrgan del cos ajudava a digerir els vegetals que ingeríem els éssers humans antigament.

0: Lleus en origen i en essència. Amb el Lleu Origen.
1: Mare meva, quin somni.
2: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
3: Val més que en busquem un altre.
4: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
5: Algú sap on ha anat a parar aquell que deia que el vídeo havia matat la ràdio?
6: Ens ho pots explicar per contestador al 972-51-1268 o bé per WhatsApp al 656-19-70-62. Lliurement i anònimament.
7: Pessigolles.
8: Aquests llençols que se t'han estripat.
9: Aquella camisa que no et posaràs mai més.
10: Aquells texans que estan trencats.
11: Tenen molta vida si no els llences a la resta. El residu tèxtil es pot reutilitzar o reciclar tant si està en bon estat com si no. Diposita'l al

0: els tres titulars de la setmana a casa nostra.
1: Figueres ha començat el canvi de contenidors del nou servei de residus. És el primer pas visible d'una renovació que preveu instal·lar més de 1.000 contenidors nous en 174 àrees d'aportació fins al 15 de novembre. La majoria dels figuerencs tindran una àrea completa a entre 150 i 300 metres de casa, amb les fraccions de resta orgànica, envasos, paper, cartró i vidre. El Fòrum Empresarial Peralada analitzarà els reptes de l'economia de l'Empordà amb Jordi Riera, August Conesa i Àngels Chacón. La jornada, que se celebrarà a Peralada el proper 21 d'octubre, compta amb el patrocini de la Generalitat de Catalunya i posarà el focus en la innovació tecnològica i la tradició industrial. El conseller delegat de Prensa Ibèrica, Aitor Moll, obrirà la tercera edició del Fòrum Empresarial Peralada dirigit pel periodista Martí Sabaix. Vilanant aconsegueix fer realitat la millora del camí de Tarabaus. El que va començar el 2007 amb un primer projecte redactat per la Diputació de Girona entra ara en una etapa decisiva, segons l'alcaldessa.
0: Cada setmana els titulars més destacats de casa, blocs de tres.

Tens gust per allò sorprenent? Tens sensibilitat i capacitat de comprendre? Cosa que ningú sap fer amb estil, organització experimental i sentit de l'humor. Doncs tu ets Ràdio Vila-sacra. Per què ens hauríem d'enganyar a aquestes alçades d'evolució mental? El que enlloc sentiràs. Felicitats!

0: els tres titulars de la setmana a casa nostra.
1: La vaga general per l'habitatge serà el dimecres 11 de novembre. Els sindicats majoritaris i minoritaris concreten la data per a una aturada de 24 hores, uns dies abans que arrenqui formalment la campanya electoral. Els Mossos intervenen més de 770 plantes de marihuana i detenen 8 persones en dues actuacions a la selva. A Vidreres es van intervenir 524 plantes i 22,7 quilos de cabdells, mentre que a Riudarenes un foc va permetre localitzar unes 250 plantes més. Girona, epicentre del cultiu. Un conductor drogat atropella 5 ciclistes durant un permís penitenciari. Les víctimes asseguren que el conductor del turisme va aturar-se i va intentar embestir-les de nou.
0: Cada setmana els titulars més destacats de casa, blocs de 3.

0: Som ràdio, som veu, som creativitat, som persones, som escolta activa. És una fórmula alquímica? No. És les mans que creen, la imaginació que balla, la lluita per voler ser? És donar veu al neguit i als malabarismes per aconseguir-ho.
1: És evident que existen altres mundos.

0: informació, música, entreteniment.
1: La pregunta.
2: Per què la música d'avui dia sona tota igual, canti qui canti? Serà la intel·ligència artificial o és que allò artificial ja és la intel·ligència?
1: Bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Tots els mitjans de comunicació igual.
3: Doncs sí, tots fent el mateix. A veure, tots no. Ràdio Vila-sacra enamora.
4: Comença a haver-hi nivell.

0: nit.
1: Estalvia en la teva factura de la llum amb Bon Preu Esclat Energia. Varietat de plans, energia verda i sense permanències. Contracta ara a bons preus i, a més, et bonifiquem 60 euros a la teva guardiola. Informa-te'n a bonpreuesclat.cat/energia.
2: Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Barcelona Music Club, el futur de la música.
3: Continguts en xarxa. La bona cuina.

0: Doncs bé, nosaltres sí que ja a punt amb les nostres cassoles, els nostres estris i el que té que necessitar en Ventura Cantó. Molt bon dia, Ventura.
1: Bon dia, estimats oients.
0: El nostre cuiner de la ràdio i que bé, doncs avui ens portes verdura i a més una mica de carn, eh?
1: Una mica de carn.
0: Jo m'he quedat parada, eh? Com has proposat aquest àpat,
1: sí,
0: Ventura.
1: Sí, perquè són un farcellet de col.
0: Sí, perquè jo fa molts anys que no n'he menjat.
1: A la milanesa. I em van fer un dia, avui farem una cosa diferent,
0: sí,
1: al final.
0: Molt bé, eh? vale, molt bé. Però es fa aquest tipus d'àpat?
1: Sí, es fa molt, es feia molt així per festes, coses així, si les festes de Nadal o coses,
0: sí,
1: així, es feia bastant.
0: Ah, molt bé, molt bé, molt bé.
1: Algun, per la part de l'Empordà es feia així.
0: Molt bé, què necessitarem?
1: Vinga, necessitarem una col, cadíssim de porc,
0: sí?
1: Ceba, tomaca, un got de vi blanc, pa ratllat, formatge ratllat i farina. I després també, si amb la picada tens per casa el que et trobi pollastre o fetge de pollastre o de conill, també li pots posar.
0: Ah, molt bé, molt bé. Què hi dona el fetge? Perquè a vegades que moltes coses sempre és allò que per les picades, no?
1: Sí, no, i a més el fetge també, com fas com fas el farcit de canelons, el fetge per regla general se n'hi posa.
0: Ah, va, molt bé. I tant és de pollastre com de conill, el fetge?
1: Sí, tant pot ser pollastre. Hi ha gent que no té pollastre o conill i posa foie gras.
0: Ah, val.
1: També hi posa foie gras.
0: Molt bé, molt bé.
1: També s'hi pot posar, eh?
0: Molt bé, vinga. Ja m'ho fes, eh?
1: Fem. Bullirem la col, i com ja estigui ben bullida, allò, però les... Bullirem la col així amb les... allò, amb tota la... amb tots els... com un vano, que és
0: sí,
1: un vano a la
0: sí,
1: col.
0: Sí.
1: Sí, cada fulla de col bullida.
0: Mm-hmm. Escolta'm, la neteges molt, la col?
1: Perquè, sí, clar, sí, ja la renta.
0: No, vull dir, perquè clar, en aquelles fulles de la part, home, més exterior, que són molt verdes,
1: més
0: fosques...
1: verdes, aquestes van bé.
0: Aquestes van bé, sí, què dius ara?
1: Home, només treus la part dalt i prou.
0: Val.
1: Perquè, esclar, després com més tires el col per avall, és més petita.
0: Clar, sí.
1: El que és el d'allòs de la col.
0: El cor de la col.
1: Ja de bons que del cor sol davant.
0: Ah, molt
1: que
0: bé.
1: Que després el pot aprofitar per fer-ho qualsevol cosa.
0: Val. Molt bé, molt bé.
1: Fas bullir la col i la refredes. Fas un sofregit de ceba i tomaca, una mica bastant, pots fer-ho, per fregir la carn. Agafes la meitat per fregir la carn i l'altra meitat la guardes per fer el xup-xup després.
0: Ah, molt bé.
1: Uh-huh. Fas meitat i meitat. La carn aquesta la passes. O sigui, la carn... la fregeixes la carn, que ja és la picada.
0: Uh-huh.
1: Si ja hi afegeixes alguna cosa, doncs la passes amb un tòrmix una mica al gusís, uh-huh, i li afegeixes tot. Fas com una carn de canelons.
0: Ah, molt bé.
1: Per dir una carn, uh-huh, de canelons, eh? Com ja el tens fet això, estendre la col... I posa la carn per dintre, doblegues la col com si fos un caneló, ben doblegat, que queda com un farcellet.
0: Està
1: molt bé.
0: Està bé. És a dir, encara que quedi llarg, és igual,
1: sí,
0: perquè,
1: sí,
0: esclar, segons la fulla, no?
1: Pot ser llarg com d'un pam, eh?
0: Ah, val.
1: Que
0: molt
1: queda
0: bé.
1: Molt bé.
0: Sí, sí,
1: veus,
0: sí,
1: amb,
0: sí,
1: un farcellet de col ja en tens prou per menjar.
0: Mm,
1: per menjar tu.
0: Mm, mm, mm.
1: Després, quan ja ho tens així, fregeixes aquesta carn, o sigui, aquesta col farcida amb la carn, ja dibuixis com el caneló, la fregeixes enfarinada i frigida.
0: I frigida.
1: Com ja està una mica rossa...
0: Perdona, no hi ha doncs perill que això s'obri i se quedi
1: no,
0: tot
1: escampat i tot? No, la farina queda clavada.
0: No?
1: Queda
0: clar.
1: Va. Més a la fas, ja com la doblegues, a la fas doblegada així pels costats, uh-huh, i pel mig.
0: Va.
1: Que queda ja, queda compacte, com un farcellat, molt, mm-hmm, queda molt bé.
0: Escolta'm, Ventura, i el que és la col que fas, s'ha d'estendre damunt del màrbol,
1: sí,
0: o aconselles...
1: Sí, no, el màrbol
0: de...
1: o un drap.
0: Un drap.
1: Si no tens el màrbol, hi poses sobre un drap.
0: Bé, més com que els canelons, quasi,
1: sí,
0: no?
1: Sí, que després de la col, que no ho he dit, el diguéssim, el que és la d'allòs de la col, la tonoca, diguéssim,
0: sí,
1: la talles una mica, o l'aixafes una mica, que quedi,
0: clar,
1: que no quedi dura.
0: Clar, perquè després per embolicar
1: després
0: pot ser...
1: Per embolicar queda dura.
0: Mm-hmm.
1: La pots treure o la pots aixafar.
0: Molt bé.
1: Doncs ja, que la tinguis feta així, ben fregida, posada amb una plata, i després ja fas l'altre sofregit, i poses el vi blanc, que ja quedi una mica... que queda clara, jo no hi queda, perquè resulta que amb la col, que l'has fregida amb la farina, ja queda compacta.
0: Ah, va, molt bé.
1: Ja com ja la tens feta així, posada així amb la plata, ho tens posat, que hagi fet una mica de xup-xup amb el vi, uh-huh, i pots posar, si tens cava,
0: bueno, sí,
1: si algú, pots posar algú, el conyac, pots,
0: sí,
1: posar-ho,
0: sí, sí, sí, sí, sí,
1: Jo dic vi perquè n'hi poses una mica més i queda una mica més de caldo.
0: Ah, va.
1: Perquè faci una mica de xup-xup.
0: No,
1: com no. Ja tens una mica de xup-xup, doncs després hi tires el pa ratllat i el formatge ratllat barrejat per sobre. Un cop de forn, uns 10 minutets i fora.
0: Doncs em fa fer que ha de ser molt bo, eh?
1: És boníssim.
0: Escolta'm, em fa fer que això...
1: Ara, i
0: ja
1: després...
0: sentiria la flaire, eh?
1: I després he dit una cosa, que no ho he dit. El bullir la col i si hi poses una mica de vinagre...
0: De vinagre?
1: Perquè tregui una mica la fortor de la col. Que hi ha gent que la fortor del col li fa...
0: Sí.
1: Hi ha gent que no li agrada.
0: Però és que hi ha vegades que quan bullis col sembla que la casa quasi queda una mica impregnada d'aquella mal olor que diem, no?
1: Sí, mal olor.
0: És a dir, el vinagre normal de fer una amanida, ni de pobre, ni de res.
1: Una mica de vinagre així al mateix bullir, ja queda bé.
0: Amb el bròquil també pot anar bé, tirar-hi una mica de... Ah, perquè esclar, més o menys...
1: El bròquil també té una mica de tirada de fortor.
0: De fortor, eh? De fortor, com els abulls, i a vegades a mi realment me molesta més per l'hora de bullir-la que no pas de menjar-los,
1: que hi ha gent
0: a
1: vegades no fa per això, de la fortor que fa el cas del coliflor.
0: I se nota, doncs, això, que no fa tanta fortor?
1: Sí,
0: molt bé, molt bé, molt bé, molt bé.
1: És un secret, bueno, un secret.
0: Sí, bueno,
1: jo el conec feina així perquè se n'és el, diguéssim, l'olor del la fortor de l'alcohol i de la coliflor.
0: Després, amb aquests farcells de col, en Ventura, ja, pràcticament, quan tu dius de les fulles més grosses, ja deu ser, doncs, una reacció per una persona, no?
1: Sí, clar, una reacció. Ja ho fas, ja ho fes. Pots fer el canó, és tipus canoló, com d'un pam.
0: D'un pam.
1: D'un pam.
0: Sí.
1: Que a vegades
0: sí,
1: la gent
0: sí.
1: Ho posa així amb cassola, amb un pam, i entens, amb un farcellat d'aquells en tens prou per fer
0: bé,
1: un dinar.
0: Està boníssim, eh?
1: No,
0: el formatge
1: bé.
0: Deu ser indiferent, no? El que hi posem...
1: Formatge qualsevol, aquest formatge de ratllat, barrejat amb el pa ratllat, poses per sobre així i després al forn.
0: És que jo m'he quedat parada com has dit pa ratllat, eh? Perquè ara pensava que diries una beixamel o alguna
1: cosa
0: així.
1: A més, tens una cosa, amb el pa ratllat i amb el que és que has fet de la farina, ja et queda una mica de salsa una mica compacta.
0: Ah, t'ha quedat això...
1: Ja queda una mica la salseta quedi compacta.
0: Clar, perquè esclar, entre el vi, que tu dius, una mica que quedi, doncs, una miqueta de fons, no?
1: El vi ja la tiro més perquè hi hagi una mica de caldo, perquè faci una mica el xup-xup.
0: Ah, molt bé, molt bé, molt bé, molt bé. Després, sí que deus tenir que tindre la precaució de tindre potser el forn engegat, ja que estigui calent, per fer-li el cop de forn,
1: calent,
0: no?
1: Faig 180 graus, i que és el normal, diguéssim, del que és el forn, normal tirant que es faci el forn.
0: Molt bé.
1: I segons com vagi, doncs el vigiles i si veus que massa, massa fort, el treus abans.
0: Molt bé, doncs Ventura, anem a dir novament els ingredients per fer aquesta col de Brussel·les, boníssima.
1: Una col, la picada, diguéssim, de porc, ceba, tomaca, un got de vi blanc, pa ratllat, formatge ratllat i les farines.
0: Molt bé.
1: I l'oli que correspon de fregir-ho. I després ja ho he dit, si tens pollastre o fetge de pollastre o de conill, també li pots afegir.
0: I podem posar-li. I si no, doncs has dit paté o així.
1: Després això l'has de trinxar una mica amb aquell túrmix. El trinxos una mica perquè quedi barrejat amb la picada.
0: Molt bé, doncs... Bueno,
1: com una carn de canoló.
0: Escolta'm, és un àpat que no sé si molt dels nostres oients és d'aquests que tenen costum de fer-lo, però és un d'aquests àpats que em sembla que molta gent no tenim gaire present, eh?
1: No,
0: ja m'hi poso jo davant, eh?
1: De fet, és un dinar més i menys més aviat d'hivern, que es feia molt... La part de l'Empordà ja molta gent la feia. La part de Vilajuïga, tota aquella part d'allà.
0: Sí, és de deu ser com tradicional.
1: Jo me'n recordo perquè hi havia gent que els agrada que ho feien.
0: Ah, està bé. Bueno, a vegades que segons quines zones es té més predilecció per fer un àpat o un altre, eh?
1: Vull
0: dir que això...
1: Ja ho dic, però ja és un tipus de coses del temps de Nadal, temps de Cap d'Any, tot, temps així. Ara també és una mica, no és hivern ni estiu.
0: Sí.
1: Ai, no és ni primavera. Doncs abans de la primavera es pot fer això.
0: Doncs...
1: També pots fer, si vols, el mes d'agost.
0: Quan te sembli, que t'havien ganes de fer-ho, eh? Que t'havien ganes de fer-ho. De totes maneres, és un àpat que està molt interessant perquè, esclar, barregem la verdura amb la carn i bueno, proporciona, doncs, moltes més vitamines i molt, molt, molt saludable, aquest àpat,
1: eh? Sí, perquè, mira, això de la col mateixa, jo perquè m'agrada. Però mateix ara jo menjo la col amb uns pedres de camp d'olla i no la noto, aquella fortor de la col.
0: No, és veritat. És veritat, sí.
1: No, no, t'ho fan això que... Perquè jo m'agrada molt amb l'escudella i carn d'olla, la col, sobretot, la col, el que m'agrada més.
0: Sí, sembla mentida, jo tampoc. Sí, sí. No és que sigui d'aquestes persones que m'agradi menjar verdura i la col especialment, però l'escudella i carn d'olla també és un dels trossos que m'agrada que m'ho posin, eh? Molt bé, Ventura, acabem ja aquest fogó incidental. Moltíssimes gràcies. Fins la propera setmana. Adéu, bon dia.

0: Un moment, un moment, mireu a càmera.
1: Lluís!
0: Uau, mireu això, posa-t'hi, mama. Oh, quina passada.
1: Lluís!
2: La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa.
1: Tot i que la llei ho permet des de fa anys, encara hi ha molt poques parelles que optin per inscriure els seus nadons amb el cognom de la mare per davant del cognom del pare. Segons dades a les quals ha tingut accés aquesta emissora, només el 6,5% de les criatures que van néixer l'any passat a Espanya porten primer el cognom de la dona. És a dir, que una gran majoria de famílies, el 93,5%, van optar per seguir amb la fórmula tradicional. Els experts ho atribueixen sobretot a costums patriarcals que venen de lluny. Laia Framis.
2: A Espanya, l'any 2017, el cognom patern va deixar de ser el preferent i des de llavors, quan s'inscriu un nadó al registre civil, cal especificar l'ordre dels cognoms. Tot i així, a hores d'ara, la gran majoria de parelles, 9 de cada 10, encara opten per mantenir primer el cognom del pare. De les 321.000 criatures que van néixer l'any passat a l'estat espanyol, només 21.000 es van inscriure amb el cognom de la mare en primer lloc, un 6,5% del total. I aquí cal tenir en compte que la xifra real és encara més baixa perquè aquestes dades del Ministeri de Justícia inclouen les mares monoparentals i les parelles lesbianes, dos casos en què, evidentment, sempre va per davant el cognom de les dones. La professora d'Antropologia Social de la Universitat Autònoma de Barcelona, Bruna Álvarez, creu que encara cal fer molta pedagogia sobre aquesta qüestió.
3: Un dret estigui garantitzat no vol dir que immediatament s'apliqui o se'n faci ús. És una mesura que està molt bé que s'hagi fet, però que no ha sigut una demanda social. Que penso que hi ha hagut una manca de pedagogia del perquè és important a nivell social poder alternar l'ordre dels cognoms. Aquesta idea de més igual, jo crec que té un pes bastant important.
2: I explica per què creu que és important avançar cap a la igualtat també en aquest àmbit.
3: Deixaria de tenir preponderància la família paterna i es faria un reconeixement de la família materna des d'una perspectiva equitativa, no? De dir, aquí l'ordre dels cognoms no implica un reconeixement de l'ordre patriarcal o de la predominància de la família paterna.
2: Ara, a l'hora de decidir l'ordre dels cognoms, Álvarez creu que el pes de la tradició encara és molt important. De fet, assegura que les parelles que opten per posar primer el cognom de la mare sovint han de donar moltes explicacions i que a vegades suposa una revolució familiar.
3: Hi ha casos de parelles que han decidit posar el cognom de la mare primer i la família paterna s'ho ha pres molt malament. Llavors, a vegades, no és només una decisió de la parella, sinó el que implica i les explicacions que s'han de donar en relació a aquesta decisió.
2: I encara un altre argument que pesa en algunes famílies.
3: Una pregunta bastant interessant que a vegades sorgeix és com reconstruirem els arbres genealògics. Aquesta idea d'història, no?, de relació amb els avantpassats i sobretot, no?, els que vindran, si s'intercanvien els cognoms, com es sabrà quina família és quina?
2: Tot i que són molt poques les famílies que opten per posar abans el cognom de la mare, sí que els últims anys és cada vegada més habitual que algú es presenti o signi amb els dos cognoms per reivindicar i per visibilitzar també la seva família materna.

0: Ràdio Vila Sacra, la de l'Empordà. I punt.
1: Ràdio Vila Sacra, l'emissora que t'ajuda a dormir quan no pots dormir. Notaràs també en això la diferència.

gest i tot comença. És esforç i és aquí. Et porta a viure històries. Et mou per fora i et remou per dins. T'obre els ulls per somiar despert i per conèixer, per pensar. És una mirada a l'infinit. I també a les arrels, als teus. Quan tu hi ets, pren vida. Més cultura. Generalitat de Catalunya, 7 milions i més.

0: Totes les trobades solen ser interessants, sobretot si és trobades d'amics. Si és trobades d'amics de la ràdio, què voleu que us digui? Bé, potser no, que no ho digui jo, que ho diguin elles i ells. Comencem per aquí. De què coneixes tu Ràdio Vilasacra?
1: Jo conec a través d'una amiga meva que s'aixeca molt matinera.
0: Sí.
1: Però només per la propaganda que ella ha fet de lo que realment ha viscut, perquè és pionera des de que va començar, m'ha contagiat tot l'entusiasme. I he vingut a aquest dinar per ella.
0: Yeah.
1: Aleshores, és com si ho hagués viscut. Tinc aquesta satisfacció d'haver-ho realment comprovat, perquè m'ho ha transmès. No tingueu la millor dubte que la constància sempre té premi, amb tots els factors de la vida, amb tots. Si tu tens constància i tens fortalesa, ho superaràs tot. L'amor ho pot tot. T'ho dic de cor. Em dirigeixo als directors de ràdio, que els hi desitjo el millor, de tot cor.

0: Estan fantàstics i no és cova i ha significat al final una colla d'amics i un molt bon rotllo que no sé si ho hagués trobat un altre, en un altre puesto. Ha sido muy importante para un momento malo que tuve y bueno, y me ha ayudado a passar estos días, que un par de años llevo escuchando.
1: Una salutació a tots els oients del programa.
2: No, mijo, así que ya sabes.
3: Jo em vaig multiplicar per la Elisabet, perquè jo estava passant una crisi molt dolenta, va morir el meu marit, i em va dir, nena, escolta aquesta ràdio. I llavors, des de llavors, que us he escoltat. M'ho he passat molt bé, o sigui que te tinc en les meves oracions, vale?
4: Jo, des de l'ego amb vosaltres, m'ho he passat bomba, bomba. I ho he passat a la meva filla.
5: Han estat anys diferents a la nostra vida. Ha sigut un abans i un després. Jo crec que no podré trobar mai més una expressió popular com aquesta. Ni intentaré tampoc, perquè ha sigut un motiu d'alegria.
6: A mi també m'ha sigut la meva vida. M'ha tret d'una angoixa terrible. He sigut molt feliç i en aquests moments també ho soc, que estic revivint moltes coses.
7: Què et diré jo? Una il·lusió, un bàlsam. Ens heu donat vida, ens heu donat esperança, ens heu donat de tot. Heu sigut, no vull dir la paraula, collonuts.
8: Si algú té sentiments, hi hauríem d'estar avui aquí per veure el que sentim.
9: Pues jo, per mi, ha sigut una companyia molt bona, perquè amb les meves hores de no dormir era una gran satisfacció poder escoltar cada dia les vostres veus, que per mi, sobretot la teva, em dona un plaer molt especial per la bona dicció que tens i, a més, li he dit que per mi sereu uns amics que mai podré oblidar.
10: Ha estat una cosa molt important a la meva vida perquè m'ha permès conèixer persones molt importants, m'ha ensenyat a estimar la ràdio, que jo no era forofa de la ràdio. Un petonet.
11: Doncs molt bé, uns records molt macos i una gran família.
12: Pues mira, una alegria molt gran escoltar de la ràdio, diguéssim, i ha sigut pues, un descans per mi, en la qual molts moments en la vida que has passat, ja que has tingut tristeses o coses, pues, m'ha donat com una alegria i com una satisfacció i una, no sé, un moment bo que he tingut, m'entens? Durant aquests anys,
13: Jo, pues, també, ha sigut una part molt important perquè al moment que vaig començar a sentir, pues, tenia a casa una persona molt malalta i això me va ajudar, me donava molta al·licient i molta conformitat a passar tot el que he passat. Vull dir que ha sigut perfecte.
14: Bueno, doncs pues mira, a mi pues, has de pensar una cosa, que quan vaig, un dia vaig per casualitat, vaig aixecar, em vaig despertar i vaig posar la ràdio, vaig quedar completament enganxada de lo que em va agradar, de lo divertit que era, de lo bé que m'ho passava, dels farts de riure que em feia, cada loco con su tema i la gran conya, perquè mira, només veient aquest dinar d'avui es veu la quantitat de gent.
15: Aviam, jo vull deixar clar que he vingut aquí perquè sabia que donaven dinar, és el que m'han dit. He vist aquí una gentada que pel que es veu mengen bé. Estan molt contents, tots. Me quedo sorprès de que hi hagi 300 persones, com a mínim, perquè crec que són més, no? Bueno, no vull parlar ni vull dir res del que penso realment, perquè sortiria molta gent malparada. Senyor... Vale.
16: Hi ha una cosa que l'heu de tenir molt clara, la gent que feu ràdio. Per mi, quan el vaig descobrir, no n'hi ha hagut cap més, en diferents emissores, perquè la relació social i de convivència que s'ha aconseguit no es aconsegueix en qualsevol programa. I a la vista està que a cap emissora hi ha propostes socials, i això em sap molt de greu dir-ho, perquè el poder, sigui quin sigui, el que fa és tallar les ales a qui vol obrir la relació social i la convivència social. O sigui que no és qüestió d'entendre, sinó que és qüestió de que sapigueu que al final la relació social guanyarà a tot, a qualsevol interès.
17: Jo, el que vaig començar, va ser a raó de que m'havien operat de càncer. De llavors ençà, durant cada dia, sempre que s'ha fet, per mi era com en dia diríem que és una panacea.

0: doncs m'ha ajudat molt. I com a enemí ha ajudat a molta gent, per molta de la gent que som aquí i que no hi som.
1: Per mi ha significat coneixences, amistats, estimacions, i significa una part molt important de les persones, lliçons de vida, ajudar moltes solituds, fer moltes companyies.
2: Per mi ha sigut un reconeixement amb molta qualitat de persones, no totes, aprecio a molta gent, però estimo a unes concretes. Sobretot ha sigut per un moment molt, molt malament que jo estava passant, veu aparèixer vosaltres, me van donar el xic que em faltava per sobreviure. Una qualitat d'humanitat, de companyerisme, de, diguéssim, de gent que està sola i que aquest programa ha fet molt per ells. Vale?
3: Et diré una cosa, sempre que tinc al meu costat tremolo.
4: I per què, dona, si sóc el Xavier de Ràdio Vilasacra?
3: No sé què em passa, tu.
5: Mira.
3: És lo que tiene, no?
4: Doncs sí, sí, és lo que tiene.
6: El vaig descobrir que cuidava la meva neta i posava la ràdio a un quart de sis del dematí. I em veu emocionar. He rigut, he plorat, però he passat molt bé amb vosaltres.
7: Doncs mira, per mi com un miracle en la societat i en els moments que estem vivint. Per mi l'amistat, la humanitat, l'amor, el record, vaja, no, coses negatives no en tinc cap que dir. I vaja, i una font d'esperança de saber que les persones tenim un contingut en el qual ens podem fer feliços els uns als altres.
8: Hola, han sigut una cosa molt especial per tots nosaltres. Amb la màgia d'aquests bons conductors que ens han dut, doncs, dies d'alegria, perquè ens han dut molt d'amor i molt de companyia.
9: Bé, per mi veu arribar en un moment molt difícil de la meva vida, m'heu ajudat a tirar endavant, m'ajudàveu a aixecar-me cada dia d'una altra manera i espero conservar-la.
10: Estic d'acord amb la Montse, per mi sou fantàstics, una gran família, uns grans amics que he descobert aquests últims anys i m'han omplert de moltes qualitats que no tenia i espero, el que diem, pues, tornar a tenir-vos a la prop i poder connectar altra vegada com sempre fins ara.
4: A veure, Laura, digue'm alguna cosa, tu que formes part de l'equip.
11: Jo no em pensava que tindria tanta gent maca al voltant, tampoc m'esperava que entrés tan a casa de tothom i que hagués arribat a caure tan bé. Amb uns més, amb uns altres menys, però això ha de continuar. Perquè som tota una família, hem fet molta companyia a casa de tothom i jo què sé, i que res, que us estimo moltíssim i que us estimo a tots molt i que estic molt contenta d'haver-vos conegut.
12: Home, jo sóc un treballador de ràdio i tota la vida he treballat amb la ràdio de fondo. I trobar-vos-a, doncs, ha sigut, així perquè soni una mica cucu, una finestra d'aire fresc, una família.
3: Programes com el vostre, tots els psicòlegs haurien de plegar. Molta sort.
13: Quan la vas descobrir, perquè sempre escoltava música, me va semblar una mica raret, no? Però com no sé, passaven els dies, vas veure de que era molt humà i la veritat, la meva dona l'ha fet també un còmplice.
14: Bueno, doncs a mi m'ha semblat molt bé, l'escolto des del primer dia, per casualitat, i m'ha agradat molt, molt, molt, molt, molt, i no sé què més dic, que estic molt contenta d'haver-lo trobat.
3: A veure, m'ha servit per molt i per mi ha sigut una vàlvula d'escape. M'ha ajudat amb molt. És que estic molt emocionada, és que no sé què dius, és que no sé què dius.
15: Jo fa molts anys que escolto la ràdio, molts, però mai m'havia trobat que em passés això, que em donés aquest, no sé, aquest fili, i en gent que quasi no coneixes, doncs que tinguis una pressa i un efecte que durant cada el dia hi penses, no?, molt sovint, i una cosa molt especial. I m'he aquí vist programes i programes, però mai, jo que tancava la ràdio i feia la meva vida. Però aquest no, aquest tanco la ràdio i encara m'he donat per pensar, no?, és una cosa molt especial, no sé.
16: He trobat un locutor que em va agradar.
5: un pilot de gent que tenia molts sentiments i em va enganxar per escoltar-los. Això no ho havia passat mai. Vull dir que una cosa és escoltar la ràdio perquè està desperta i altra cosa és voler escoltar la ràdio perquè t'agrada el que escoltes. Us estimo molt a tots.
16: Us vaig descobrir i l'he estat escoltant i dono moltes gràcies a tots vosaltres i els oïdors, els parladors, tan macos, que no tinc paraules. Us ho dic de debò. Milions de gràcies.
17: I una altra cosa. Les coses no es valoren fins que s'han perdut. Quien tenga oídos que lo oiga.
18: Sentim la comunicació local.
19: Dissabte 10 d'octubre, a les 19 hores, al Centre Cívic de Vila-sacra. El tercer sexe amb Eva Barceló. Una comèdia amb final feliç amb la direcció de Gabriel Córdoba.

0: Sí, sí, el que tu vulguis. Però de Ràdio Vila-sacra, ara mateix, només Ràdio Vila-sacra. 107 FM i punt.
1: A l'espai el temps no passa en hores. Passen somriures. Passen il·lusions. En emocions. Passa entre... i... oh! Perquè a l'espai el temps passa en experiències. Espai Gironès, l'espai infinit.

què passaria si poguéssim crear un dia a dia millor per a les persones. Per a les parelles, per a les persones grans, per a nenes i nens, i per als que esperen tenir-ne. Què passaria si poguéssim crear energia inesgotable i inventar nous materials per salvar el planeta? I si poguéssim retornar la vista a qui l'ha perdut? Evitar les malalties a més de curar-les. I si la llum destruís tumors i els científics poguessin crear òrgans? Què tal si ho intentem? Una, dues vegades, les que calguin. Perquè si ningú ho intenta... I si unim els talents de 7 centres d'investigació excel·lents i trenquem els motlles? I si 2.300 persones treballem juntes per aconseguir-ho? Dones i homes, experts en biologia, astrofísica, enginyeria, química, mestres en ciència i tecnologia, líders en investigació. Decathlon. I si ho intentem?

0: Llibres de ciència. La nostra proposta d'avui és un llibre que ens acosta de manera planera la genètica, les seves aplicacions i quina pot ser la seva implicació en el nostre futur.
1: Es tracta de l'obra Genètica eres tu, de la bioquímica i doctora en neurobiologia Rosa García Verdugo. L'obra ens ofereix un apassionant viatge a través dels nostres gens i ens ajuda a entendre, per exemple, com les mutacions no són necessàriament negatives, sinó que han estat les que ens han ajudat a evolucionar al llarg de la història. El llibre explica, entre altres coses, què entenem per genètica, per què serveix i quin és el seu futur en camps com ara la medicina personalitzada o els tests genètics per detectar abans moltes patologies. Però també planteja el debat sobre quins límits ha de tenir l'edició genètica i les connotacions ètiques que pot comportar el seu ús.

0: Veniu, veniu. Us revelarem un secret.
1: Abonar-se a Saba és un win-win.
2: Un què?
1: Un win.
2: Un o dos?
1: Un win per tenir un abonament al teu pàrquing i un altre win per gaudir d'un 50% de descompte en les estades que facis en altres aparcaments de la xarxa Saba i Bamsa.
2: Apa, quin win!
1: Doble win, doble d'avantatges.
3: Abona-t'hi i consulta les condicions al pàrquing o a Saba.com.

0: Si estàs avorrit de la teva llar, no canviïs de domicili. Fes reformes i serà com viure en un altre lloc. Tot per particulars i també per empreses del sector de la construcció a Fries Materials. Les reformes a la llar amb les millors marques en gres, ceràmica, sanitaris, hidromassatges, mobles de bany, mampares, griferia... Consulta també sense compromís les nostres ofertes de temporada. Fries Materials, carrer Castelló número 72, Vila-sacra. Més info al 972-670073 o a friesmaterials.com.
1: Tanca els ulls.
2: Has estat víctima d'una estafa bancària per SMS o correu electrònic? A Kernel Legal, especialistes en reclamacions per phishing, t'ajudem a recuperar els diners amb interessos. Explica'ns el teu cas. La primera valoració és gratuïta. Informa't al 93 595 35 35 o advocatsdigitals.com.
3: Gràcies per sintonitzar-nos i convertir aquest espai en el teu lloc preferit. Ràdio Vila-sacra, sempre amb tu.
4: I és que de Ràdio Vila-sacra, només Ràdio Vila-sacra. Què vols fer-hi? És el que hi ha.

0: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
1: És Ràdio Vila-sacra.
0: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adeu a la cultura d'usar i llançar.
1: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.
2: Vale. A la vida, cadascú amb el seu rotllo, la seva pel·lícula i el seu dia a dia. I la gent de Ràdio Vila-sacra, també.

0: Bonpreu i Esclat us ofereix aquest espai.
1: Rondalles a peu d'escala. Històries de llegenda o reals que formen part de la nostra cultura popular. En Jaume Escala.
2: El barretinaire d'Olot. Un barretinaire d'Olot se'n va anar pel món a vendre barretines. Sense adonar-se'n, va fer cap a la terra de les mones. Se li va fer de nit enmig del bosc i es va veure obligat a dormir al peu d'un arbre. Abans de disposar-se a dormir, va desfer el gran paquet de barretines que portava. Se'n va posar una, com solia fer sempre, per anar a dormir. I es va ajeure servint-se del paquet de les barretines com a coixí. L'endemà, quan es va despertar, es va trobar en què el paquet estava buit, sense ni una barretina. El pobre home es va desesperar, perquè li havien pres o havia perdut tot el bagatge i tota la seva fortuna. Sense saber-se explicar què li podia haver passat, inadvertidament va aixecar la vista i va veure tots els arbres de la rodalia plens de mones que duien barretina. Havia succeït que les mones, portades per l'afany d'imitar tot el que fa l'home, així que el barretinaire, cansat per la fatiga, es va dormir, li van desfer el paquet i es van repartir les barretines. Barallar-se contra tants micos era impossible. Donar-los a entendre que les tornessin planerament i amb raons no era viable. El pobre home no sabia pas com se n'en sortirien. Com que tenia geni, es va treure la barretina del cap amb una revolada i la va rebatre per terra. Al moment, tots els micos el van imitar i van tirar totes les barretines a terra, on van caure com si plogués. El barretinaire havia trobat, sense pensar-ho, la solució. Va recollir les barretines sense que ni manqués ni una, va fer altra vegada el paquet, se'l va carregar i va seguir la seva via.
1: Rondalles a peu.

0: Notícies en xarxa.
1: Dos atacs a vaixells mercants, un dels quals enfonsat i amb la tripulació desapareguda en aigües de Bulgària del Mar Negre, fan créixer els temors d'una guerra híbrida. El primer ministre búlgar, Rumen Radev, ho ha qualificat d'absolutament inacceptable, però no ha assenyalat ningú. L'acció arriba l'endemà d'un altre atac amb drons en aigües de Romania. Per Radev, l'expansió de la guerra d'Ucraïna posa en perill la navegació civil a la zona.
2: Estem veient com la guerra s'intensifica, amb la vulneració de totes les normes del dret internacional i atacs a vaixells civils al mar. Això és absolutament inacceptable.
0: Tot el que et cal saber. Ràdio Vila-sacra. A Ràdio Vila-sacra rebem suport de la xarxa de comunicació local, l'Agència Catalana de Notícies i de les persones que, diàriament, ens deixen missatges al contestador o al WhatsApp. Pots millorar-ho? Demostra-ho amb fets o deixa d'envejar el que no ets capaç de millorar. Vinga, que tu pots!

0: De perdre la veu eixampada a perdre la por al nou passatge El Carnicero de Penitents. De veure volar el Comte Draco a volar a Coco Piloto. Veniu a viure el Halloween per a tothom a PortAventura World, on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades amb fins a un 15% de descompte. Consulta les condicions a la web.
1: Què prefereixes? Un bany o un gran relax? Menjar o un bon homenatge? Un tall de cabell o un canvi de look? Dormir o somiar? Una pel·li o una nova experiència?
2: Tria Ràdio Vilassacra.
1: Perquè el lloc importa.
2: El teu cervell notarà la diferència.

0: Notícies en xarxa.
1: 2025 s'ha consolidat com l'any més generós pel que fa als testaments solidaris, herències que tenen com a beneficiaris entitats socials o religioses. En total van ser 192 aquests llegats, una xifra estable els últims anys, però el valor s'ha duplicat respecte a 2024. Les donacions han superat els 120 milions d'euros. Com explica el degà del Col·legi Notarial de Catalunya, José Alberto Marín, el perfil de qui fa un testament solidari respon tant a persones que no tenen descendència directa com a ciutadans en família que decideixen reservar una part del seu patrimoni per a fins socials.
2: Sinó que tenen fills, tenen cònjuge o parella, però volen fer una disposició a favor d'entitats que han tingut una vinculació especial amb elles. Però les disposicions de tota l'herència o de part de l'herència important normalment venen de persones que no tenen familiars directes.
1: Els 120 milions d'euros en donacions representen un 35% del total recaptat a Espanya. I això té a veure, segons el degà dels notaris, a la estesa tradició dels catalans de fer testament.
3: Agència Catalana de Notícies. Com us hem dit moltes vegades, Ràdio Vila-sacra és una emissora d'un petit poble de l'Empordà. I ni tenim grans estrelles de la comunicació ni pressupostos de cine. Tampoc podem prometre res, ni garantir més enllà que oferir sensacions i deixar la falsa modèstia i bruixes i fantasmes per les cases encantades. Com bé saps, tens mil opcions al dial radiofònic per canviar. O sigui, que si continues amb nosaltres és perquè vols sentir, senzillament.

0: què no afegim temps a la nostra vida? Per aprendre coses noves? O per descansar com cal? Més temps per créixer amb la cultura o per compartir amb els amics i la família? Els dies només tenen 24 hores, però... I si poguéssim trobar temps dins del temps? Generalitat de Catalunya.
1: El secret de l'amor.
2: Explica'ns el teu secret de l'amor.
3: 972-51-1268.
2: Deixa missatge i et visitarem.
4: Viu una història d'amor.
5: El secret de l'amor.
6: Salvador, 31 anys. Elisabet, 29 anys. 11 anys festejant i 2 vivint junts.
7: Un cop cada 5 anys aproximadament celebrem... que festegem junts. Cada 5 anys ho celebrem. És l'únic que celebrem, potser, però en aniversaris... Alguna vegada sí que ve de gust, però no, no som gaire a celebrar. Potser ell més que jo, a mi em fa més recança, mira. També m'agrada regalar-li flors, agrada molt amb ell. A mi també m'agrada regalar-li. Si són robades, millor, la rosa. No volia dir robades. Vull dir, no de... Vull dir,
8: si són...
7: No, vull dir, si són agafades algun jardí o així, ens m'agrada més.
9: A casa meva he vist un model de parella molt bo i potser és una de les coses que els fills, l'amor pels fills, tinc moltes ganes de tindre fills, segurament perquè ho he viscut molt a casa meu. Potser és aquest motiu que me fa confiar en la parella, perquè si no realment hi ha moltes vicissituds que has de tindre alguna cosa que t'empenyi de veritat a confiar-hi.
7: Sí, sí que a vegades t'hi fixes, I això no hauríem de fer-ho tu i jo. Però com que cadascú funciona com... Saps què passa? Que a vegades les parelles no els veus al 100% del dia. La resta de la gent la veus en moments puntuals. I a vegades la gent canvia. Si, per exemple, estàs amb un sopar amb els amics i així, veus reaccions molt determinades. Llavors és molt difícil jutjar a partir d'això. Nosaltres intentem evitar-ho de fer-ho,
9: És diferent, és diferent. Però potser està quasi que millor. Te vas coneixent, no m'ho hagués pensat mai, que a mesura que vas aprofundint la relació amb algú, que puguis estar tan bé. Fins i tot encara que la nostra relació es trenqués, no m'aniria ràpidament en els braços d'algú altre, perquè potser me sentiria molt, molt incòmode. Arriba després d'11 anys que quasi no t'ho penses ni t'ho planteges. I a nivell de passió, esclar, no és el mateix que els 20 anys. Però, bueno, és... Us va mantinguent encesa. Té els seus moments, com la lluna, no?
7: Jo penso que una de les coses que al meu entendre fa que la parella es mantingui és discutir, però quan dic discutir vull dir parlar de les coses, discutir sobre qualsevol cosa, però de manera arreglada, sense enfadar-se, ni voler tenir un la raó ni l'altre, sinó per anar més endavant.

0: no escoltar aquesta emissora si estàs conduint. Al quedar enganxats, sentint sensacions, podries quedar-te dormit.
1: Atenció!
2: Des del nostre oasi particular.

0: I parlant d'emocions...
1: 91.
2: Hem de parlar de música. Parlant de música, amb Margarida Arbàs.
3: Les parts de la guitarra.
4: Avui anem de ruta per un instrument. Com ja vam fer amb el violí, recorrem les diferents parts de la guitarra, en aquest cas, des de la pala, al capdamunt del mànec, fins al pont, a la caixa. El cap o pala, que també s'anomena claviller, conté el claviller pròpiament dit, on 6 clavilles permeten afinar les cordes. Les 3 cordes més agudes solen ser llises i les 3 més greus, entorxades. On s'acaba la pala, hi ha una petita franja blanca que la separa del diapasó o batedor. És la selleta. I també se'n diu os perquè es feia d'aquest material. A sobre s'hi repengen les cordes, que venen del claviller, recorren el batedor, sobrevolen la boca i acaben a la selleta del pont. Per darrere, el mànec s'introdueix a la caixa harmònica pel taló i de la part que sobresurt se'n diu suquet. A la banda de sobre del mànec hi ha el diapasó, que arriba fins a la boca. Cada una de les 19 varetes metàl·liques incrustades al diapasó és un trast, i també s'anomenen trastos els espais entre vareta i vareta. La caixa harmònica, o cos de la guitarra, està formada per 2 tapes en forma de buit i uns costats ondulants que les uneixen. La part de sobre de la caixa és la tapa harmònica, taula harmònica o taula d'harmonia, la de sota, el fons, i els costats, els cèrcols o riscles. Allà on els riscles s'ajunten amb les tapes hi pot haver una tireta de fusta. És el filet o la sanefa. Al centre de la caixa, l'obertura rodona és la boca. També se'n diu roseta, encara que pròpiament la roseta és la sanefa decorativa que envolta la boca. A part de tenir una funció estètica, la roseta també fixa les 2 meitats que formen la tapa. La nostra ruta s'acaba al pont, on les cordes queden fixades després de passar per la selleta del pont. D'aquí, la vibració es transmet a la caixa de ressonància i així podem sentir la música d'un instrument de llarga tradició i popularíssim entre nosaltres, la guitarra.

0: uns cànons de bellesa corporals no realistes. Mostren imatges de cossos massa prims, molts cops falsejats amb tècniques de retoc fotogràfic. Són cossos idealitzats, que no representen els de la majoria de la gent. Aquestes imatges ens imposen unes expectatives massa altes, que si no assolim, semblarà que fracassem, ens baixarà l'autoestima i això ens provocarà tristesa, inseguretat i insatisfacció amb el nostre cos. Davant la publicitat, tingues criteri propi. Pensa-ho bé. Tu has de triar el que et convé. Sigues tu. T'has de conèixer. T'has d'acceptar. T'has d'estimar. I la vida et somriurà. Consulta avui un professional sanitari. No ho deixis per demà.
1: 061 CatSalut respon. trastornsalimentaris.gencat.cat Departament de Salut.
0: Tu has de triar el que et convé. Sigues tu.

0: Ràdio Vilasacra 107 FM.
1: Penseu bé, la publicitat no mostra tota la realitat. La publicitat, a la televisió, a internet, a les revistes i anuncis de tota mena, sovint utilitza imatges d'uns cossos masculins i femenins basats en

0: emociona't, contempla, plora, diverteix-te, transporta't, riu, aprèn, viu, regala't cultura.
1: Tu estàs aquí amb nosaltres? Doncs, gràcies. T'enviem tota la sort del món cada segons, a través de les ones.
2: Sentiràs la diferència.
3: El teu dossier em diu que t'embarcaràs en una gran història d'amor.
4: D'amor?
3: Sí.
4: Quan?
3: Aviat.
4: Aviat?
3: Molt aviat.
4: Molt aviat?
3: Ja?
4: Ja?
3: De fet, l'amor ja està trucant a la porta.

Saps que Ràdio Vila-sacra forma part de la xarxa de comunicació local? És soci actiu de l'Agència Catalana de Notícies, de les que rec contingut i actualitat? Saps que anualment passa comptes amb la Societat d'Autors i que genera més del 40% del seu contingut en música i arxius propis? No? Doncs ara ja ho saps.

Quan el 1782 es van fundar els Estats Units, un dels problemes amb què es van enfrontar va ser l'absència d'una moneda única. Els nord-americans utilitzaven els doblons i el ral de vuit espanyols, les lliures i penics britànics, els francs francesos i altres com els ducats i les corones, cadascuna en diferents valors en cada estat de la Unió. L'home que va posar ordre en aquell remenat de monedes va ser un aristòcrata d'una sola cama, ambaixador del seu país durant el regnat de terror a França, membre del Congrés Continental, ajudant del ministre d'Hisenda i autor del preàmbul de la Constitució nord-americana que comença amb les tres famoses paraules We the People. Al 1782 el Congrés li va demanar que fes un informe sobre la situació de les monedes que circulaven pels diferents estats. Al final de l'escrit, suggeria un pla de decimalització per a un futur sistema monetari americà. Era una idea nova, ja que els països europeus no seguien un sistema de fraccionament decimal tan utilitzat avui en dia. L'idea va interessar a Thomas Jefferson i va decidir que la moneda oficial seria el ral de vuit, establert pels reis catòlics, conegut al món anglosaxó com a dòlar espanyol, dividit en 10 centaus. Seria representat per un símbol barreja de les lletres P i S de la paraula espanyola pesos. Així va néixer el famós símbol que el representa. Però i el nom de dòlar d'on va sortir? De la moneda de plata austríaca Thaler. Encara famós a Europa, no tenia la difusió del ral de vuit. Això sí, el nom de la moneda austríaca en anglès, Thaler, va servir perquè als Estats Units es bategés el ral com a Spanish Dollar, que va derivar en Spanish Dollar.

Roses acollirà que cap de setmana, els dies 9, 10 i 11 d'octubre, la 8a edició de la Fira de la Cervesa Artesana amb Music, una proposta que convertirà la plaça Via Ítaca en el punt de trobada dels amants de la cervesa artesana, la gastronomia i la música. La fira comptarà amb la participació de 5 cerveseries artesanes procedents de diferents municipis: l'Escometent de Sabadell, Canatenca de Canet de Mar, Cervesa de Roses, No t'enfadis de Figueres i Cervesa Cadaqués.

0: El Pallars Sobirà t'espera. Podràs aguantar la respiració? T'atreveixes amb l'aventura extrema en un dels rius més poderosos d'Europa? Passeja entre els colors de la natura i gaudeix de la gastronomia.
1: Pallars Sobirà. Vols viure tot el que hi ha per veure?
2: Hola, sóc la Clara Carich. Us vull recomanar el llibre de Hamlet, de William Shakespeare. Aquesta obra va ser escrita el 1609 i és probablement la més famosa i representada de les tragèdies de Shakespeare. Vull recomanar aquest llibre ja que és un dels clàssics de la literatura universal i s'han arribat a escriure 36 òperes i més de 50 pel·lícules. Conté el monòleg més famós de la història del teatre, Ser o no ser. El llibre gira al voltant de la venjança del príncep Hamlet per fer justificar la mort del seu pare, el rei Hamlet, qui ha estat assassinat pel seu germà Claudi. Igual que en altres tragèdies de l'autor, i el protagonista no pot lliurar-se de les catàstrofes. Finalment, podem dir que aquesta obra tracta de temes tan universals com el de la vida, la mort, la raó i la seva debilitat o la bogeria. Espero que en algun moment tingueu l'oportunitat de llegir aquesta obra, perquè val molt la pena.

0: Notícies en xarxa.
1: Passat l'estiu, toca pensar en la temporada d'esquí. En aquest sentit, Ferrocarrils de la Generalitat oferta 300 places de llocs com pisters, administratius, informadors o personal de remuntadors. Tot mentre les estacions es posen a punt per la nova temporada que, si tot va bé, començarà per la Puríssima Llei de Joana Cendra.
2: Pirineus 365, la marca de ferrocarrils per les pistes d'esquí, oferta 300 llocs de feina, a banda d'altres 900 vinculats a les pròpies estacions. Carles Ruiz, president de Ferrocarrils, confia poder obrir durant el pont de la Puríssima amb neu garantida.
3: Apunta a que tindrem neu. Nosaltres també estem fent un esforç molt important. Aquest estiu hem aprofitat per fer una inversió molt important a totes les estacions per garantir també més innovació, més capacitat de produir neu.
2: En aquest sentit, una de les estacions que més inversió ha fet ha estat Itaúll, amb una nova bassa i ampliació de reserves. La idea és que les estacions siguin gairebé autònomes.
3: El que volem és arribar pràcticament a un 90, un 100% d'innovació a totes les estacions.
2: L'any passat, les 6 estacions de Pirineus 365 van rebre més d'1 milió de visitants.
4: Xarxa

0: Marca aquest número, t'estem esperant.
1: 972-51-1268.
2: Contestador 972-51-1268. WhatsApp 656-19-70-62.
3: WhatsApp.
4: Bon dia. Sabeu d'on ve la paraula extraperlo? Doncs us ho explico en un minut. Daniel Strauss, holandès nacionalitzat mexicà, i el seu soci italià, Perlovitz, van inventar una ruleta de 13 números als anys 30. La particularitat de l'artefacte era que el crupier podia manipular la boleta amb un mecanisme de rellotgeria accionat amb un botó elèctric i, per tant, la banca guanyava quan li convenia. L'aparell, venut com a joc de saló, es va estrenar a l'Haia, d'on els tramposos van ser expulsats, així com el dels casinos de Niça i Ostende. Des d'allà, Strauss i Per es van dirigir a Sitges, on va fer proves sense que el govern de Companys n'acabés permetent l'explotació. Va ser aleshores quan Strauss i Perlo es van acostar al nebot d'Alejandro Lerroux, que va fer exitoses gestions per a la legalització de la màquina al Ministeri de Governació i van obtenir a canvi un suculent percentatge dels beneficis d'explotació per ells, els seus socis polítics i algun periodista amic. Uns pícaros feien negoci amb tota impunitat. L'extraperlo es va convertir en sinònim de negoci fraudulent i, per extensió, durant la postguerra civil espanyola, va donar nom al mercat negre d'articles intervinguts per l'Estat o subjectes a racionament. I és que la història continua, perquè encara hi ha pícaros a qui es facilita l'actuació quan es relaciona amb l'administració i especialment amb el Partit Popular. I és que sembla que quan algú roba a l'Estat és quasi bé legal entre alguns de nosaltres, però beneit, és que aquest o aquests t'estan robant a mi, a tu i a tots. Fins quan deixarem que aquests listijos facin extraperlo?
2: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
0: Truca.
2: Repetiràs. Si vols una emissora normal, tens milers pel dial. Ara bé, si el que vols és una emissora maca, aquí Ràdio Vila-sacra i APA.

0: corrent. Corrent per arribar abans. Corrent perquè estem contents. Perquè estem enfadats. Perquè ens agrada. Correm, correm i correm. Fins que... deixem de córrer. L'excés de velocitat és incompatible amb la vida. No corris, viu més. Generalitat de Catalunya.
1: Que ràpid que s'acaba el que és bo.
2: Allà!

0: Vaya manuda, mi si la faz llarga y troncuda, y así va la y trobará. I farà sapa a manuda.
1: Informació, música, entreteniment.
2: Ràdio Vila Sacra. Observar, pensar, raonar. Ho entens?
3: No permetis que humilin a companys de classe.
4: assetjamentescolar.gencat.cat amb informació i recursos per centres, famílies i alumnes.
3: Denuncia que cal canviar les coses.
5: Cavities

el Museu de l'Empordà de Figueres ha inaugurat l'exposició d'Empúries a Spider-Man, una mostra que repassa el paper de la comarca en la història del còmic des dels orígens fins a la narrativa gràfica actual. L'exposició posa en valor l'Empordà com a territori de creació i escenari de ficcions fora dels grans nuclis urbans. L'exposició aplega des de clàssics com el Capitán Trueno fins a edicions locals de superherois i es podrà visitar el Museu de l'Empordà

0: es presenta Marta, una nova proposta musical, divertida, fresca i amb una pregunta que segur que acabaràs cantant. Ja saps com va el Google Maps? Marta, la nova cançó de Gorra Neta, amb el suport del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
1: Recomanacions literàries. No us perdeu les propostes literàries.
2: Llibres de ciència.
3: La nostra proposta d'avui és un nou llibre de la col·lecció Què sabemos de, editada pel CSIC.
4: Los bulos de la nutrición, de l'investigador Miguel Herrero, responsable també de l'obra Els falsos mites de l'alimentació. En aquest llibre, Herrero analitza la veracitat d'algunes modes i creences alimentàries, com ara si engreixa més la molla de pa que la crosta, si tots els additius són perjudicials per la salut, o si la llet sense lactosa conté sucre afegit. Descobrirem els resultats d'alguns estudis científics sobre aquestes qüestions amb l'objectiu de desmuntar falses creences entorn a la salut i l'alimentació. I també aprendrem a distingir, per exemple, entre al·lèrgies i intoleràncies alimentàries, a interpretar correctament la informació de les etiquetes dels aliments o a entendre per què les dietes miracle no funcionen.

0: quan tots es limiten a fer... Tu segueixes fent realitat els teus somnis.
1: Un estima dival de Sant Pere de Rodes, un recinte i un entorn espectaculars al mig del Parc Natural del Cap de Creus, dominant la badia del Port de la Selva.
2: Soc la Sònia Mas Martí, responsable del monestir de Sant Pere de Rodes i del seu conjunt monumental. Es troba situat al cor del Parc Natural del Cap de Creus, al municipi del Port de la Selva. L'origen dels tres monuments que formen el conjunt monumental encara és desconegut avui en dia, i aquests tres monuments són, d'una banda, el castell de Sant Salvador, documentat al segle XIII, però que sabem que el seu origen, i sobretot pensant en l'enclau estratègic on es troba, ha de ser molt més antic. Llavors tenim el poble i l'església de Santa Creu de Rodes. És un lloc que es troba a uns 700 metres de distància del monestir i del castell. Actualment és un jaciment arqueològic, l'hem estat excavant des de l'any 2006, i per últim, el més important de tots aquests edificis, el més impressionant, el més imponent, sens dubte, és el monestir de Sant Pere de Rodes. També d'origen desconegut, és un edifici on podem trobar-hi construccions des del segle X fins al segle XVIII. La part més important de Sant Pere de Rodes és, sens dubte, la seva església. L'església es va començar a construir a finals del segle X, es devia acabar a mitjans del segle XI, i és un edifici realment espectacular, sobretot perquè s'hi va utilitzar un sistema de construcció que és únic en els edificis medievals. És un sistema basat en pilars i dobles columnes que sostenen la nau central. A banda de l'església, Sant Pere de Rodes i podem trobar dos claustres, i avui en dia Sant Pere de Rodes és un espai magnífic on podem venir a visitar-lo i passar un dia contemplant un lloc dels més bonics que tenim en el nostre país.
1: Es pot accedir a Sant Pere de Rodes en cotxe o a peu, i es pot visitar de dimarts a diumenge.

Dissabte 10 d'octubre, a les 19 hores, al Centre Cívic de Vila-sacra. El tercer sexe, amb Eva Barceló. Una comèdia amb final feliç, amb la direcció de Gabriel Córdoba.

0: Bon dia. Si participaves en algun dels 5 sortejos del nou doble de l'11, Super 11 i Triplex de l'11 d'ahir, consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que comprant loteria de l'11 col·labores amb una gran tasca social. 11. Ben jugat.
1: Roses acollirà que cap de setmana, els dies 9, 10 i 11 d'octubre, la 8a edició de la Fira de la Cervesa Artesana amb Music, una proposta que convertirà la plaça Via Ítaca en el punt de trobada dels amants de la cervesa artesana, la gastronomia i la música. La fira comptarà amb la participació de 5 cerveseries artesanes procedents de diferents municipis. L'Escometent de Sabadell, Canatenca de Canet de Mar, Cervesa de Roses, No t'enfadis de Figueres i Cervesa Cadaqués. L'objectiu és posar en valor la producció

0: Els tres titulars de la setmana a casa nostra.
1: Dues morts no violentes separades per 50 metres a la frontera entre Figueres i Vilafant. La policia descarta indicis delictius en les dues morts localitzades aquest dimarts a la via pública, concretament a l'entorn de la carretera d'Olot, que connecta els municipis de Figueres i Vilafant. Catalunya va tancar l'estiu amb un rècord de turistes i despesa, però amb una caiguda de les pernoctacions mitjanes. La inflació i la incertesa influeixen en el descens de nits i les temperatures extremes afavoreixen el turisme rural. Tornen a detenir el multireincident amb 65 robatoris aquest any en comerços de Girona quan intentava forçar una botiga. La policia municipal el va arrestar al carrer Santa Eugènia després que un veí alertés que un home intentava obrir un establiment amb una barra de ferro. Com diem sempre, hi ha cervells que no tenen remei.
0: Cada setmana els titulars més destacats de casa, blocs de 3.
2: I parlant d'emocions.
3: 11.
4: Només quan tinguis ganes de variar, Ràdio Vila-sacra has de triar. Mentrestant, tu com sempre, a lo teu i tranquil, que nosaltres no regalem cap pernil.
3: Flash Bazar amb Puri Brava.
5: Objectes de regal, decoració...
3: Tot per la llar, detalls.
5: El que busques pel detall perfecte.
3: Carrer Puigmal 44, Empúria Brava. I a Roses. Gran Via, Pau Casals 187.
5: Flash Bazar.
3: Empúria Brava.
6: A la vida. Cadascú amb el seu rotllo, la seva pel·lícula i el seu dia a dia. I la gent de Ràdio Vila-sacra, també.
2: I parlant d'emocions.
3: 9.
7: Heu entrat en una propietat protegida. Si us plau, identifiqueu-vos.
8: Ara, obrim nova carpeta de sensacions. Segons estiu, hora i moment. Aquí, la barreja tal com cal, evidentment.

0: Ei,
1: Associació Remplant Flimfla. Ho entens ja?
2: Doncs això i així de clar.
3: Escriure bon dia al grup de la família ja és parlar més amb ells. Que fàcil és complir propòsits, oi?

0: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
1: Et volem escoltar.
2: Hola, tiene 8 nuevos mensajes.
3: Hola, buenas. Volíem fer com una... un anunci o alguna cosa d'aquestes. I a veure si... les falques, no? Sí, a veure si ens podeu ajudar i volem venir un dia de la setmana que ve i a veure quin dia us va bé. Vale? Nosaltres ens va bé dimarts o divendres, si vols. Vale? Ja ens direu. Gràcies.
2: Enviado el 19 de octubre a las 17:26.
4: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
5: Truca!
4: Repetiràs.
6: Aquí actuar amb seny és la millor recepta.
4: Vine a sentir.
7: Ràdio Vila-Sacra. Tenim el que d'altres no tenen.
8: Oi, hija.

0: Radio Vilas Sacra, la de l'Empordà, a Ixí de Clar.
1: Què pot haver-hi millor que un reig d'oli d'oliva extra al pa de l'esmorzar?
2: Haver afegit tomata primer i un bon pernil després, mentre escoltes Ràdio Vilasacra.
3: Perquè ja ho deien els nostres avis, la millor medicina, l'oli d'oliva i una bona estona de ràdio.
4: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
5: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Si us agraden els lleons i les mones, escolteu aquest poema. Un poema que ens parla d'aquests dos animals, un molt pelut i l'altre molt atrevit.
6: Hola, sóc Lian Mauro Luciano Palomares. El poema que he escollit es diu El lleó i la mona, i ho ha escrit Joana Raspall. He escollit aquest poema perquè m'agraden els animals i els lleons són guais. El lleó i la mona. Un lleó molt ben plantat vol presumir de crinera i busca una pregurrupera per fer el pèl embullar. Qui serà, si no serà, que el sabrà pentinar en trossa o diu a tu, a tot el que passa i ningú no vol provar. A la fi s'ha decidit una moneta incidida que tot juguen si la vida el deixa net i polit. Queda content el lleó i amu. Rugit la comiada, ella se sent prou pagada i fuig per l'altre cantó.
5: Gràcies, Ian, per recitar aquest poema. És molt divertit i molt animal. Fins al proper Embaladits. Adeu.
6: Adeu, Embaladits.

0: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
1: És Ràdio Vila-sacra.
0: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adéu a la cultura d'usar i llançar.
1: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.

Tornen en cada pensió que torna l'esforç de tota una vida. En una ajuda per emprendre un nou projecte. Tornen en la piscina coberta del teu barri que t'ajuda a mantenir-te en forma. El que dones quan pagues impostos torna a tu.

0: Notícies en xarxa. La crisi climàtica fa augmentar la violència sexual, el matrimoni infantil i els embarassos no desitjats de nenes d'arreu del món. Per exemple, quan les inundacions bloquegen camins i destrueixen escoles, les nenes són les primeres a deixar d'anar-hi i això les posa en risc de violència. Anna Alfonso.
1: A l'estudi de l'organització Plan International hi han participat 5.000 nenes i joves d'entre 15 i 24 anys de Bangladesh, Kènia, el Perú, Senegal i Zimbàbue i mostra els efectes devastadors de les sequeres o les inundacions en el seu futur. Ho explica la directora de Plan International, Virginia Said.
2: Una sequía arruina las cosechas, pues la familia se queda sin ingresos y en muchas ocasiones, lamentablemente, casar a una hija pues es una estrategia de supervivencia. Lo que estamos viendo es que más de un tercio de las chicas que hemos encuestado en este estudio ve que en su comunidad hay más niñas casadas antes de los 18 años.
1: En contextos de sequera, el 84% de les nenes encastades diuen que tenen dificultats per accedir als serveis de salut sexual i reproductiva. L'estudi mostra com el matrimoni infantil o els embarassos no desitjats disminueixen quan les nenes i joves accedeixen als nivells educatius més alts. Per això, els autors reclamen que es garanteixi l'accés a l'educació també davant la crisi climàtica.

0: publicitat de Ràdio Vila-sacra és tan seleccionada que només acceptem un determinat número de falques hora. Perdoneu les molèsties, però per propaganda teniu molts altres mitjans audiovisuals que ho accepten tot. A Ràdio Vila-sacra, només el millor del millor. I de forma molt particular. Gràcies també per entendre'ns en aquest tema.
1: Actualitzem.
2: Bon dia a tothom.
3: De les Terres de l'Ebre a l'Empordà.
4: RadioVilaSacra.cat

0: A veure, tens idees? Vols fer quelcom per millorar la nostra emissora? Sí? De veritat? Doncs posa't en contacte amb nosaltres. I no cal que posis denúncies al Consell Audiovisual o l'Ajuntament o al Ministeri de que no ho fem tan bé com tu sabries fer-ho. Perquè no serveix de res i només demostra el tipus de personatge que ets tu. Ho entens ja? Doncs, ànims i truca'ns, que segur trobem el teu lloc al nostre grup.
1: Això sí, fets. Que la paraules està a la comunicació plena.

Besalú. Temps era temps, terra de camperols, cavallers i nobles, feudalisme i vassallatge. Mil històries hi passaren, moltes al voltant d'una bona taula. Bufet Castell de Besalú. Bufet lliure amb cuina catalana casolana. Carns a la brasa i amb terrassa amb vistes al fabulós Pont Romànic. Bufet Castell de Besalú. Carrer del Pont 2. Tancat els dimecres. Gaudeix d'una altra gran història.

0: Això és la caixa de sorpreses.
1: Quina és la darrera cosa bona que t'ha passat? Potser un moment tranquil, una bona conversa, o potser simplement descobrir que Ràdio Vila-sacra omple la meva vida. Sí, això.

0: i parlant d'emocions.
1: 81.
2: Això és la caixa de sorpreses.
3: Ràdio convencional que fa el que fa tothom? No, no és aquí. Aquí només sensacions senzilles i eixerides.

0: emoticones només les fem servir quan escrivim, informalment, però mai quan parlem. Tot i així, hi ha una excepció. Existeix una emoticona que ha transcendit l'escriptura i ha arribat a l'oralitat. Em refereixo ni més ni menys que a l'XD. I XD no és la sigla de res, és l'expressió oral d'aquesta careta. Inicialment s'utilitzava per dir que t'estaves perdint la caixa, però ara no vol dir ben bé el mateix. Ara se sol escriure o dir XD per indicar sarcasme o ironia. Per a vosaltres, què vol dir XD? O directament no el feu servir?
1: Avui us oferim un nou espectacle musical únic i original, que com ja sabeu, som diferent. Ràdio Vila.

0: els tres titulars de la setmana a casa nostra.
1: L'Alt Empordà clou el setembre vorejant els 5.000 desocupats. La comarca tanca el mes amb 4.997 persones sense feina, un 0,83% que el mes passat. L'Escala vol regular els establiments comercials d'alimentació de 24 hores. El ple aprova elaborar una nova ordenança per actuar en aspectes relacionats amb aquests locals i la convivència. Retiren 280 quilos de residus del fons marí. L'acció, dut a terme pel Port de Roses amb la col·laboració del Club Badia de Roses, forma part de la neteja anual del fons marí. El fons marí sembla un abocador, comenta un voluntari.
0: Cada setmana els titulars més destacats de casa, blocs de 3.
2: Què pot haver-hi millor que un raig d'oli d'oliva extra al pa de l'esmorzar?
3: Haver afegit tomata primer i un bon pernil després, mentre escoltes Ràdio Vila-sacra.
4: Perquè ja ho deien els nostres avis, la millor medicina, l'oli d'oliva i una bona estona de ràdio.

0: Notícies en xarxa.
1: El bacallà ha estat el producte estrella de les xerrades d'aquest dimarts al Saló Sant Sebastià Gastronòmica. Xefs de Noruega, Portugal, Euskadi o Catalunya han explicat quines han estat històricament les grans rutes internacionals de comercialització d'aquest peix atlàntic i les respectives receptes de les diverses cuines nacionals. Enviat especial a Sant Sebastià, Òscar Callau.
2: L'encarregat d'explicar la presència secular del bacallà al receptari català ha estat Eduard Gascons, excap del restaurant Els Tinars de Llagostera.
3: No, jo puc parlar de la cuina del meu país, de l'Empordà, de Baix Empordà, no? Perquè allà hi ha dos pobles que encara ho estan treballant, això, com és Palafrugell amb Besniu i Sant Feliu amb el Pixopalo, no? Vull dir que encara, des de fa segles, que aquí estem treballant el mateix bacallà, el mateix plat, tal com era. No tots els restaurants, s'ha perdut una mica, però, bueno, encara es fa.
2: L'escriptor nord-americà Mark Kurlansky ha presentat al certamen basc el seu llibre El bacalao, biografia del pez que cambió el mundo, un volum que mostra com el bacallà sec, al ser un producte que no caducava, va tenir durant segles una importància vital a les cuines i l'economia d'Europa i Amèrica.

0: El teu dossier em diu que t'embarcaràs en una gran història d'amor.
1: D'amor?
0: Sí.
1: Quan?
0: Aviat.
1: Aviat?
0: Molt aviat.
1: Molt aviat?
0: Ja?
1: Ja?
0: De fet, l'amor ja està trucant a la porta.

0: avui pot ser igual que ahir o pot ser un dia únic.
1: Exacte.
2: Dissabte 10 d'octubre, a les 19 hores, al Centre Cívic de Vila-sacra. El tercer sexe, amb Eva Barceló. Una comèdia amb final feliç, amb la direcció de Gabriel Córdoba.
3: Avui fas anys i estàs amb la gent de Ràdio Vila-sacra.

0: t'apuntes?
1: Ara sí, amb el suport de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya.
2: Molt bon dia, família, carinyos, amors, oxigen del meu dia a dia. Què tal esteu aquest matí, quan ens retrobem, que ens hem disposat a sentir, a palpar, a viure, a fer, a desfer, a conèixer, a sentir. I tenim present l'experiència viscuda, la saviesa adquirida en tots aquests anys de vida. Doncs m'agradaria començar agraint a totes les persones que he conegut al llarg de la meva vida. Agraint a totes les persones que, millor o pitjor, han format part de mi, més o menys. Demanar mil disculpes a totes aquelles persones a les que d'una manera o d'una altra he pogut ferir, i felicitar a les que m'han anat ensenyant a viure millor, a viure amb sensibilitat, a viure amb felicitat, amb orgull de viure. Molt bon dia, Albert.
3: Molt bon dia, Xavi. Estem
2: experiència una... saviesa.
3: Experiència saviesa, evidentment.
2: A veure.
3: Va, sense l'experiència, doncs, no es pot ser savi. Per tant, ser savi vol dir haver passat per una experiència. I parlar de la saviesa, doncs, és parlar de la saviesa. Aquí estem.
2: Disposats a parlar de l'experiència i de la saviesa.
3: A parlar de la saviesa, que és fruit de l'experiència.
2: Viure ja és adquirir experiència?
3: Mira, diu que no s'ha deixat de dir saviesa a qualsevol pensament que no serveixi per viure. O sigui que tot el que serveix per viure ho podem considerar que és la saviesa, sí.
2: Qui té experiència i qui no té experiència?
3: Crec que una altra vegada serà d'un gran interès, i he d'esmentar, doncs, les fonts on jo trec la informació, i avui serà sobre un llibre que es diu El savi no té idees, imagina que maco, que és d'un senyor que es diu François Julien. Ell és francès, va néixer el 1951, va estudiar a Xangai i a Beijing, i és un expert, és un sinòleg. Sinòleg vol dir expert en cultura xinesa, doctorat en estudis extremorientals, i a la vegada és filòsof. Sí, sí, jo faig una mica de síntesi del seu llibre i poques coses més hi afegeixo, una petita opinió meva, sí.
2: Jo, clar, sobre el tema de l'experiència, sobre el tema de la saviesa, tinc molts interrogants. A tothom li serveix per igual l'experiència?
3: Mira, d'entrada, doncs, una altra vegada estem, des del que vam començar aquests programes, que jo crec que em connecten amb coses que ni jo mateix tenia, doncs, molt ben classificades, i es confonen els termes de conceptes. O sigui, què és saviesa, què és experiència, que, en fi, tot el que hem anat comentant, la vida, mira, tot està tan tremendament, hi ha quasi unes mil·lèsimes de mil·límetre d'una cosa amb l'altra, però que, com que nosaltres, doncs, som fruits de la mare Grècia i resulta que ho volem raonar tot, no ens toca cap més remei que definir els conceptes, i sembla ser que amb els conceptes definits, doncs, estem una mica més tranquils i podem afrontar la vida d'una forma, doncs, més agradable. Continuarem sent grecs i intentarem definir al màxim, doncs, les diferències, aquestes petites diferències, que en definitiva no són res més que la nostra vida. I avui, doncs, procurarem, des d'aquesta petita emissora, deixar molt clar en què consisteix ser savi i en què consisteix ser o tenir experiència savi.
2: Una altra cosa que també jo tinc un gran interrogant, ja que parlem de l'experiència i de la saviesa, no sé si tu tens resposta. L'experiència, la saviesa, tot allò que vivim dia a dia, haurien de frenar la gran hipocresia, la gran enveja, les grans manies que tenim les persones, o el viscut no té res a veure amb això?
3: No, per suposat. Mira, cada vegada veuràs que sempre ens hem d'enfrontar, doncs, dos o tres inconvenients que fan de que la nostra vida sigui desagradable. I una, ho acabes de dir, és l'enveja, l'altra és l'ambició. O sigui, si això nosaltres fóssim lo suficientment prudents per no caure, doncs, en molts abusos, la vida seria molt més agradable. Inclús la vida podria ser, doncs, això que tothom ha esperat que sigui, que és aquest món de felicitat. Però mentre això no ho tinguem gaire clar, doncs contínuament estarem qüestionant qualsevol mena, qualsevol tipus de concepte. Doncs mira, diu que això de la saviesa no la tenim que anar a buscar gaire lluny. Diu que el més difícil de veure és justament el que tenim més proper, el que tenim més a la vora. El que no donem importància és lo de cada dia, lo que fem cada dia. O sigui que en aquí comença la verdadera experiència, amb lo que fem cada dia. És clar que un dia teníem un any, hi haurà un dia que si tenim sort en tindrem 90. Llavors podrem parlar de verdadera experiència.
2: Doncs déu-n'hi-do, carinyos, família, amors meus, vides de la meva vida, que ja us he dit moltes vegades que jo, sense vosaltres, pues no podria viure, perquè ens hem d'enganyar. Ja sabeu, ja veieu, ja palpeu, ho teniu claríssim, que avui el programa serà un senyor programa.

0: Show. Continguts en xarxa.
1: El temps.
0: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
2: Finca GRN Samons, experts en compra i venda a l'Empordà, us ofereixen el temps.
3: Considerable activitat davant de la costa catalana i, sobretot, la facilitat amb què es desenvolupen estructures convectives en aquest entorn tan inestable. Amb el mapa de pressió en superfície i precipitació associada, veiem com encara apareixen traces de precipitació a la vertical de Catalunya. Per tant, encara esperem alguns ruixats ben bé fins a la matinada de divendres. Després, la situació tendirà a millorar. Amb tot, esperem un dijous al matí on la núvols anirà minvant d'oest cap a est, amb més clarianes a ponent i al terç sud. En canvi, al quadrant nord-est, el cel es mantindrà força ennuvolat amb alguns ruixats. També continuarà precipitant el vessant nord del Pirineu. De cara a la tarda, creixeran nuvolades al quadrant nord-est, on esperem ruixats i xàfecs, que també afectaran punts del litoral i prelitoral central. Localment podran ser forts i anar acompanyats de tempesta. A més, bufarà la tramuntana a l'Empordà i el mestral al terç sud, amb ratxes localment fortes o molt fortes. Avisos de situació meteorològica de perill al matí el tenim per vent a les Terres de l'Ebre i a la tarda al Pirineu i a l'Alt Empordà. A partir de la tarda també tindrem avisos per estat de la mar alterada a l'Alt i al Baix Empordà i per intensitat de precipitació amb perill moderat a trams de la meitat nord del litoral i del perill litoral. A mitjà termini, de cara als dies següents, divendres, encara possibilitat d'algun ruixat al sector central del litoral. Dissabte dominarà el temps estable amb el pas de bandes de núvols alts. Diumenge tindrem més núvols i fins i tot amb la possibilitat d'alguna precipitació feble a punts del Pirineu més occidental. Pel que fa a la temperatura, baixant divendres, recuperant-se dissabtes i mantenint-se força estable de cara a diumenge. De moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
4: Podeu seguir l'actualització de la informació meteorològica a través de la ràdio aquí i també els canals oficials del Departament d'Interior i Emergències a les xarxes socials.
5: Estalvia en la teva factura de la llum amb Bon Preu Esclat Energia. Varietat de plans, energia verda i sense permanències. Contracta ara a bons preus i, a més, et bonifiquem 60 euros a la teva guardiola. Informa-te'n a bonpreuesclat.cat/energia.
6: Bon Preu Esclat.
7: A la vida, cadascú amb el seu rotllo, la seva pel·lícula i el seu dia a dia. I la gent de Ràdio Vila-sacra, també.

0: es Radio Vila Sacra.
1: Això és la caixa de sorpreses.
2: Les millors coses de la vida arriben per sorpresa. I la millor sorpresa sempre és la que encara ha d'arribar.
3: Mira. Records del meu marit, que m'està dient que et doni records, i records meus, una abraçada molt forta.
4: A veure...
5: Hola, nano.
4: Hola, bon dia.
5: Ja està dit.
4: T'ha de sentir la teva veu, de veure't tal l'animat que estàs.
5: Ja està dit. Vale.
4: Me n'alegro de sentir-te. Jo això sí, sempre ho he tingut molt clar. Ara, clar, sóc jo.
5: Ah.
4: Saps que m'explico?
5: Sí.
4: Això sí que és bo.
6: Ja.
3: Mira, que jo ja us ho dic, que vosaltres no ho creieu,
4: A més, ens clavo que és molt positiu.
7: Això què és?
0: És...
8: El que no hi ha.
9: Reciclus arriba a la teva ciutat. La nova aplicació amb la qual podràs guanyar premis simplement per reciclar. Participa i recicla llaunes i ampolles de plàstic de begudes. Cuida el teu entorn i guanya premis. Descarrega't l'aplicació Reciclus i comença

0: informació, música, entreteniment.
1: T'entretenim i et fem companyia al 107 de l'FM, la teva ràdio local.
2: Hi ha res millor que una cervesa artesana vora el mar? Vine a Palamós. Dissabte 17 d'octubre, 8a mostra de cervesa artesana Mar de Birres. D'11 del matí fins a mitjanit a l'estenedor de xarxes. Música en directe, food trucks, espai infantil i mostra de cervesa artesana davant del mar. Organitza Les Caòtiques. Col·labora Ajuntament de Palamós i Diputació de Girona.

0: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
1: És Ràdio Vila-sacra.
0: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adéu a la cultura d'usar i llançar.
1: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.
2: T'imagines un lloc on descobrir, on explorar? Un lloc on llegir, aprendre i compartir? Tot això i molt més a la teva biblioteca. Bibliotecavirtual.diva.cat.

0: La pregunta.
1: Per què la música d'avui dia sona tota igual, canti qui canti? Serà la intel·ligència artificial o és que allò artificial ja és la intel·ligència?

0: tot el que s'ha treballat des de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals és d'accés públic i es troba recollit al portal lingüístic i qualsevol persona hi pot accedir i fer-se seva la normativa que s'hi recull.
1: El teu temps de ràdio.

0: emoció.
1: Si vols que et coneguin, necessites un altaveu. I aquí el tens.
0: Xarxa local de comunicació.
1: És fàcil, ràpid i accessible per a qualsevol empresa.
0: Xarxa local de comunicació.
2: Empreses que funcionen.
0: Xarxa local.
3: Roses acollirà que cap de setmana, els dies 9, 10 i 11 d'octubre, la 8a edició de la Fira de la Cervesa Artesana amb Music, una proposta que convertirà la plaça Via Ítaca en el punt de trobada dels amants de la cervesa artesana, la gastronomia i la música. La fira comptarà amb la participació de 5 cerveseries artesanes procedents de diferents municipis. L'Escometent de Sabadell, Canatenca de Canet de Mar, Cervesa de Roses, No t'enfadis de Figueres i Cervesa Cadaqués.

0: Autotaller Joanola. Mecànica, electricitat, pneumàtics.
1: Líder europeu de taller multimarca.
0: Especialistes BMW.
2: Confiança i seguretat exclusives. Carrer Garrigàs 13, Figueres.
0: Telèfon 972 50 55 55.
3: Quina és la darrera cosa bona que t'ha passat? Potser un moment tranquil, una bona conversa, o potser simplement descobrir que Ràdio Vila-sacra omple la meva vida. Sí, això.
4: Assessorem, dissenyem i estampem.
0: 696-81-59-81.
4: A Rams Tot Sal personalitzem roba laboral, roba esportiva i publicitària per empreses, clubs, associacions, ajuntaments i particulars. Pressupost sense compromís. Taller propi de serigrafia, brodat, sublimació, transfer i DTF. Rams Tot Sal, especialistes en estampació. A Vilablareig, carrer Güell 18.
0: 696-81-59-81.

0: els tres titulars de la setmana a casa nostra.
1: Cacen un cotxe circulant en direcció contrària per la Nacional 2 a Pont de Molins. El vehicle ha estat enregistrat aquest 7 d'octubre cap a 1:15 de la matinada i agents de trànsit dels Mossos investiguen els fets. Detenen un home i una dona que han fugit contra direcció d'un control policial a la AP7. La sospitosa, que acumula 5 ordres de detenció, s'ha acreditat amb un DNI que no era seu i amb aptitud xulesca ha amenaçat els Mossos. Augmenten les denúncies de cotxes que circulen de nit sense llums. Fins i tot, van agredir a un conductor que els hi va recriminar circular amb les llums apagades.
0: Cada setmana els titulars més destacats de casa, blocs de 3.

0: El Patronat de Turisme Costa Brava Girona és la finestra de les comarques gironines al món. La seva missió principal és promocionar l'oferta turística de les marques Costa Brava i Pirineu de Girona. Treballa amb els agents turístics de la demarcació i aposta per un desenvolupament turístic sostenible i transversal al conjunt del territori. Patronat de Turisme Costa Brava Girona. Diputació de Girona.
1: Què dius?
2: Què?
1: I tens proves del que dius? Doncs directe al jutjat. No tens proves?
2: No.
1: Doncs a l'infern per ser mala gent.
3: I parlant d'emocions,

0: els tres titulars de la setmana a casa nostra.
1: Figueres ha començat el canvi de contenidors del nou servei de residus. És el primer pas visible d'una renovació que preveu instal·lar més de 1.000 contenidors nous en 174 àrees d'aportació fins al 15 de novembre. La majoria dels figuerencs tindran una àrea completa a entre 150 i 300 metres de casa, amb les fraccions de resta orgànica, envasos, paper, cartró i vidre. El Fòrum Empresarial Peralada analitzarà els reptes de l'economia de l'Empordà amb Jordi Riera, August Conesa i Àngels Chacón. La jornada, que se celebrarà a Peralada el proper 21 d'octubre, compta amb el patrocini de la Generalitat de Catalunya i posarà el focus en la innovació tecnològica i la tradició industrial. El conseller delegat de Premsa Ibèrica, Aitor Moll, obrirà la tercera edició del Fòrum Empresarial Peralada dirigit pel periodista Martí Sabaix. Vilanant aconsegueix fer realitat la millora del camí de Tarabaus. El que va començar el 2007 amb un primer projecte redactat per la Diputació de Girona entra ara en una etapa decisiva, segons l'alcaldessa.
0: Cada setmana els titulars més destacats de casa, blocs de 3.

Dissabte 10 d'octubre, a les 19 hores, al Centre Cívic de Vila-sacra. El tercer sexe, amb Eva Barceló. Una comèdia amb final feliç amb la direcció de Gabriel Córdoba.

0: Continguts en xarxa.
1: El temps.
0: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
2: Finca GRN Samons, experts en compra i venda a l'Empordà, us ofereixen el temps.
3: Considerable activitat davant de la costa catalana i, sobretot, la facilitat amb què es desenvolupen estructures convectives en aquest entorn tan inestable. Amb el mapa de pressió en superfície i precipitació associada, veiem com encara apareixen traces de precipitació a la vertical de Catalunya. Per tant, encara esperem alguns ruixats ben bé fins a la matinada de divendres. Després, la situació tendirà a millorar. Amb tot, esperem un dijous al matí on la núvolositat anirà minvant d'oest cap a est, amb més clarianes a ponent i al Ter Sud. En canvi, al quadrant nord-est, el cel es mantindrà força ennuvolat amb alguns ruixats. També continuarà precipitant el vessant nord del Pirineu. De cara a la tarda, creixeran nuvolades al quadrant nord-est, on esperem ruixats i xàfecs, que també afectaran punts del litoral i prelitoral central. Localment podran ser forts i anar acompanyats de tempesta. A més, bufarà la tramuntana a l'Empordà i el mestral al Ter Sud, amb ratxes localment fortes o molt fortes. Avisos de situació meteorològica de perill al matí el tenim per vent a les Terres de l'Ebre i a la tarda al Pirineu i a l'Alt Empordà. A partir de la tarda també tindrem avisos per estat de la mar alterada a l'Alt i al Baix Empordà i per intensitat de precipitació amb perill moderat a trams de la meitat nord del litoral i del prelitoral. A mitjà termini, de cara als dies següents, divendres, encara possibilitat d'algun ruixat al sector central del litoral. Dissabte dominarà el temps estable amb el pas de bandes de núvols alts. Diumenge tindrem més núvols i fins i tot amb la possibilitat d'alguna precipitació feble a punts del Pirineu més occidental. Pel que fa a la temperatura, baixant divendres, recuperant-se dissabtes i mantenint-se força estable de cara a diumenge. De moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
4: Podeu seguir l'actualització de la informació meteorològica a través de la ràdio aquí i també els canals oficials del Departament d'Interior i Emergències a les xarxes socials.
5: Estalvia en la teva factura de la llum amb Bon Preu Esclat Energia. Varietat de plans, energia verda i sense permanències. Contracta ara a bons preus i, a més, et bonifiquem 60 euros a la teva guardiola. Informa-te'n a bonpreuesclat.cat/energia.
6: Bon Preu Esclat.
7: A la vida, cadascú amb el seu rotllo, la seva pel·lícula i el seu dia a dia. I la gent de Ràdio Vila-sacra, també.
8: Ringuin! Ringuin! Superringuin!
9: Catalunya és terra de mar i tradició pesquera. Una tradició que porta el millor peix i marís del Mediterrani, fresc i de qualitat, a les teves mans i a la teva taula.
10: Ideal per una alimentació saludable, saborós i molt fàcil de cuinar, a la planxa, al forn o fregit. Vine i deixa't aconsellar les peixateries de confiança.
9: Salut, qualitat, tradició i sabor a la teva peixateria de proximitat. Ben a prop teu, sempre amb el millor peix i marisc. Gremi de Peixaters de Catalunya. Peixateries de confiança. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.

les acollirà aquest cap de setmana els dies 9, 10 i 11 d'octubre la 8a edició de la Fira de la Cervesa Artesana amb Music, una proposta que convertirà la plaça Via Ítaca en el punt de trobada dels amants de la cervesa artesana, la gastronomia i la música. La fira comptarà amb la participació de 5 cerveseries artesanes procedents de diferents municipis: l'Escometent de Sabadell, Canatenca de Canet de Mar, Cervesa de Roses, No t'enfadis de Figueres i Cervesa Cadaqués. L'objectiu és posar en valor la producció cervesera artesana i de proximitat.

0: Aquí, les barreges ben fetes. Cada hora el seu contingut. Gràcies!
1: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
2: Et volem escoltar.
3: La Costa Brava més brava. Viure a la Costa Brava, gaudir de les seves platges, de la muntanya, de la seva gastronomia, del seu exquisit zel i de persones plenes de vida, et regala una millor vida. Per mi, el millor de tots els passejos de ronda. Amb el seu tutú a sobre de la terra empordanesa que l'acompanya des del mar i des del cel, imatges i passos de vall que es poden veure de prop, de lluny, a ull d'ocell, per gaudir i tornar a gaudir d'ella, del seu art i d'un escenari únic que tenim el privilegi de tenir a l'abast sense que baixi mai el taló. Representa la nostra costa més brava, aquella que es manté al llarg del temps fidel al seu esperit lliure, aquella que recolza en la força de sa majestat tramuntana i ens ensenya que per ser braus no és suficient viure a la Costa Brava. Per ser brau, per ser brava, s'ha de mostrar el que més estimes estimant-ho.
2: Aquest missatge és per les persones que creieu que la música, el cinema, els llibres, els viatges o el teatre són més que un entreteniment. Pels que penseu que el valor de la cultura és més que el preu d'una entrada i pels que esteu convençuts que amb la cultura sempre rep més del que es paga. Aquest missatge és per aquelles persones que feu de la cultura una font de felicitat. A tots vosaltres, benvinguts a la cultura. Benvinguts al club.
4: Ràdio Vila-sacra.
2: El club de cultura.
5: Ràdio Vila-sacra, la de l'Empordà. Així de clar.
6: Sigues intel·ligent.
7: Fer volar la imaginació.
8: Sí. Eternament.
9: L'opció dels que en saben.

0: Escolta. Mans. Mans incansables que no s'aturen mai. Mans que evolucionen, gaudint del que fan. Mans agraïdes. Mans amb les quals deixem una mica de nosaltres en tot el que fem. El Coto. Artesans del vi.
1: Persones amb energia pròpia que il·luminen el món. Les coneixes perquè transmeten optimisme als que els envolten. I això les fa més felices i el planeta també. Uneix-te a les persones i empreses amb energia pròpia. Ara és més fàcil.
2: Gent Ràdio Vila-sacra.
3: A l'Empordà, Ràdio de Vila-sacra i ja està.

0: Notícies en xarxa.
1: El perill a Catalunya ha baixat, ara és de 2 sobre 6, és de color groc, però encara que el temps millori, Protecció Civil demana a tothom que estigui atent a possibles riscos del seu entorn. Pot haver quedat malmès per la quantitat d'aigua que ha caigut. Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil.
2: Cal tenir en compte que ha plogut molta aigua en el territori, que està el territori molt mullat, que hi ha moltes zones on pot haver-hi algun risc per aquesta situació, i per tant demanem a tothom que estigui atent, que estigui vigilant amb com ha quedat després d'aquestes pluges al seu entorn, doncs per poder desplaçar-se i moure's amb seguretat.
1: Els bombers treballen per restablir les afectacions causades per l'acumulació de pluges amb comandaments instal·lats a 3 punts crítics: Xerta, el Baix Ebre, Granollers i Pineda de Mar. A Xerta, per les destrosses que han causat les inundacions; a Granollers hi ha 13 dotacions amb la unitat canina i la de drons fent tasques de neteja i recuperació, i a Pineda de Mar estan coordinant el treball que fan 13 dotacions per tot el Maresme. Hi va desaparèixer una persona també el cap de setmana durant el temporal. Des d'ahir els bombers han fet 45 salvaments de persones que han quedat atrapades dins dels seus vehicles o bé dins d'ascensors. En total han estat 285 serveis, la majoria a Terres de l'Ebre i a la regió metropolitana sud. El telèfon 112 ha rebut 690 trucades i hi ha incidències encara actives. Més de 4.600 usuaris estan sense electricitat. I en el terreny de les telecomunicacions han caigut 13 estacions base. Això afecta sobretot a Terres de l'Ebre i comarques de Tarragona.
3: La xarxa de comunicació local.
4: A la vida, cadascú amb el seu rotllo, la seva pel·lícula i el seu dia a dia. I la gent de Ràdio Vila-sacra, també.
5: Sintonitzes Ràdio Vila-sacra.

0: Amb clau d'humor i situat a Catalunya, Xavier Sust recull tot un seguit de situacions i miniquies que poden ser útils, però també curioses i a la vegada impensables. Tots hem tingut a les mans guies de ciutats, però en aquest recull ens en presenta una de poc freqüent, una ruta per Santa Coloma de Gramenet.
1: Això és la curiositat, a priori. Les guies turístiques es fan de Montserrat, de la Costa Brava, del Romànic de Boí, es fan de llocs, doncs, apa, guia turística de Santa... Però no, escolta, vull dir, a tot arreu, un bon restaurant, hi ha un edifici que té un determinat interès.
0: Seguint amb el turisme, proposa descobrir Londres, fent un recorregut per l'exili català.
1: Aquí va fer la conferència aquella seminal importantíssima el doctor Trueta, aquí va fer el concert d'acabar de la guerra al Pau Casals, aquí hi havia aquella al·legació que va obrir la Generalitat als F-30, etc.
0: Més enllà del que entenem com a turisme, entrem en les curiositats. Un diccionari del món del còmic el trobarem a les pàgines centrals, inspirat en els antics TVOs de Bruguera. O què s'ha de fer per anar de públic a un programa de ràdio o de televisió?
1: Vull anar de públic a... Diu, no, aquest programa no, perquè aquest programa, doncs, això és enllaunat. La missa, per exemple, la missa dels diumenges de TV2. Vull anar de públic a la missa dels diumenges.
0: La síndrome d'Estocolm, o una suposada agressió postelectoral, té solució? L'autor troba la resposta a la Fira d'Herbes Remeieres de Vilanova de Sau.
1: Sí. Va fer una llista d'infusions, punyols, tisanes, per curar les malalties de la vida moderna.
0: I com ho podem fer per canviar de religió?
1: Que ha de fer un senyor que es vulgui fer Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna. Si és obligatori rapar-se el cap o no, si t'obliguen a dur aquella túnica, quins estudis o quines obligacions et comportarà.
0: En Xavier Sust és economista i ja ha publicat altres llibres d'aquest estil. Secrets de Catalunya, l'edita Cusatània, i és el primer volum d'una col·lecció que continuarà amb curiositats d'altres indrets. Per cert, l'autor recomana llegir-lo en petites dosis. Un capítol abans d'anar a dormir.
2: Em fa la sensació que...
3: Amb raó.
2: Gent que és feliç fent feliços els altres.

0: Ràdio Vilasacra no segueix modes. Ràdio Vilasacra no t'interessa en viralitzar res de res, perquè té els millors oients i les millors sensacions i això ningú ho pot negar.
1: Ai, caramba!
2: Els tres titulars de la setmana a casa nostra.
3: Passen un cotxe circulant en direcció contrària per la Nacional 2 a Pont de Molins. El vehicle ha estat enregistrat aquest 7 d'octubre cap a 1:15 de la matinada i agents de trànsit dels Mossos investiguen els fets. Detenen un home i una dona que han fugit contra direcció d'un control policial a la AP7. La sospitosa, que acumula 5 ordres de detenció, s'ha acreditat amb un DNI que no era seu i amb aptitud xulesca ha amenaçat els Mossos. Augmenten les denúncies de cotxes que circulen de nit sense llums. Fins i tot, van agredir a un conductor que els hi va recriminar circular amb les llums apagades.
2: Cada setmana els titulars més destacats de casa, blocs de 3.

0: Olli. Olli. Olli.
1: Quan has de gestionar-ho tota la teva empresa, la teva vida sona així de ràpida. Però amb Konto, el compte d'empresa que simplifica les teves finances, pots dedicar el teu temps a fer créixer el teu negoci, perquè ho tens tot fet. Crear targetes en segons? Fet. Factures, comptabilitat, despeses d'equip. Sí, tot fet. Konto, el compte d'empresa fet pel teu negoci. I tot fet.

0: què tal esteu d'alegria? Sí, bé, cantem? Cantem juntets? Vinga. Preparats?
1: Preparats?
0: Apanem-hi. Amb alegria. En ritme.
1: Dehep, hap, dehere, dehere, dehere, hep, ha. Tiquiticom-com, patin-tin-can, tiquiticom-com, balan-nang-tin, tiquiticom.
0: Aquesta alegria que tenim aquí, a casa, K25, és una alegria natural.
1: K25.
0: Per què?
2: Tens una cita amb els reis de la casa. Ens ho explicaran tot i més, a la seva manera.
3: Que a la meva classe hi ha un moro. És català, que xulo.
2: Ells ja estan preparats. I tu, i tu, i tu, i tu, i tu.
4: Do it!
5: Ràdio Vilasacra és una gentilesa del poble de Vilasacra per l'Alt Empordà i pel món.
6: Bon dia, gironins i gironines. Avui us parlarem d'un llibre que vam llegir el trimestre passat a la nostra classe. Es diu Soc com soc. Ens explica les peripècies que s'hi passa a uns animalets del bosc. Es senten diferents dels seus amics. El garrí li encanta ser polit. El talp no té ungles per poder fer forats a terra. El llop és vegetalià, us ho imagineu? El gall sempre està fònic. Tots aquests personatges i molts d'altres estan molt cansats de ser la riota dels seus companys. El tap comença el seu viatge pel bosc en busca l'àvia sàvia. Pel camí es van trobar altres animals que també són diferents als seus amics i es van ajuntant en la reserva. Els podrà ajudar l'àvia sàvia? Com s'ho faran? Nosaltres, els nens i nenes de tercer, us el recomanem perquè han gaudit molt llegint-lo. El seu autor es diu Carles Sala. Amb tot això que us hem explicat, desitgem que vosaltres també sentim ganes de llegir-lo. Tot seguit, us farem una prelectura d'una plana. Desitgem que us agradi. Que quin problema hi ha? Doncs que els nostres companys al bosc no ens ha passat per alt com nosaltres són diferents. I ens recorden cada dia. I es volen de nosaltres per ser com... I doncs, en què us podré ajudar jo? Va preguntar en parsimònia. Nosaltres hi demanem que ens ajudi a ser com els altres. Els nostres problemes s'acabarien si tinguéssim tot el que hem de tenir i ens agradés el que ens agrada. Com tothom van dir convençut, en Ramonet. Va ser pensativa. Es va fer en silenci. Tothom es preguntava si l'àvia seria prou sàvia per solucionar un problema tan gros. O més ben dit, tan problemes grossos. Perquè el liró volia tenir son. El garrí volia ser brut. El pop volia menys potes. El gall volia un raig de veu. I tot plegat no semblava gens fàcil de resoldre.
7: A la fi, l'àvia sàvia va parlar.
8: Què en penseu del meu cap?
6: Aquella pregunta va agafar tothom per sorpresa.
8: Sembla el meu cap, va insistir. És com el de les altres tortugues?
7: Tots els animals s'havien adonat que tenia un cap enorme, però cap d'ells no gosava dir-lo per por de faltar el respecte.
8: Ningú no té res a dir?
9: A nosaltres ens ha agradat molt. Espero que us animeu a llegir-lo.
10: Si busques una emissora convencional, no és aquí.
11: I doncs?
10: Aquí únicament tot un arxiu de sensacions audiovisuals des de 1920 fins les hores.
12: No és molt habitual.
10: Amanides d'experiments de forma senzilla i combinada amb de tot un molt i més.
13: I una mica més. El Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació.
10: O sigui, que només per a cervells evolucionats que vulguin sentir.

0: principis del segle XX, Josep Ancesa tenia ganes de crear coses, així que d'uns terrenys que no tenien nom, va crear S'Agaró. I d'un xalet humil en va fer un dels establiments més luxosos d'Espanya, l'Hostal de la Gavina. Segons la Viquipèdia, un hostal és un establiment de menor categoria que un hotel. Doncs l'Hostal La Gavina és l'excepció. I no cal que es digui Hotel 5 Estrelles, perquè és que ja se sap que ho és. Si no, personatges com Josep Pla, Robert De Niro, Lady Gaga no hi haurien anat mai. L'Hostal de la Gavina, on el luxe i el glamour són cosa fina.
1: Telèfon de reserves 972 32 11 00. Rosaleda sense número, S'Agaró.

0: Benvinguts a la ràdio.
1: Ja sabeu que no fem cap pregunta concreta.
2: Contestador 972-51-1268.
1: Què pots dir el que vulguis?
2: WhatsApp i missatge de veu 656-1970-62.
1: Què pots dir aquelles coses que t'inquieten?
2: Contestador 972-51-1268.
1: Pots dir el que realment et dongui la gana.
2: WhatsApp i missatge de veu 656-1970-62.
3: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
4: Et volem escoltar.
5: Hola. Les lleis estan molt lais, eh? Molt lais, eh? I la policia se les està veient de tots colors amb moltíssima gent que no fa les coses com té que fer. És així. És perquè és que cada dia sents un assassinat, eh? És raro a la setmana que no hi hagin dos o tres, eh? És una pena, eh? Entre els que els marits maten les dones i els altres que maten els altres, o van a robar, o és que és un, és això, amb un arribat, estem a l'oeste ja, eh? Per favor. És que jo, vamos, jo no havia sentit mai tants morts com ara se senten. No ho entenc, o és que abans no hi havia tanta informació. No ho sé, però vaja, jo crec que no, eh? Vinga.
6: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
1: Truca!
6: Repetiràs.

0: Contestador 972 51 12 68.
1: WhatsApp 656 19 70 62.
2: Moltes vegades cerquem fora el que tenim a dins. I així va el món.

0: Dissabte 10 d'octubre a les 19 hores al Centre Cívic de Vila-sacra. El tercer sexe amb Eva Barceló. Una comèdia amb final feliç amb la direcció de Gabriel Córdoba.
1: Avui fas anys i estàs amb la gent de Ràdio Vila-sacra. Avui fas...

0: Felicitats.
1: Tota la família de Ràdio Vila-sacra, de la que formes part tu, et desitgem feliç aniversari.

0: t'apuntes?
1: Ara sí, amb el suport de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya.
2: Bon dia. Si participaves en algun dels 5 sortejos del nou doble de l'11, Super 11 i Triplex de l'11 d'ahir, consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que comprant loteria de l'11 col·labores amb una gran tasca social. 11. Ben jugat.
3: Aquest contingut és informació general. No ha de substituir ni la consulta, ni el tractament, ni les recomanacions del teu metge.
4: I parlant d'emocions,

0: L'altre dia, fent unes proves de cobertura aquí a la zona de l'Alt Empordà, em vaig fixar que a la ciutat de Figueres, per exemple, pots sintonitzar a través del teu dial una mica més de 50 emissores de ràdio. Si busques emissores de televisió gratuïtes, em vaig fixar que pots trobar-ne més de 200. Si afegim a tot això les possibilitats de plataformes de pagament que hi ha, jo crec que ens perdem en quantitat. Si a més us fem el suggeriment de tot el que ens proposa internet en tots els seus sentits amplis i sumes la quantitat de videojocs que hi ha, a més dels que s'editen diàriament per perdre el temps, arribes a la conclusió que de rècords d'audiència, avui dia, potser de boca, perquè en dades reals és impossible demostrar de manera fiable res. Hi ha tant de tot que sort tenim, si algú es digna a triar-nos a nosaltres. Així que, veient la perspectiva, potser que no ens confongui ningú, perquè la realitat sempre sol ser una altra, molt diferent de la que ens volen fer creure. No et sembla? Ah, no? Ah,
1: pues mira, potser tens raó.
2: Totes les sensacions de Ràdio Vila-sacra.
3: Porta'm firma. Amb segell.
4: I gratis, gratis.
5: Comença a haver-hi nivell.
6: Hola, sóc la Mireia Belmonte. A la natació, la velocitat és clau. I també ho és per salvar una vida. Davant l'ictus, trucar ràpid al 112 és fonamental. Si notes un canvi brusc a una persona, com ara pèrdua de força a una banda del cos, canvis en la parla o en el gest de la cara, truca ràpid al 112. No t'ho pensis.
7: Davant l'ictus, truca ràpid al 112.
8: Generalitat de Catalunya.

0: Continguts en xarxa. El temps. Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
1: Finca GRN Samons, experts en compra i venda a l'Empordà, us ofereixen el temps.
2: Considerable activitat davant de la costa catalana i, sobretot, la facilitat en què es desenvolupen estructures convectives en aquest entorn tan inestable. Amb el mapa de pressió en superfície i precipitació associada, veiem com encara apareixen traces de precipitació a la vertical de Catalunya. Per tant, encara esperem alguns ruixats ben bé fins a la matinada de divendres. Després, la situació tendirà a millorar. Amb tot, esperem un dijous al matí on la núvols anirà minvant d'oest cap a est, amb més clarianes a ponent i al terç sud. En canvi, al quadrant nord-est, el cel es mantindrà força ennuvolat amb alguns ruixats. També continuarà precipitant el vessant nord del Pirineu. De cara a la tarda, creixeran nuvolades al quadrant nord-est, on esperem ruixats i xàfecs, que també afectaran punts del litoral i prelitoral central. Localment podran ser forts i anar acompanyats de tempesta. A més, bufarà la tramuntana a l'Empordà i el mestral al terç sud, amb ratxes localment fortes o molt fortes. Avisos de situació meteorològica de perill al matí el tenim per vent a les Terres de l'Ebre i a la tarda al Pirineu i a l'Alt Empordà. A partir de la tarda també tindrem avisos per estat de la mar alterada a l'Alt i al Baix Empordà i per intensitat de precipitació amb perill moderat a trams de la meitat nord del litoral i del prelitoral. A mitjà termini, de cara als dies següents, divendres, encara possibilitat d'algun ruixat al sector central del litoral. Dissabte dominarà el temps estable amb el pas de bandes de núvols alts. Diumenge tindrem més núvols i fins i tot amb la possibilitat d'alguna precipitació feble a punts del Pirineu més occidental. Pel que fa a la temperatura, baixant divendres, recuperant-se dissabtes i mantenint-se força estable de cara a diumenge. De moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
3: Podeu seguir l'actualització de la informació meteorològica a través de la ràdio aquí i també els canals oficials del Departament d'Interior i Emergències a les xarxes socials.
4: Estalvia en la teva factura de la llum amb Bon Preu Esclat Energia. Varietat de plans, energia verda i sense permanències. Contracta ara a bons preus i, a més, et bonifiquem 60 euros a la teva guardiola. Informa-te'n a bonpreuesclat.cat/energia.
5: Bon Preu Esclat.
6: A la vida, cadascú amb el seu rotllo, la seva pel·lícula i el seu dia a dia. I la gent de Ràdio Vila-sacra, també.
7: Va, anem a fer l'animal.
8: Ah, sí...

0: Happy Animals.
1: Des de la sintonia de la Municipal de Vila-sacra, gaudint dels millors anys de la nostra vida.

0: La papallona monàrquica és una de les criatures més fascinants del món natural, coneguda per la seva extraordinària migració de milers de quilòmetres. Cada any, milions d'aquestes papallones viatgen des de Canadà i els Estats Units fins als boscos del centre de Mèxic, on passen l'hivern refugiades entre els arbres d'Oyamel. El més increïble és que cap papallona fa el viatge complet d'anada i tornada. Les monarques que arriben a Mèxic moren allà, però abans han posat ous que donen lloc a una nova generació que emprendrà el camí de retorn cap al nord. Aquesta migració pot durar fins a 4 generacions i abasta més de 4.000 quilòmetres, una distància sorprenent per a un insecte tan petit i fràgil. Encara no es comprèn del tot com aconsegueixen orientar-se amb tanta precisió, però s'ha descobert que utilitzen una combinació de senyals solars, magnètics i genètics. Malauradament, el canvi climàtic i la destrucció dels seus hàbitats han posat en perill aquesta migració tan emblemàtica. Per això, avui dia, la papallona monarca és considerada una espècie amenaçada i diversos països col·laboren per protegir-la i assegurar que aquest viatge meravellós continuï. Yeah,
1: yeah. Estàs escoltant Ràdio Vila-sacra, 107.0 FM.
2: Pareu bé l'orella.

0: Perquè t'interessa escoltar totes les veus. Conèixer les dues cares de la mateixa moneda. I entendre el que ens uneix. Perquè la desinformació divideix. I el periodisme construeix.
1: Connecta amb Ràdio Vila-sacra.

Com us hem dit moltes vegades, Ràdio Vila-sacra és una emissora d'un petit poble de l'Empordà. I ni tenim grans estrelles de la comunicació ni pressupostos de cine. Tampoc podem prometre res, ni garantir més enllà que oferir sensacions i deixar la falsa modèstia i bruixes i fantasmes per les cases encantades. Com bé saps, tens mil opcions al dial radiofònic per canviar. O sigui, que si continues amb nosaltres és perquè vols sentir.

0: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
1: És Ràdio Vila-sacra.
0: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adeu a la cultura d'usar i llançar.
1: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.
2: Compra amb l'app de Bon Preu Esclat, Té Premi. Accedeixi i descobreix els reptes que t'ompliran la butxaca d'estalvi. Fes la teva compra, assoleix l'objectiu i pesca el premi. Pots aconseguir productes gratuïts o descomptes per les teves properes compres. Bon Preu Esclat.
3: A la vida, cadascú amb el seu rotllo, la seva pel·lícula i el seu dia a dia. I la gent de Ràdio Vila-sacra, també.
4: Sons del Món presenta La Oreja de Van Gogh en concert dissabte 24 de juliol a la Ciutadella de Roses. No et perdis tots els seus grans èxits al seu únic concert de l'any vinent a Catalunya. Entrades a la venda a sonsdelmón.cat. Aforament limitat.
5: Ràdio Vila-sacra.
6: Besalú. Temps era temps, terra de camperols, cavallers i nobles, feudalisme i vassallatge. Mil històries hi passaren, moltes al voltant d'una bona taula. Bufet Castell de Besalú. Bufet lliure amb cuina catalana casolana, carns a la brasa i amb terrassa amb vistes al fabulós Pont Romànic. Bufet Castell de Besalú. Carrer del Pont 2. Tancat els dimecres. Gaudeix d'una altra gran història.

0: fliparàs. Alucinaràs.
1: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
2: Et volem escoltar.
3: Esto es alucinante. Vale.
4: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
5: Truca.
4: Repetiràs.
6: A la vida, cadascú amb el seu rotllo, la seva pel·lícula i el seu dia a dia. I la gent de Ràdio Vila-sacra, també.

0: soir a dit « Julie, c'est mieux pour les blancs, je trouve. »
1: De perdre la veu a Xampala a perdre la por al nou passatge El Carnicero de Penitents. De veure volar el Comte Draco a volar a Coco Piloto. Veniu a viure el Halloween per a tothom a PortAventura World, on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades amb fins a un 15% de descompte. Consulta les condicions a la web.
2: Doncs què, quina pel·li anem a veure?
3: Jo triaria aquesta, té bones crítiques i a més la fan en català.
4: Si t'agrada el cinema, viu-lo en català. L'oferta de pel·lícules doblades i subtitulades en català cada vegada és més gran, tant a les sales com a les plataformes. A través del web gencat.cat/llengua/cinema podràs consultar les pel·lícules i les sales que projecten en català a tot el territori, així com altres notícies i recursos d'interès. Al cinema, provem-ho en català. 012, la millor resposta.

0: Notícies en xarxa.
1: Figueres es prepara per viure un canvi històric en la gestió dels seus residus. La ciutat estrena un nou servei de recollida que renovarà per complet la imatge dels seus carrers, posant fi a un model que feia 25 anys que funcionava i que havia quedat obsolet. La novetat més visible serà la substitució progressiva de tots els contenidors de la ciutat. En total, se n'instal·laran 1.043 de nous, que triplicaran la capacitat de l'anterior model. Aquests nous contenidors estaran oberts les 24 hores, sense cap mena de targeta, i incorporaran com a gran novetat la recollida de fracció orgànica i d'oli vegetal usat. A més, es retiraran definitivament els vells contenidors soterrats per evitar problemes de manteniment i salubritat. Per facilitar l'adaptació dels veïns, l'Ajuntament ha començat a repartir de manera gratuïta 20.000 cubells airejats i bosses compostables, que es podran recollir a les oficines municipals i als centres cívics. La redistribució de les àrees farà que el 90% dels figuerencs tinguin un contenidor a menys de 300 metres de casa. Juntament amb els contenidors, s'estrena una flota d'una vintena de vehicles més ràpids, sostenibles i eficients, que aniran acompanyats d'un pla de xoc de neteja intensiva als carrers. S'introdueix també un servei de prerecollida per evitar residus abandonats a la via pública i es reforça la freqüència de buidatge i de neteja dels contenidors amb aigua calenta a pressió. Pel que fa al sector comercial i industrial, es consolida el model porta a porta per alliberar espais de la via pública, un sistema que s'estendrà als polígons a partir de mitjans de novembre.

0: música, entreteniment.
1: Produccions Grup Cultural Club.
2: Des de 1986.
1: Creant sensacions.
3: Productions Group Cultural Club.
4: Ràdio Vila Sacra, la de l'Empordà. I punt.

El Museu de l'Empordà de Figueres ha inaugurat l'exposició d'Empúries a Spider-Man, una mostra que repassa el paper de la comarca en la història del còmic des dels orígens fins a la narrativa gràfica actual. L'exposició posa en valor l'Empordà com a territori de creació i escenari de ficcions fora dels grans nuclis urbans. L'exposició aplega des de clàssics com el Capitán Trueno fins a edicions locals de superherois i es podrà visitar el Museu de l'Empordà

0: La Generalitat de Catalunya ha convocat 1.587 noves places per accedir als Mossos d'Esquadra. Si vols una professió en futur, compromesa amb les persones i amb projecció per créixer, aprofita l'oportunitat. Els Mossos i Mosses fan molt més que protegir. Formen part d'una policia moderna, preparada i propera. Treballen per la ciutadania des del compromís, la professionalitat i la responsabilitat. Pots presentar la sol·licitud telemàticament. Tota la informació a mossos.gencat.cat.
1: Quin mal rotllo, no? Com hi ha pogut caure?
2: No sé, però aconsellar-lo per sortir-ne és el millor que podem fer.
3: Li direm que UpHill és un centre especialitzat en tractament d'addiccions.
2: Alcohol, drogues, ludopatia, pantalla, sexe...
4: UpHill, a la carretera de Barcelona 5 de Girona. Telèfon 609-6573-84. 609-6573-84.
1: Uau, déu-n'hi-do.
5: Empúria Brava, quan passis per davant...
6: Mira, para, para...
5: Sí, atura't. Bistró Montserrat, l'aturada perfecta.
7: Carta, esmorzars, dinars, berenars, sopars, vols uns bons calamars a la romana o un dels nostres irresistibles arrossos caldosos amb Llobregat?
5: Uau! Restaurant Bistró Montserrat, a tocar del supermercat Montserrat, amb fins.

0: El meu nom és el teu, i com jo, no has entès per què els somnis costen tant si no es compleixen. El meu nom és el teu i et commou el patiment dels altres. I sents la teva petitesa davant el poder desmesurat i devastador de tanta injustícia. El meu nom és el teu perquè tu tens esperança en el demà que construeixes dia a dia, a cops de bellesa. Tens esperança perquè hi ha el vent i el sol i les onades i els ocells i les flors i els arbres. Hi ha camins. Hi ha aquesta música i el moviment d'una dansa improvisada. Hi ha besades. I som tu i jo. I no ens cal res més.
1: Ràdio Vila-sacra. Observar, pensar, raonar. Ho entens?

0: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
1: Et volem escoltar.
2: Només us volia donar les gràcies per la companyia que em feu a la nit. Molt agraïda. Em va molt bé. Bona nit.
3: Enviado el 19 de septiembre a las 20 horas 50 minutos.
4: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
5: Truca!
4: Repetiràs.
5: Ei, ja saps que on no arriba la FM...
6: Sí. Què està passant aquí?
5: Ens pots escoltar a través de la xarxa.
4: radiovilasacra.cat.
0: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
1: Et volem escoltar.

0: Hola, què tal? Es trobàvem a faltar, sí, sí, com tothom ho diu, és veritat, us trobàvem a faltar molt, perquè en aquest horari estem acostumats a escoltar a la ràdio boleros, sardanes, cançons catalanes, i ei, benvinguts, vinga, molta força.
1: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
2: Truca.
1: Repetiràs.
3: Obrir una caixa màgica i descobrir mil sensacions. Això és Ràdio Vila-sacra. Ho entens?
4: Ai, ai.
5: I ara? Vila-sacra.
6: Figueres a escena.cat, la web de la cultura a Figueres.
7: Dissabte 10 d'octubre, a les 19 hores, al Centre Cívic de Vila-sacra. El tercer sexe amb Eva Barceló. Una comèdia amb final feliç amb la direcció de Gabriel Córdoba.

0: Notícies en xarxa.
1: El perill a Catalunya ha baixat, ara és de 2 sobre 6, és de color groc, però encara que el temps millori, Protecció Civil demana a tothom que estigui atent a possibles riscos del seu entorn. Pot haver quedat malmès per la quantitat d'aigua que ha caigut. Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil.
2: Cal tenir en compte que ha plogut molta aigua en el territori, que està el territori molt mullat, que hi ha moltes zones on pot haver-hi algun risc per aquesta situació, i per tant demanem a tothom que estigui atent, que estigui vigilant amb com ha quedat després d'aquestes pluges al seu entorn, pues, per poder desplaçar-se i moure's amb seguretat.
1: Els bombers treballen per restablir les afectacions causades per l'acumulació de pluges amb comandaments instal·lats a 3 punts crítics: Xerta, el Baix Ebre, Granollers i Pineda de Mar. A Xerta, per les destrosses que han causat les inundacions; a Granollers hi ha 13 dotacions amb la unitat canina i la de drons fent tasques de neteja i recuperació, i a Pineda de Mar estan coordinant el treball que fan 13 dotacions per tot el Maresme. Hi va desaparèixer una persona també el cap de setmana durant el temporal. Des d'ahir els bombers han fet 45 salvaments de persones que han quedat atrapades dins dels seus vehicles o bé dins d'ascensors. En total han estat 285 serveis, la majoria a Terres de l'Ebre i a la regió metropolitana sud. El telèfon 112 ha rebut 690 trucades i hi ha incidències encara actives. Més de 4.600 usuaris estan sense electricitat. I en el terreny de les telecomunicacions han caigut 13 estacions base. Això afecta sobretot a Terres de l'Ebre i comarques de Tarragona.
3: La xarxa de comunicació

0: sabies que...
1: Els gossos dàlmata no neixen amb taques, sinó tot el contrari. El seu pelatge és blanc com la neu. És a partir de la segona setmana quan li comencen a aparèixer les taques negres.

0: Andreu. Toco el dos. Fins demà, bacallà. Adéu-siau.
1: Hi ha moltes maneres de sortir de casa, però només una de comportar-nos a fora, amb civisme.
2: Adéu, adéu.
3: Gent Ràdio Vila-sacra, gent amb civisme total.
4: Adéu, adéu, adéu, adéu.
3: Ser cívic és tenir servei.

les acollirà aquest cap de setmana, els dies 9, 10 i 11 d'octubre, la 8a edició de la Fira de la Cervesa Artesana amb Music, una proposta que convertirà la plaça Villa Ítaca en el punt de trobada dels amants de la cervesa artesana, la gastronomia i la música. La fira comptarà amb la participació de 5 cerveseries artesanes procedents de diferents municipis: l'Escometent de Sabadell, Caratenca de Canet de Mar, Cervesa de Roses, No t'enfadis de Figueres i Cervesa Cadaqués.

0: només necessitem una veu i un micròfon. Des dels seus orígens, la ràdio ens informa, ens entreté i, sobretot, ens obre la imaginació. Es va estrenar el 1924 i, d'aleshores ençà, la nostra història radiofònica és plena de moments històrics i curiosos que us convidem a recordar tot seguit.
1: Atenció.
2: Atenció.
1: Atenció.
3: Atenció. Evita follons, descontrol o el tu més entre els de sempre. Desconnectant dels de sempre i afegint-te a la família de Ràdio Vila-sacra. Aquí està al dia, aprendre i sentir sensacions en un sol lloc.
1: I amb la millor companyia.
4: Ràdio Vila-sacra, la de l'Empordà. Així de clar.
5: Parlem de quin operador de fibra i mòbil hauria de contractar?
6: D'acord.
5: Quin és l'autèntic operador 100% català?
6: Vera.
5: I el més ben valorat pels usuaris?
6: Vera.
5: Escolta, no seràs una intel·ligència artificial.
6: Peyu, a Vera sempre parles amb persones de veritat.
5: Doncs no en parlem més. Passa't a Vera.
6: Vera.
5: Fibra i mòbil de veritat. Truca al 1543 o entra a somvera.cat.
7: Vila sacra sense punxero. Efa Emma.
8: Dissabte 10 d'octubre a les 19 hores al Centre Cívic de Vila-sacra. El tercer sexe amb Eva Barceló, una comèdia amb final feliç amb la direcció de Gabriel Córdoba.
9: Enmig d'internet. I des de llavors, cada dia som més dominis.cat. Impulsem més projectes fundacionals i normalitzem més el català al núvol. Som la Fundació.cat, el pols, el batec de la nostra llengua a la xarxa. I ho continuarem sent perquè la teva veu no s'apagui mai. Fundació.cat, el bit del català a internet.

0: si vols qualsevol cosa, qualsevol cosa tries.
1: Ui.
0: Ara bé, si ets bon entenedor, Ràdio Vila-sacra i res millor. Tothom ja ho sap, després de tant de temps compartint sensacions.
2: Aquí actuar amb seny és la millor recepta.

0: els tres titulars de la setmana a casa nostra.
1: Dues morts no violentes separades per 50 metres a la frontera entre Figueres i Vilafant. La policia descarta indicis delictius en les dues morts localitzades aquest dimarts a la via pública, concretament a l'entorn de la carretera d'Olot, que connecta els municipis de Figueres i Vilafant. Catalunya va tancar l'estiu amb un rècord de turistes i despesa, però amb una caiguda de les pernoctacions mitjanes. La inflació i la incertesa influeixen en el descens de nits i les temperatures extremes afavoreixen el turisme rural. Tornen a detenir el multireincident amb 65 robatoris aquest any en comerços de Girona quan intentava forçar una botiga. La policia municipal el va arrestar al carrer Santa Eugènia després que un veí alertés que un home intentava obrir un establiment amb una barra de ferro. Com diem sempre, hi ha cervells que no tenen remei.
0: Cada setmana els titulars més destacats de casa, blocs de 3.
2: Busques feina? Comença a treballar a Amazon en qüestió de dies. Aprèn a la feina encara que no tinguis experiència prèvia en logística. Aviat podries guanyar un bon salari com a mosso o mossa de magatzem a prop de casa. La teva propera feina t'espera. Sol·licita-la.

0: Notícies en xarxa. I dels més de 23.000 rescats que els bombers han fet en els últims 15 anys, només s'han reclamat els costos en 17 casos. Es tracta d'imprudències flagrants o de rescats que s'han demanat sense que fossin necessaris. La suma de tots aquests expedients puja a prop de 72.000 euros, dels que només se n'han recuperat 11.000. Això és un 15%. Montse Poblet.
1: Des del 2011, quan els bombers van començar a cobrar alguns rescats, el cos ha fet més de 23.000 rescats en accidents de trànsit, incendis o incidents en activitats a l'aire lliure. Només 17 casos n'han facturat els costos. Cobren els rescats que generen per imprudències o els que es demanen sense que siguin necessaris. Dels 17 casos en què s'ha obert expedient, 4 són precisament per falses alarmes d'incendis en habitatges, un per rescatar un vehicle que travessava el Segre i pràcticament tota la resta per accidents de muntanya. Oriol Vilalta, cap dels grups d'actuacions especials dels bombers, subratlla el fet que, malgrat el que es pugui pensar, els rescats associats a imprudències o un mal ús del recurs públic són excepcionals.
2: Som una societat molt més responsable del que ens pensem. Nosaltres analitzem cada setmana tots els rescats que hi ha i no ens trobem imprudències, que la gent tendeix a pensar de dir ha sigut una imprudència, s'ha de pagar, etc. No? Pel que a nosaltres ens afecta, el que sí que podem dir, i les dades ho demostren, és que no hi ha un percentatge gens elevat de persones que fan un mal ús dels recursos públics i que a la vegada fan imprudències.
1: Entre els rescats facturats que no s'han cobrat, n'hi ha un de més de 6.000 euros d'un ciclista que circulava per una pista forestal en ple estat d'alarma per la Covid i que va guanyar el recurs contra l'expedient dels bombers. També hi ha dos casos de cartes de pagament retornades des de França i Portugal. L'últim rescat pel qual s'ha obert expedient per cobrar-ne el cost es va fer al Moixeró. Malgrat que la previsió meteorològica era molt adversa el mes de març, els dos excursionistes només portaven roba lleugera i van pujar a 2.000 metres i es van perdre. El rescat pel qual el reclamen 14.000 euros va mobilitzar 5 unitats dels GRAE i un helicòpter amb 13 professionals. Aquest és un dels rescats que encara no s'ha fet. Les

0: sabies que...
1: El cervell humà pot inventar colors que no existeixen realment a l'espectre visible. Aquests colors s'anomenen colors impossibles. Normalment, els nostres ulls detecten la llum gràcies a tres tipus de cèl·lules sensibles a diferents longituds d'ona: vermell, verd i blau. El cervell combina aquests senyals per crear tots els colors que percebem. Però hi ha combinacions que, en teoria, no haurien de poder veure al mateix temps. Per exemple, el vermell i el verd solen activar mecanismes oposats dins del sistema visual. Tot i això, en experiments especials on les imatges es mantenen perfectament estables davant els ulls, algunes persones afirmen percebre tonalitats estranyes que semblen una barreja simultània de vermell i verd o de blau i groc. Els científics encara discuteixen exactament què experimenta el cervell en aquests casos, però el fenomen mostra que la percepció de color no depèn només de la llum física, sinó també de com el cervell interpreta la informació. Això significa que el color no és simplement una propietat dels objectes, sinó una construcció mental creada pel nostre sistema visual.

0: En les coses més senzilles s'hi amaguen les grans sorpreses de la vida.
1: Això és la caixa de sorpreses.
2: Com t'agradaria que fos el futur? Imaginem un futur sostenible, on poder innovar, construir, avançar i fer-ho junts, on poder treballar en el que creiem, fent el camí amb tu. I encara que avui sabem que el camí no és fàcil, volem continuar estant al teu costat, que junts ens ajudin a construir el futur que imaginem. Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.
0: Els tres titulars de la setmana a casa nostra.
3: La vaga general per l'habitatge serà el dimecres 11 de novembre. Els sindicats majoritaris i minoritaris concreten la data per a una aturada de 24 hores, uns dies abans que arrenqui formalment la campanya electoral. Els Mossos intervenen més de 770 plantes de marihuana i detenen 8 persones en dues actuacions a la selva. A Vidreres es van intervenir 524 plantes i 22,7 quilos de cartells, mentre que a Riudarenes un foc va permetre localitzar unes 250 plantes més. Girona, epicentre del cultiu. Un conductor drogat atropella 5 ciclistes durant un permís penitenciari. Les víctimes asseguren que el conductor del turisme va aturar-se i va intentar embestir-les de nou.
0: Cada setmana els titulars més destacats de casa, blocs de 3.
4: Un moment, mireu a càmera.
5: Lluís!
4: Uau, mireu això, posa-t'hi, mama. Oh, quina passada.
5: Lluís!

avui estic prou content a que ha quedat bé l'entrada. És que sóc una passada. Ja de bon matí. I jo no sé com t'ho haig de dir. T'ho diré de mil maneres. I a veure si al final t'enteres, Contreres, que una rosa avui t'he portat perquè donar-te tot l'amor jo m'he disposat. I jo la botella de whisky encara no l'he tocat. Que no es digui que vaig marejat. Tota la situació d'ara mateix és la improvisació del meu peix. Ara que ho penso no en tinc cap de peix. Però que flipa, Federica, ja veus que aquí res és tabú, perquè aquí nadie...

0: Ha quedat clar?
1: Atenció.
2: Ai, ai, ai.
3: Ràdio Vila-sacra.
4: Ràdio Vila-sacra.
5: Ràdio Vila-sacra.
6: Què dius ara?
7: Tu perdràs...

0: Vine a la castanyada del Cabra Rock. El 31 d'octubre, la cultura catalana t'espera amb un meló. L'ex amb Busto i els Pets per primera vegada junts en més de 20 anys. I molts artistes més, com Figaflaues, els Catarres, els Tiets o la Ludwig Band. També tindrem panellets, castanyes, actuacions de cultura popular, atraccions i moltes coses més perquè visquis les nostres tradicions com mai. Aconsegueix les últimes entrades al preu actual a cabrorock.cat. Afanya't que s'acaben!
1: En el 107 de la FM...
2: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
3: Torna a connectar amb la vida.
4: Llibres de ciència.

0: Ciència. Avui us proposem un llibre editat per la Universitat de Barcelona sobre la història de la Terra.
1: L'evolució de la Terra, un viatge de 5.000 milions d'anys del professor de Ciències Geològiques David Rabadà Vives, ens planteja un viatge excepcional a través dels 5.000 milions d'anys. Es tracta d'un recorregut des de la prehistòria i els primers estudis de paleontologia fins a l'actualitat. Tot plegat des d'una perspectiva crítica sobre com hem evolucionat com a humans i quina és la nostra relació amb el planeta i també amb l'entorn en el qual vivim. Un resum de la història evolutiva de la Terra que també ens pot ajudar a entendre'ns una mica millor a nosaltres mateixos.
2: Dissabte 10 d'octubre, a les 19 hores, al Centre Cívic de Vila-sacra. El tercer sexe, amb Eva Barceló. Una comèdia amb final feliç, amb la direcció de Gabriel Córdoba.
3: Avui fas anys i estàs amb la gent de Ràdio Vila-sacra. Avui fas...

0: t'apuntes?
1: Ara sí, amb el suport de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya. Bon dia. Si participaves en algun dels 5 sortejos del nou doble de l'11, Super 11 i Triplex de l'11 d'ahir, consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que comprant loteria de l'11 col·labores amb una gran tasca social. 11.

0: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
1: Hola, Embaladits, sóc la Montse Balada i com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. El poema que ara sentirem ens prepara per anar a dormir amb un gran bona nit. Però no dormiu encara. Primer, l'hem d'escoltar.
2: Hola, me dic Pau Rivera Peliu. Aquest poema és A dormir. Qui ho va fer? Lola Casas. Per què ho he llegit? Perquè m'agrada dormir. M'hi fico dins amb el molts coixins, mantis i llençols a cor que vols. Amb l'endredó ben calentó, és el meu llit. Molt bona nit.
1: Gràcies, Pau, per escollir aquest poema. I que bé que si està en un bon llit calentó i acollidor. Bona nit, Embaladits. Adeu.
2: Adeu.

0: Tota comunitat necessita un cor.
1: Un cor? Per què?
0: Per fer-la bategar, per crear vincles, per arrelar-nos al territori.
1: I reforçar la identitat?
0: És clar. I el més important, oferir-nos informació propera amb un periodisme de confiança. Mitjans de proximitat. El batec de la comunitat.
1: Amic. 600 mitjans de proximitat a tots els territoris de parla catalana.

0: informació, música, entreteniment. ...100% Empordà.
1: Trucar.
2: Hauré trucat.
3: No, no.
1: Truqueu. No, ells truquen.
4: Trucaré.
1: Trucaran? Hauran trucat?
4: Hauran trucat.
1: Vale, vale.

0: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
1: Et volem escoltar.
2: Hola, bon dia. Un polític que va dir que les lleis es havien de violar igual que les dones. I ja ho tinc penjat en el meu Facebook. No sé si... No hi ha vídeo, eh? És del diari. Oh, mira, a mi això em va rebentar. És que no sé què li vaig... Ai, se m'ha enrampat el dit al pèl. Ai.
3: El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.

0: deixa que la llum envaeixi la teva llar. Amb Finestres Calaim tindràs més lluminositat i les millors prestacions d'aïllament acústic i tèrmic sense renunciar a un disseny elegant. A Perimetral som distribuïdors expert Calaim i certifiquem la millor instal·lació per les teves finestres. Perimetral, 972-84-42-11. I deixa que la llum envaeixi la teva llar.
1: Ràdio Vila Sacra, som la teva veu per fer camí. Queda't amb nosaltres.

0: Notícies en xarxa.
1: Passat l'estiu, toca pensar en la temporada d'esquí. En aquest sentit, Ferrocarrils de la Generalitat oferta 300 places de llocs com pisters, administratius, informadors o personal de remuntadors. Tot mentre les estacions es posen a punt per la nova temporada que, si tot va bé, començarà per la Puríssima Llei de Joana Cendra.
2: Pirineus 365, la marca de ferrocarrils per les pistes d'esquí, oferta 300 llocs de feina, a banda d'altres 900 vinculats a les pròpies estacions. Carles Ruiz, president de Ferrocarrils, confia poder obrir durant el pont de la Puríssima amb neu garantida.
3: Apunta a que tindrem neu. Nosaltres també estem fent un esforç molt important. Aquest estiu hem aprofitat per fer una inversió molt important a totes les estacions per garantir també més innovació, més capacitat de produir neu.
2: En aquest sentit, una de les estacions que més inversió ha fet ha estat Boitaull, amb una nova bassa i ampliació de reserves. La idea és que les estacions siguin gairebé autònomes.
3: El que volem és arribar pràcticament a un 90, un 100% d'innovació a totes les estacions.
2: L'any passat, les 6 estacions de Pirineus 365 van rebre més d'1 milió de visitants.
4: Xarxa de comunicació.

0: En aquesta emissora experimentem, juguem, provem, busquem i practiquem amb tot allò que el món audiovisual genera. Ho fem sense ànim de lucre i per pur amor a l'art, i per oferir quelcom que res a veure té a veure amb res, ja que som uns aficionats, amb molt sentit de l'humor. Com bé saps, tens emissores molt més professionals i acurades en el dial. Per tant, si ens tries és perquè vols sentir.
1: No et prometem res, ni et garantim res. Això sí, et donem les gràcies per deixar-nos fer i desfer sense motllos.

0: Estimem la ràdio. Ixe mitjà càlid i proper que connecta les persones. Una ferramenta aliada de les causes justes. Vivim la festa de la ràdio amb els qui la fan i tenen cura d'ella. Música, ràdio i periodisme.
1: Aquí, experiments radiofònics sensacionals.

0: el bon entenedor. Ràdio Vila-sacra.
1: Ja té uns anys, consumeix molt. Hauries de canviar la nevera.
2: Ni m'ho plantejo.
1: I la rentadora?
2: Són caríssimes.
1: A Electrofigueres sí que ens hem plantejat un cop de mà a tothom. Tenir electrodomèstics eficients de marques líder ara és imprescindible. Amb els preus que tenim a Electrofigueres. Amb finançament si ho vols. T'ho plantejaràs segur. També hostaleria professional. Electrofigueres, a la plaça Creu de la Mà, al final del carrer Nou.
3: Cada cop més, abans de comprar, cal pensar.
4: Sabies que aconseguir una plaça de funcionari és més fàcil amb el mètode adequat? A Adams et preparem per aconseguir l'estabilitat laboral que sempre has desitjat. Més de 63.000 alumnes hi han aconseguit el seu objectiu amb el nostre mètode. Ara et toca a tu. Milers de places t'estan esperant. Construeix el teu camí. Oposita amb Adams. Informa't a adams.es.
5: Quan fa que no fas una mariscada? És una festa de sabors de mar. Navalles, tamborilles, calamars a la romana, cloïsses, musclos, gambetes, escamarlans o unes garoines vora el mar ben fresques. El millor moment és ara.
6: Restaurant Els Pescadors de Cadaqués. Reserva al 972 25 88 59.

0: I parlant d'emocions.
1: 38.
2: Tiki Viki.
3: Vale.
4: Continguts en xarxa.
3: Cuina la bona amb cuina. La Maria.
5: Bueno, el bacallà, bacallà amb pebrot i tomata. Faig fregir el bacallà, a vegades el tinc congelat perquè, no sé, llavors no em recordo de salar-lo i normalment el tinc congelat. El deixo descongelar al dematí i després el fregeixo. El passo amb farina i el fregeixo. Bueno, no queda molt fregit perquè allò, el congelat no és... Quan és rosset, el vaig traient de la paella i després amb l'oli que he fregit el bacallà hi poso pebrot, pebrot vermell de pot o pebrot comprat, bueno, l'estiu, si en tenim nosaltres, o a vegades ben fet de conserva del nostre, és igual, que sigui pebrot del vermell, eh? I afregeixo el pebrot allà, cada una mica, quan ja el pebrot és bastant cuit, i poso la tomata, que vagi coguent, coguent, i com m'assembla a mi, bueno, i sal, una miqueta de sal, això és clar, llavors el trec, torno a posar el bacallà a la paella, i aquest pebrot i tomata li tiro pel cim, que faci el xup-xup. Després, com sembla que ja està a punt, després trallo 3 o 4 grans d'all amb el ganivet, a trossets petits, i els hi poso. En allà amb la tomata i amb la cullera o el, vaig remenant que els tallets de pebrot quedin ficats, els tallets d'all, que quedin ficats al mig del pebrot i tomata. Sacsejo una mica la paella perquè, esclar, el bacallà llavors si el remenes gaire se trenca. Aquest congelat, l'altre és diferent. Però jo, mira, ho tinc més pràctic així. I aquells, quan se sent l'olor, que canvia l'olor, quan agafa que s'està coguent l'all, que es cou a l'instant, canvia l'olor allò, però de moment, per moments. Llavors, quan allò ja l'olor i l'all està cuit, ja tapo la paella amb una tapadora i ja està a punt de servir el bacallà. Però jo el principal, ja com coc tomata, que faig tomata per alguna altra cosa, també sempre tallo un prell de grans d'all. No, bueno, dic un prell, això és clar, depèn de la quantitat de la tomata que es cogui. I el pebrot i tomata així també queda bo. El tallar-hi aquest 2 o 3 grans d'all li fa fer una olor tan diferent a l'instant que no sembla el mateix. I ja està el bacallà.
6: Ràpid, que s'acaba el que és bo.
7: Per tu, que sempre escoltes la ràdio mentre condueixes el taxi. Apuja el volum

Si estàs interessat en salses del cor de la setmana. Uf. Si t'interessen les tendències virals de les xarxes. Vaja, quines parelles de famosos es trencaren després de vacances o amb quin patinet vas arribar fa 30 anys al teu poble per muntar la xurreria que ara tothom enveja? No, no és aquí. Aquí només sensacions. Què vols fer-hi? No es pot tenir tot.

0: Puja i molt el consum de porno entre els adolescents. En els últims 4 anys s'ha triplicat entre les noies i s'ha duplicat entre els nois. És una de les principals conclusions de l'última enquesta de l'Ajuntament barceloní sobre factors de risc en estudiants feta a alumnes de segon i quart d'ESO, segon de batxillerat i segon de cicles formatius. L'augment en el consum del porno és més acusat entre les noies i això preocupa l'Agència de Salut Pública de Barcelona, sobretot perquè l'edat mitjana d'inici se situa als 12 anys. Lucía Artazcoz, cap de l'Observatori de Salut Pública, creu que l'accés al porno afavoreix conductes sexuals violentes i sense mesures de protecció.
1: El que preocupa és que hi ha estudis que relacionen aquest consum de pornografia en edats tan joves amb una pressió per mantenir relacions sexuals, amb una naturalització de les relacions agressives i un menor ús del preservatiu, entre altres coses.
0: L'estudi apunta que el benestar emocional ha millorat lleugerament entre els adolescents, però per contra hi ha un increment de l'ús problemàtic de les xarxes socials que es tradueix en més insatisfacció corporal. 3 de cada 4 noies no se senten a gust amb el seu cos i pel que fa a l'ús del mòbil, l'enquesta revela que cada cop hi ha més famílies que en limiten el temps d'ús. Més de la meitat dels estudiants a segon d'ESO diuen que tenen horaris restringits.
2: Ara ens toca pensar si des de que es va fer pública aquesta notícia el món ha millorat en aquest sentit o no. Què en penses tu? Pensa, pensa.
3: Això és la caixa de sorpreses.
4: Amb el patrocini de CaixaBank. CaixaBank et vol acompanyar dia a dia.
5: Gent normal, gent, gent normal, normal, gent normal, normal, normal.
6: Ens agrada ser ben normals.
7: Hi ha persones amb energia pròpia que il·luminen el món. Les coneixes perquè transmeten optimisme als que els envolten. I això les fa més felices i el planeta també. Uneix-te a les persones i empreses amb energia pròpia. Ara és més fàcil.
8: Gent Ràdio Vilaseca.
9: I parlant d'emocions...
10: 62.

0: Contestador 972-51-1268. WhatsApp 656-1970-62.
1: Aquest dissabte passat vaig assistir a una de les activitats complementàries a la Bienal Fotogràfica Xavier Miseracs. A la conferència es presentava el recull fotogràfic Treballadors de la Mar, del fotògraf Carles Palacio. A l'autor l'acompanyava el pescador palamosí Xavier Miró, que va explicar la situació actual dels pescadors i dels problemes que amenacen la supervivència d'una de les professions més antigues i més arrelades al nostre territori. Ens va explicar que la pesca a la Costa Brava afronta un canvi profund. El mar, que durant generacions ha estat font de vida i activitat econòmica, està canviant, i els pescadors són els primers a constatar-ho. Aquesta observació quotidiana ha anat acompanyada d'una aposta per adaptar l'activitat i avançar cap a un model més sostenible. Un dels exemples més destacats és el Pla de Gestió de la Gamba, impulsat voluntàriament pels pescadors l'any 2013. La filosofia és clara: pescar menys per obtenir més valor, reduir jornades, augmentar la mida de la malla i permetre que els exemplars joves puguin créixer són algunes de les mesures adoptades. L'objectiu és preservar el recurs i garantir la viabilitat econòmica del sector. La innovació tecnològica acompanya aquest canvi. Les anomenades portes voladores o cometes permeten mantenir la xarxa oberta sense arrossegar pesades estructures pel fons marí, mentre els sensors faciliten una pesca més precisa i selectiva. Però els pescadors assenyalen que les amenaces del mar van més enllà de la pesca. L'augment de les temperatures de l'aigua, la disminució de les aportacions als rius i els canvis en la disponibilitat de nutrients estan modificant la cadena alimentària. Espècies com el verat i la boga han patit una forta regressió, mentre que la sardina i l'anxova tenen més dificultats per créixer. Però el futur de la pesca no depèn només de la salut del mar. El relleu generacional és un altre dels grans reptes. La incertesa provocada pels canvis normatius dificulta planificar l'activitat i genera inseguretat entre les famílies que viuen del mar. Això s'hi afegeix la desaparició progressiva de la figura de l'aprenent, essencial per transmetre un coneixement que requereix anys d'observació, paciència i experiència. Malgrat les dificultats, els pescadors mantenen una mirada d'optimisme crític. La crisi pot obligar el sector a repensar-se i a reivindicar el valor d'un professional que coneix el mar de primera mà i és capaç d'adaptar-se als seus canvis. En aquest procés, el pescaturisme i la divulgació tenen també un paper important. Obrir la barca a la societat permet mostrar la realitat d'un ofici molt més tecnificat i exigent del que sovint transmet la seva imatge tradicional. El futur de la pesca passa, doncs, per cuidar el mar, però també per garantir que hi continuï havent persones disposades a escoltar-lo, entendre'l i treballar-hi.
2: No vull acabar sense donar les gràcies a Ràdio Vila-sacra per tan bona feina en aquests últims anys.
3: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
4: Truca!
3: Repetiràs. Ràdio Vila-sacra.

0: del món.
1: Mira, com el meu avi.
2: Dissabte 10 d'octubre, a les 19 hores, al Centre Cívic de Vila-sacra. El tercer sexe, amb Eva Barceló. Una comèdia amb final feliç amb la direcció de Gabriel Córdoba.

0: música i cinema.
1: Tot el cinema a la teva ràdio local.
2: EAE Business School patrocina aquest espai.
3: Entre les estrenes més destacades de la setmana hi ha Sunny Dancer. Una noia amb càncer participa en un campament per a joves pacients. Anne Hathaway i Dakota Johnson protagonitzen Verity, la sombra d'un engaño, i Alejandro González Iñárritu dirigeix Tom Cruise a Digger.
4: Hemos pensado que te vendría bien estar con gente que haya pasado por lo mismo que tú.
5: Oh, ni de coña. Es el campamento quimio.
4: Vosotros se mete con mi hija. El cáncer será el menor de vuestros problemas.
3: La protagonista de Sunny Dancer és l'Ivy, té 17 anys i pateix càncer. Els seus pares pensen que assistir a un campament per a pacients oncològics joves li pot anar bé, així que l'apunten en contra de la seva voluntat. Contra tot pronòstic, es fa amiga d'un grup peculiar i viu un estiu inoblidable.
5: Estan...
6: Ríndete, putita!
5: No!
6: ¡Venga, ríndete ya!
5: No.
7: ¿Por qué tu mujer no puede acabar la serie?
8: ¿De verdad quieres saberlo? Esta es Verity. Los médicos dicen que no volverá a hablar o a caminar nunca.
3: Dakota Johnson i Anne Hathaway protagonitzen Verity, la sombra d'un engaño. Johnson interpreta la Lowen Ashley, una jove que és contractada per ser l'escriptora fantasma de la Verity, Hathaway, incapacitada després d'un accident. Mentre resideix a casa de l'autora de bestsellers per fer la feina, la Lowen descobrirà les veritats inquietants que hi ha al darrere de l'autora.
7: Di algo. Di algo.
9: Eso no me lo esperaba.
3: Alejandro González Iñárritu dirigeix un Tom Cruise completament transformat a Digger. El personatge que interpreta l'actor nord-americà és l'home més poderós del món. Les seves accions han provocat un desastre a escala global, però ell s'embarca en una missió frenètica per demostrar que és el salvador de la humanitat.
10: Soy yo quien va a evitar que nos hundamos en el caos.
7: Vamos a salvar el mundo.
11: I parlant d'emocions...
12: 5.

0: Atenció al Festa Festa.
1: El programa dels diumenges a la una del migdia. Festa Festa.
0: El programa de cultura popular i associacionisme compromesos amb allò que tant ens agrada, que és la cultura popular. Sigueu molt benvinguts.
1: Festa Festa.
2: Amb Amadeu Carbó.
3: I parlant d'emocions.
0: Dos. A punt per dir sí. Yes.
4: Ara, obrim nova carpeta de sensacions. Segons estil, hora i moment. Aquí, la barreja tal com cal, evidentment.
5: Heu entrat en una propietat protegida. Si us plau, identifiqueu.

0: Què és Ubi.cat? Ubi.cat és una nova web per gaudir de la riquesa patrimonial de l'Alt Empordà. Navega per la web des de casa. Castells, museus, jaciments... Què et ve de gust fer avui? Per descobrir quins indrets patrimonials hi ha a prop teu, recorda activar la teva ubicació. Escaneja els codis QR que trobaràs a cada indret. Fotografies, audioguies, visites virtuals i tota mena de suports multimèdia per conèixer molt més la història de l'Alt Empordà. Ubi.cat. Gaudeix i descobreix l'Alt Empordà. Ubi.cat.
1: Ara toca calma.

0: Notícies en xarxa.
1: Els forts episodis de pluges i d'aiguats com els que estem vivint aquests dies generen por i fins i tot fòbies a persones que de base ja són altament sensibles o tenen algun tipus de trastorn obsessiu o d'ansietat. Ho constaten des del Col·legi Oficial de Psicòlegs i ho enmarquen en una tendència creixent, sobretot a causa del canvi climàtic. La diferència entre tenir por d'un fenomen climàtic extrem i tenir-hi fòbia té a veure en com afecta la vida quotidiana. Ho explica Núria Casanovas, psicòloga experta en meteosensibilitat del Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya.
2: Una por exagerada, bloquejada, pot transmetre una sensació de perill i fa que potser una persona es queda a casa tancada tot un cap de setmana quan potser no caldria, no? O sigui, estar ni per alerta i no exposar-se a res. La fòbia interfereix a la nostra vida quotidiana i més a mig i llarg termini. La persona deixa fer quelcom ja moltes setmanes, molts mesos consecutius i sobretot el que canvia molt és la sensació de patiment.
1: I remarca que tota la informació sobre el canvi climàtic ha fet aflorar més casos de pors i fòbies meteorològiques, també entre els nens. Per fer-hi front, proposa practicar la respiració conscient i la relaxació, passejar i planificar què faríem en cas que es compleixi un desastre meteorològic.
0: Xarxa de comunicació local de Catalunya.
3: Roses acollirà que cap de setmana, els dies 9, 10 i 11 d'octubre, la 8a edició de la Fira de la Cervesa Artesana amb Music, una proposta que convertirà la plaça Via Ítaca en el punt de trobada dels amants de la cervesa artesana, la gastronomia i la música. La fira comptarà amb la participació de 5 cerveseries artesanes procedents de diferents municipis. L'Escometent de Sabadell, Canatenca de Canet de Mar, Cervesa de Roses, No t'enfadis de Figueres i Cervesa Cadaqués. L'objectiu és posar en valor la producció cervesera artesana i de proximitat.

Eh que sí? Ens ho han confirmat estudis recents. Doncs, amb els consells del Consell Audiovisual de Catalunya, inscrits a la xarxa de comunicació local i, a més, socis de l'Agència Catalana de Notícies, anem a fer-nos més propers, més divertits, molt més sensacionals. No perdis la nostra senyal, tot i que sabem que no ens deixes d'escoltar ni encara que vulguis. Vinga, ànims i gràcies per...

0: Si no heu entès res, no és problema.
1: Sabeu què és el que més m'agrada del cap de setmana? Que tinc molt temps per llegir, que m'agrada molt. Però a vegades no sé què llegir. No us passa a vosaltres?
2: Es publica un llibre que vol omplir un buit en la memòria històrica. Es titula La revolució en veu de dona i és un treball de la periodista Llúcia Oliva que ha recollit els diaris inèdits de 8 dones que van ser víctimes de la violència des de la rereguarda. Ens ho explica la Montse Camps.
3: Montserrat Marcet, Pepita Marín o Mercè Oliva, tieta de l'autora, són tres de les 8 dones que ofereixen el seu testimoni a través de diaris privats i memòries escrites posteriorment a la guerra. 8 històries diferents de filles, de famílies d'industrials, petits o grans empresaris o propietaris rurals que vivien una vida segura i que sobtadament es van veure immerses en un món de violència per la guerra i també per la revolució social del primer any, com explica aquesta emissora Llúcia Oliva.
4: Aquestes dones són les víctimes d'aquesta revolució social. Pertanyen a aquestes classes que eren les que estaven afectades per aquesta violència. I ho escriuen. Escriuen perquè pensen que estan vivint moments històrics, que això no es pot oblidar.
3: El recull permet veure, segons Oliva, com la dona es posa al capdavant del món quotidià i familiar.
4: Jo crec que l'interessant que es veu en aquests relats és com la dona s'empodera, no? Perquè resulta que els homes o estan a la guerra, els han enviat a la guerra o han fugit, i elles es queden moltes vegades al cap de les seves famílies i són les que tenen que procurar els seus fills, el menjar, la vida quotidiana, l'han de liderar elles.
3: I la tesi final del llibre és clara.
4: Penso que és important ara que en aquests moments Europa es proposa resoldre els conflictes que tenim per la via de les armes, doncs recordar que la guerra és una tragèdia tremenda que destrueix vides, destrueix famílies, des de les coses més quotidianes de la societat civil es fan impossibles, no? com menjar, però també aquestes nenes es lamenten, és que no vaig poder anar a escola.
3: La revolució en veu de dona, publicat per l'Avenç i amb pròleg de l'especialista Maria Campillo, vol fer una defensa del llegat de les dones en la història recent del país i recuperar una veu sovint silenciada en els estudis tradicionals sobre les guerres i els seus efectes.

0: cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir, es produeix un clic que et fa avançar. I quan això passa, t'entusiasmes i ja no pots parar.
1: Sí, Ràdio Vila-sacra, sí!
2: Com?
3: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que pensa.
4: Si ben alimentat estàs, amb un somriure et despertaràs.
5: Deixa un missatge.
6: Ràdio Vila-sacra.

0: Més de la meitat de les petites empreses discriminen a l'hora de contractar persones de més de 45 anys, segons els darrers resultats presentats en l'enquesta El talent té edat, formulada per Pimec, Lucía Rodríguez.
1: L'estudi ha comptat amb una mostra de 376 micro i petites empreses de tota Catalunya dels sectors primari, industrial i serveis. Es destaquen com a principals motius la preferència per perfils més joves en percebre els més dinàmics a la feina, els sous més elevats per perfils sèniors i les competències digitals. No obstant, el vicepresident de la Fundació Pimec, José María Torres, ha destacat que les contractacions es mantenen en evolució positiva.
2: Especialment en la part més jove del segment, però continua la dificultat en la contractació de persones majors de 55 anys, resultant la contractació especialment baixa en dones.
1: L'enquesta posa de relleu que el col·lectiu de les dones que superen els 55 anys d'edat és el menys sol·licitat. Segons dades de l'informe, les empreses incorporen 1,6 homes per cada dona contractada. Les empreses han reafirmat que calen més mesures per fomentar la contractació del talent sènior, com modalitats especials en els seus contractes o facilitar altres modalitats de col·laboració.
3: Sembla mentida que encara no es valori l'experiència més que la joventut.

Els temps estan canviant. L'energia és cada dia un bé més preuat. Per això, a Termor, fabriquem sistemes de calefacció i d'aigua calenta per aerotèrmia més eficients i que consumeixen fins a un 70% menys. Perquè l'estalvi energètic ja no és una alternativa. És l'única alternativa. Termor. Creiem en el confort tèrmic.

0: De perdre la veu eixampada a perdre la por al nou passatge El Carnicero de Penitents. De veure volar el Comte Draco a volar a Coco Piloto. Veniu a viure el Halloween per a tothom a PortAventura World, on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades amb fins a un 15% de descompte. Consulta les condicions a la web.
1: En el 107 de la FM...

0: Doncs bé, preparant aquesta cuina màgica que l'hem ampliat perquè el món de la cuina veiem que, doncs, no sé, tens molts de seguidors. Jo que m'encanta estar aquí en aquesta estona perquè aprenc tantes coses que me quedo parada. Avui tenim una nova cuinera que acompanyem amb Ventura. Ventura, bon dia.
1: Hola, bon dia, estimats oients.
0: I tenim a la Joana Molins. Bon dia, Joana.
2: Bon dia.
0: Benvinguda. I, bueno, escolta'm, entre tots dos aquí farem una senyora cuina, eh?
1: Sí, jo estic molt content perquè tota la vida havia treballat amb homes i ara més o menys treballo amb una dona.
0: Ah, molt bé, escolta'm, a veure si us ho vindreu, eh?
1: I tant. Però
0: si serem cap a aquest àpat i Joana, doncs molt benvinguda, esperem doncs que ens portis també un àpat avui interessant i que em sembla que ja m'has comentat així a cau d'orella que ho serà molt. Què serà avui?
3: A veure, avui us porto ofegat de faves i pèsols a la catalana.
0: Ofegat?
3: Sí.
0: Ah, molt bé.
3: Val. Jo dono els ingredients per 4 persones. Després, mira, són 3 quilos de faves, sempre vull dir sense pelar. 3 quilos de faves. 1 quilo de pèsols. 250 grams de ceba. Oli, com és evident, sal, pebre, 3 cullerades soperes de tomaca natural. 150 grams de cansalada viada. 150 grams de cansalada viada de la seca. Una botifarra negra d'aquelles de ganxo. 4 salsitxes, un got de vi blanc, 3 alls tendres i llavors un farcellet de menta, julivert, llorer i canyella. Això agafeu, jo ho agafo i ho lligo tot a un fil d'aquest de cuina.
1: A la cuina, perdona, em dèiem un bolquer.
3: Un bolquer.
1: Que
3: jo
1: el faig,
3: jo lligo un farcellet.
1: Amb una bastanaga i...
3: Sí, sí, sí, i tot això ho lligo, si no amb un fil que tingueu doble de cosir però blanc. Val? Amb un fil blanc.
0: Blanc, sí, precisament.
3: Home, perquè els altres considero que és tenyit el fil.
0: Ah, potser,
3: i clar,
0: ah,
3: i el fil blanc, jo sempre li poso blanc.
0: Va,
3: i llavors una cullereta de pebre vermell dolç. Llavors, si voleu que us expliqui una mica com...
0: Com el fas, clar.
3: Com ho fem.
0: Escolta'm, Joana, que aquí hi ha moltes coses,
3: hi ha moltes coses, sí.
0: Aquí no hi ha molts ingredients,
3: si han tingut temps d'apuntar-ho tot.
0: Bueno, després, com que ho trobem a repetir...
3: Ah, això.
0: I ho farem així una mica més...
3: A poc a poc, no?
0: A poc, sí.
3: Vaig una mica més a poc a poc.
0: Tu agafa ara el recipient.
3: Exacte.
0: Jo sempre a l'aventura li pregunto a veure si fa servir, o veure tu, si fa servir cassoles d'aquestes de ferro o cassola de fang. A veure.
3: Jo faig servir una olla d'alumini perquè per això se'n diu ofegat.
0: Ah,
3: perquè es fa a l'olla.
0: Aquest
3: ofegat ho fem a l'olla.
0: Molt bé.
3: Val? Llavors, bueno, quan tinguem pelades les faves i els pèsols, com és evident, agafarem l'olla i posarem l'oli i posarem la cansalada viada crua, la tallarem a douets petits i la sofregirem. Una vegada tinguem això sofregit i posarem la ceba.
0: Val. Llavors, la ceba com ratllada
3: la
0: també?
3: La ceba ratllada, 250 grams de ceba en cru ratllada. Val? Llavors, com ho tinguem això ben passat, hi tirarem les salsitxes tallades. I llavors hi tirarem la cansalada, aquesta que hem dit ja seca, també tot passadet. Llavors hi tirarem el got de vi blanc.
0: I mentrestant anem remenant,
3: anem remenant tot això. Deixarem que s'evapori aquest vi. Quan el vi veieu que està evaporat, que diré jo 4 minuts o 3, llavors hi tirarem la tomaca natural triturada. Si en teniu de pot i si no, tomaca natural ratllada.
0: T'agrada tu la tomaca natural ratllada?
3: Sí, sí.
0: És que trobo que dona un gust una mica més àspera.
3: No, perquè llavors hi podem posar una mica de sucre per treure aquella acidès. Llavors, quan tinguem tot això, ja tenim les faves que els hem rentat, perquè jo sempre ho rento tot, i llavors, si les faves són una mica més fetes que els pèsols, primer hi tirarem les faves. Llavors, hi posarem la tapadora de l'olla al revés amb aigua.
0: I per què es fa això, a veure?
3: Es fa això perquè el vapor d'aquesta aigua és el que courà aquestes faves. El vapor d'aquesta aigua és el que courà. El que passeu d'anar al tanto, com traieu la tapadora per mirar les faves que no s'enganxin ni remenar-se, heu de tenir al costat una cassoleta que sigui a la mida de, diguéssim, de la tapadora amb aigua freda. I posar-ho allà perquè no us escaldéssiu. Això heu d'anar una mica al tanto amb això. Llavors ho remeneu. Si veieu que us faltés una mica d'aigua, perquè hi ha faves a vegades que del terreny són més seques, no deixen tanta aigua, aquesta mateixa aigua de la tapadora li tireu una miqueta.
0: Però mirant que tampoc es passem, que no quedi igualit.
3: No, perquè les faves, si són tendres, ja elles soles. Llavors, quan fa una mitja hora, hi tireu els pèsols i feu el mateix. I, bueno, i després hi poseu, junt amb els pèsols, la botifarra negra.
0: Tallada, també?
3: Jo la pelo i trec la pell.
0: Ah,
3: d'aquelles de ganxo i la tallo a rodelles.
0: Ah, vale.
3: I llavors ho poso allà, ho rectifico de sal, si us agrada pebre, però com que la cansalada ja em porta, a vegades no n'hi poso, depèn, i llavors ho tasteu i si veieu que les faves ja estan cuitetes, ho tanqueu, i si ho feu el dia abans, l'endemà escalfat, encara és més bo.
0: Boníssim.
3: Boníssim. Boníssim. Llavors també ho podeu congelar. El que sobra, amb un tàper congelat i ho traieu de la nevera i està boníssim, eh?
0: Què dius ara?
3: Sí, boníssim. Escolta,
0: aquestes coses que es poden congelar i es poden posar a la nevera...
3: Avui en dia tots, tots els menjars es poden congelar.
0: Home, però escolta'm...
3: Això és un gran avantatge.
1: Crec que el menjar, igual que els rostits, igual... fet el dia abans, queda millor endemà.
0: Les patates diuen que no es poden congelar.
3: No, les patates no, a mi no m'agraden gaire les patates congelades, eh?
0: No, no es fan. Que m'han, no, que m'han anat arribant, que, sí, no, que no agraden,
3: no,
0: més gaire.
3: No, no, no.
0: Molt bé, doncs, unes faves i pèsols, que és el temps, que la Joana ja ens ha dit el pes, però ja, ja obertes, és dir, que ja... ja...
3: No, sense pelar.
0: Sense pelar.
3: La vas a comprar. Quan... No,
1: comprada vol dir amb la pel i tot.
3: Amb la pel i tot.
0: Ah, amb la pel i tot. Sí, sí. Jo ja havia entès.
3: No, amb la pel i tot. Jo us dono la recepta amb pel. Vosaltres molt aneu bé, a comprar els 3 quilos de faves amb pel i el quilo de pèsols. Molt bé. Si queda...
0: I això representa quan és per 4 persones.
3: Exacte, això, aquesta recepta és per 4 persones.
0: Vinga, doncs repetim aquests ingredients.
3: Tornem-hi. Vale. 3 quilos de faves, 1 quilo de pèsols, 250 grams de ceba, l'oli, 3 cullerades soperes de tomàquet natural, 150 grams de cansalada viada, 150 grams de cansalada viada amb pebre, una botifarra negra de ganxo i 4 salsitxes, un got de vi blanc, 3 alls tendres, un farcellet de menta, amb menta, julivert, llorer i canyella, i una cullereta de postres de pebre vermell, perquè el pebre vermell hi don un gustet i hi don un color.
0: És el color, però el
3: gustet... És més el color. També té gust, eh? Perquè el pebre vermell aquest de la vera és una mica fumat. I doncs aquest gustet. El que passa que el pebre vermell s'ha d'anar al tanto, posar-lo a l'última hora perquè no es recremi.
0: Ah, vale, que això pot ser...
3: Quan hi tiris la tomàquia, ja posar això perquè si recrema, té gust amargant.
0: Molt bé,
3: i ja està. I llavors ho deixeu...
0: Escolta, Joana, d'on te ve això de que t'agrada tant la cuina que dius que tu t'hi passaries tot el dia a la cuina, mare meva?
3: Tot el dia. A mi em ve de la meva mare. La meva mare era una gran cuinera. I l'estimo molt i tot el que sé m'ho va ensenyar ella. I a més, jo a 7 anys ja estava a la cuina.
0: Ah,
3: ja estava vigilant la botiga, portant botifarres, això. O sigui, que he viscut tota la vida entre cuines.
0: I és a dir, tu com estàs a la cuina... Ja
3: m'encanta la cuina. A mi no... Postres també en faig, però se me resisteixen una mica. Però el que és la cuina no em fa res fer res. Jo quan vaig a un restaurant menjo alguna que no mengi mai a casa, llavors ho faig. Quan arribo a l'altra setmana dic, ara faré això.
0: A veure, i te surt quasi... Potser te surt més bo que al restaurant, eh?
3: El meu marit me diu, et surt més bé que ells.
0: ho sap portar-ho bé, Ventura.
1: Això que diu és veritat, perquè una vegada jo a Eivissa vaig menjar un arròs caldós, només hi havia potes. Vaig fer l'arròs caldós a casa amb 4 gambes i ja se'l poden quedar aquell per mi. No, que era bo, vale, gustós, sí, però l'arròs que vaig fer jo caldós a casa li va donar 40 voltes. No perquè el fes jo, bueno, perquè vaig fer en gamba i el que hi havia. Allà hi havia 4 potes i prou.
0: Doncs clar, també els elements que s'hi posen amb un plat i fa molt, eh? Ventura, tens algú que dir del plat de la nostra cuinera, la Joana?
1: Replica. Sí, això que diu del pebre és veritat, perquè jo quan també faig una cosa i tiro una mica de pebre vermell i de seguida, res, només acaba d'escalfar i ja hi tiro de seguida el tomàquet.
3: Sí, sí.
1: Perquè no quedi, el que has dit, que no quedi cremat.
3: Cremat. Ah, sí.
0: Quines tàctiques teniu els cuiners, eh?
1: No.
0: Si vols, tots no teniu tàctiques. Passa que no ens els expliqueu.
1: No.
0: Ara
1: això que dius, jo com estava a l'Hotel Majèstic a Barcelona, estava ajudant. A vegades el cuiner et feien a buscar una cosa a la nevera perquè no veiessis el que posaven.
0: Que els va
1: matricular.
3: Ja pot ser, ja.
1: No, en sèrio. Hi ha gent que s'han portat receptes. Cony, el meu germà mateix, que era pastasser, feia uns torrons de llema cremats boníssims. L'ha dinyat i s'ho han portat ell.
0: Això és també malagunyat.
1: Sí.
0: Acabem el fogoncit de Ventall. Gràcies a tots dos i uns bons...

0: on et ve de gust que anem a dinar avui?
1: Sempre amb Ràdio Vila-sacra.
0: I això?
1: Cal saber triar en temps estranys.
2: La publicitat de Ràdio Vila-sacra és tan seleccionada que només acceptem un determinat número de falques hora. Perdoneu les molèsties, però per propaganda teniu molts altres mitjans audiovisuals que ho accepten tot. A Ràdio Vila-sacra, només el millor del millor. I de forma molt particular. Gràcies també per entendre...

0: pensant en rehabilitar el vostre edifici?
1: A Revés 95, recuperem la bellesa i la seguretat del vostre edifici amb les solucions tècniques més innovadores del sector.
0: Més de 25 anys d'experiència en rehabilitacions integrals d'edificis, recuperació i conservació de façanes.
1: Revés 95, professionalitat i compromís en cada projecte.
0: Informació a revés95.com.

0: Coneixes tot el que passa al món, però estàs al dia del que succeeix a la teva població?
1: Ràdio Vilassacra des de la capital del món.
0: Tota la informació relativa a la teva comunitat, d'una manera dinàmica i propera. Els temes més rellevants del teu entorn, allò que afecta el teu dia a dia, també de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu.

0: Notícies en xarxa.
1: En un món cada vegada més globalitzat, ens volem fixar en les empreses de casa nostra que donen feina. Són tres casos d'èxit empresarial, amb segell Catalunya i de sectors tan competitius i amb un alt grau de deslocalització com és el tèxtil, el metal·lúrgic i també el del paper. És un reportatge d'en Climent Sabater.
2: Des de fa 25 anys vam començar un projecte de començar amb unes jaquetes de cuiner perquè vèiem que al mercat no hi havia jaquetes de cuiner bones. O sigui, estem parlant de 25 anys enrere, abans de que esclatés la restauració, vam veure que tot el que hi havia era uns uniformes molt vulgars, com qualsevol ofici.
3: És en Joan Ramon Comerma, fundador de CCTI, empresa d'uniformes per a professionals que des d'Artés, al Bages, fa 25 anys que vesteix, entre d'altres, els millors xefs com Jordi Cruz, Albert Adrià, els germans Torres o el restaurant Disfrutar.
4: Ha donat vida a una de les propietats més indispensables o més úniques que té el coure, no? Que té la capacitat de ser, nosaltres li diem, infinitament reciclable, vale? Sense perdre les seves propietats, no? Llavors, això és una mica estat l'essència que ens ha aportat durant aquests dos segles, des de que es va crear, es constituir la companyia, des de que va ser adquirida després per la meva família, en aquesta vessant, no? I de mica en mica, doncs, l'hem anat transformant i evolucionant en tots aquests anys.
3: En Carles Guixà és adjunt a CEO de la Farga, manufacturera de coure amb més de 200 anys d'història, que des de les Masies de Voltregà, Osona, produeix coure que exporta a uns 80 països. Han estat els primers en apostar pel reciclatge d'aquesta matèria primera.
5: En el nostre cas, doncs, ELC són les sigles de la papelera La Confianza, que es deia així, i és un molí paperer que estava a la llera del riu Fluvià, en aquest cas, a les afores de Besalú, i jo formo part de la cinquena generació. Una ànima, que és el paper craft, que seria paper per aplicacions d'embalatge, perquè ens entenguem, la bossa del pa, quan anem a comprar una barra de pa, i l'altra seria amb el paper tissú, que és totes aquelles coses de paper que considerem que són suaus. Doncs el paper higiènic, el paper de cuina, el paper xuamans, els tovallons, els mocadors.
3: I en Pau Vila és el CEO de LC Paper, que des de fa 140 anys produeix paper a Besalú, a la Garrotxa, que exporten a una trentena de països. Ha estat la primera paperera del món en obtenir el certificat B Corp. Amb uns 50 treballadors, aquesta entre petita i mitjana empresa del tèxtil CCTI va començar dissenyant i produint jaquetes de cuiner amb un model d'excepció, en Nando Jubany.
2: Un dels primers va ser en Nando Jubany, que va començar a provar les jaquetes. Primer vam fer uns articles amb unes licres perquè tinguessin elasticitat, uns acabats amb teflon perquè rellisqués l'oli.
3: Joan Ramon Comerma ens explica que van trobar un nínxol de mercat, uniformes professionals de qualitat que el sector tèxtil no oferia.
2: Gent que busca alguna que no troba al mercat, que vulgui un producte de molta qualitat, nosaltres en diem molta qualitat, un producte que ha de tenir molta resistència, un producte que ha de ser fàcil de rentar, que no tingui envelliment.
3: I en un sector altament deslocalitzat, CCTI aposta per la producció quilòmetre zero, des de l'inici fins al final.
2: Perquè els teixits ens els fem nosaltres, tenim telers engegats, ens teixim la roba, fem tot el procés, ens manipulem, estampem, fem tot el procés perquè no deixem mai ningú penjat.
3: I ara fan la roba de grans xefs i dels cambrers, de personal d'hotels com el Vela o el Mandarín, i tot sense comercials en plantilla, més enllà del boca orella dels clients.
2: S'ha passat el telèfon a Jordi Cruz, que no sé què, que dius, hòstia, Jordi Cruz, perdi el temps de donar telèfons perquè ens truquin, és ben bé que està orgullós de portar el que porta.
3: Actualment la Farga dona feina a gairebé 500 persones. Un 80% són de la Garrotxa, explica en Carles Guixà, adjunt al CEO d'aquesta manufacturera de coure de les Masies de Voltregà, que ja ha esdevingut una gran empresa.
4: Tot el que ens ha portat al territori ens agrada retornar-lo i al final apostem perquè la indústria al final és el gran real del benestar de la societat, per apostar en la creació de llocs de treball d'alt valor i que tota la generació de valor es quedi en les rodalies del territori, no?
3: Sense mines de coure a Catalunya i molt poques a Europa, el principal proveïdor d'aquesta matèria primera és Xile. En un sector molt reticent al reciclatge, la Farga han estat els primers en apostar-hi i des dels anys 80 han patentat el procés i obtenen el coure de fondre ferralla, és a dir, d'una mina urbana.
4: Un procés patentat que es va desenvolupar arrel de voltar molt pel món. La tendència que s'estava desenvolupant en aquell moment era fer colades contínues però provenents de material de mina, i es considerava que un procés de colada en continu per reciclatge era inviable. A nivell de compres derivades de matèria prima, el 24% de la ferralla que comprem prové de Catalunya, on també tenim aquesta xarxa de distribució, però a nivell espanyol tenim una presència molt important i som un dels principals líders a dintre d'Espanya en la captació de matèria prima.
3: ALC Paper treballa en unes 150 persones als tres centres que tenen a Besalú, Sarrià de Ter i Fornells de la Selva. Des d'aquí venen la meitat de la producció a uns 30 països, com explica el CEO, en Pau Vila.
5: I la nostra proximitat geogràfica amb la frontera francesa el que ens permet és anar directament amb camió uns pocs quilòmetres fins a França i carregar amb un tren a França. De França, inclús fins a Anglaterra, amb aquest tren vertical, amb molta competitivitat econòmica, però també amb competitivitat ambiental, perquè aquest tren és un tren electrificat.
3: La forta competitivitat d'un sector com el paperer, amb mercats com el turc o l'indonesi, és compatible amb que la CPP sigui el primer fabricant de paper espanyol i el segon europeu que obté l'etiqueta ecològica de la Unió Europea. La matèria primera la porten de boscos en custòdia i de projectes pilots, per exemple, a Gana.
5: Boscos en cadena de custòdia, per tant, plantats en terrenys on no hi havia bosc, s'hi planten arbres específicament per aquest propòsit, de tal manera que en el pitjor escenari només es tornarà a la situació inicial de que no hi havia bosc. Però també projectes pilot amb tipus de plantes i de vegetació que tenen un creixement més ràpid, com seria el bambú, i en aquest cas doncs, hem contribuït a un projecte conjunt de recerca a Ghana, específicament per les categories de producte que no són reciclades, però per concepte no ho són, com és el paper higiènic. No?
3: CCTI, la Farga i LCPP, tres exemples del Made in Catalonia.
6: A la taula i al llit, el primer crit.
7: Apropar de forma divulgativa la intel·ligència artificial i les noves tecnologies a tots els públics. Aquest és l'objectiu d'aquesta casa de la xarxa. Ara per ara, Ràdio Vila-sacra és pionera en la utilització i el servei de IA en la seva programació, on selecciona de forma molt mesurada el que s'ha d'oferir i com en cada moment. Tota una revolució tècnica per la ràdio del futur i que es fa en col·laboració amb el Centre Eurecat.
8: Pot ser part del canvi.

0: Continguts en xarxa. El rei de la rajola. Ara ofertes excepcionals, més que mai. Moltíssimes ofertes en mobles de bany, en plats de dutxa i en rajoles. Preus extraordinaris. Vine, entra, mira i comprova-ho. O a la nostra web, elreidelarajola.com. El rei de la rajola, Medinyà, on els somnis es fan realitat. També el rei de la rajola de Viure d'Empordà i Palafolls.
1: Apuja el volum.
2: Volar en helicòpter és una sensació única. Coptering t'ofereix un servei complet de trasllat de passatgers en helicòpter. Un camp de golf a la Costa Brava, la segona residència a la Cerdanya, un hotel a Mallorca, un restaurant especial. Aparca el cotxe, oblida't de cues i aglomeracions i deixa que els nostres pilots et portin on vulguis de forma més ràpida i segura. Més informació a coptering.com.
3: Escolta.
4: Sabies que la innovació defineix una empresa competitiva? A Eurecat innovem amb les empreses. Innovem per millorar els seus productes, serveis, processos i models de negoci. I les ajudem a ser més competitives i sostenibles i a marcar la diferència. Entra a www.eurecat.org. Eurecat, centre tecnològic de Catalunya. Innovant amb les empreses, innovant amb tu.

0: Ràdio Vila Sacra. Observar, pensar, raonar. Ho entens?
1: Ràdio Vila Sacra 107 FM.

0: si lo teu és la tele a totes hores? Doncs, la tele.
1: I tant.
2: Si lo teu és llegir llibres, felicitats.
1: I tant.
0: Si lo teu és videojocs a totes hores, doncs, videojocs a totes hores.
1: I tant.
2: Si lo teu és xarxes socials amunt i avall, doncs, res, xarxes socials amunt i avall.
1: I tant.
3: Si lo teu és menjades de coco amb problemes a totes hores, doncs, problemes a totes hores.
1: I tant.
4: Si lo teu és música sense solta ni volta, ni ordre ni coordinació, doncs cadascú al seu ritme.
1: I tant.
5: Si lo teu és el silenci.
6: Ara bé, si vols les millors sensacions del món seleccionades per horaris, dies i el seu punt, doncs...
7: Ràdio Vila-sac.
8: Ràdio Vila-sac.
9: Ràdio Vila-sac.
10: Ràdio Vila-sac.

Construccions Metàl·liques Roica Inox, empresa dedicada a la serralleria en general i relacionada amb la construcció. Truqueu al 972-840-412. 972-840-412.

0: Ahora toca calma.
1: Recomanacions literàries. No us perdeu les propostes literàries.

0: El periodista especialitzat en patrimoni cultural Daniel Romaní publica el llibre Catalunya Marítima, on ressegueix tota la costa catalana a la recerca de fars, museus del mar, drassanes i vaixells visitables. Ens ho explica tot seguit en aquest reportatge l'Òscar Callau.
1: Després de dedicar llibres als castells catalans, als monuments, les fàbriques i les cases on van néixer celebritats de la cultura, Romaní farà una llista exhaustiva d'edificis i vaixells que ens expliquen la relació de Catalunya amb el mar. El recorregut comença al sud, al Museu de la Mar de l'Ebre de la Ràpita, i acaba a la Catalunya del Nord, al taller de restauració de barques de Paulillas a Portvendres. Al llarg de 200 pàgines, Catalunya Marítima també passa per la Torre del Port de Cambrils, el Pailabot Santa Eulàlia de Barcelona, l'ermita marinera de Sant Simó a Mataró o al Museu de la Pesca de Palamós.
2: Hi ha el far de Calanans a Cadaqués, hi ha la Torre de la Rellotge del Port de Barcelona, que de fet era un far. També hi ha, per exemple, el far de Vilanova i Geltrú, situat allà hi ha l'Espai Far, que és un museu del mar molt interessant. Té, a més, aquest far de Vilanova, hi ha la curiositat que davant hi ha un antic molí d'aigua que algú va dissenyar perquè anés amb les onades del mar, però realment va ser un fracàs.
1: El nou volum, també editat per Viena, manté l'estil divulgatiu dels seus predecessors amb entrevistes, fotografies i un estil molt visual.
2: Recorre tot el litoral català a través dels fars, museus, drassanes, vaixells visitables. Tot el que surt és visitable i, a més, jo ho he visitat i m'he deixat guiar per molta gent que en sap molt. I, vaja, és una proposta pensada per voltar per Catalunya, en aquest cas, per tot el litoral, que penso que pot interessar a molta gent.
1: Romaní recull el llibre Elements patrimonials marítims que no han de ser necessàriament antics.
2: També destacaria el far de Torredembarra, que és el més nou de tot Catalunya, es va estrenar l'any 2000 i a més té un disseny innovador de l'arquitecte Josep Llinàs, que ell va projectar-lo, primer fer-lo dins del mar, però per tema del pressupost es va desestimar la idea. És una llàstima perquè s'hauria visitat amb una barqueta, no? Aquí sí que pots pujar fins a dalt de tot i és molt bonic perquè hi ha tota finestretes que cada finestra quan puges és com un quadre i

0: Notícies en xarxa. Els naixements repunten a Catalunya per primer cop en 17 anys. Segons dades de l'IDESCAT, l'any passat van néixer a casa nostra 54.200 criatures, un 0,8% més que l'any anterior. L'increment s'explica en part perquè el 46% dels fills són de dones nascudes a l'estranger, la majoria de nacionalitat marroquina, colombiana i pakistanesa. Ho ha explicat la investigadora del Centre d'Estudis Demogràfics, Elisenda Renteria.
1: Ha augmentat molt el número de dones nascudes a l'estranger i, a més, aquestes dones nascudes a l'estranger tenen una fecunditat una mica més elevada que les dones nascudes a Catalunya i, a més, es concentren especialment en edats reproductives.
0: L'edat mitjana de les mares continua pujant i ja és de 32 anys. Pel que fa als noms més posats, en les nenes, Júlia recupera el primer lloc del rànquing, seguit de Sofia, Martina, Emma i Ona. En el cas dels nens, per primer cop, el més posat és Biel, seguit de Nil. Marc se situa a la llista dels 5 primers llocs i recupera posicions després de ser el nom més posat durant 25 anys. A tot això, l'any passat van néixer 5 nens que es diuen Lamin i 6 nenes que es diuen Daenerys, un dels protagonistes de Joc de Trons. Ara bé, no n'hi ha cap que es digui Rosalia, com la cantant de Sant Esteve Sesrovires.
2: A Ràdio Vila-sacra. Busquem i seleccionem la notícia que ens cal saber. I no la que ens volen fer saber.
3: I si cuidar-te no fos tan complicat? I si el benestar comencés des de dins teu?
4: Ep!
5: Sí i no.
4: Cal explicar-ho.
3: Ajuda a reforçar el teu cos, regula la microbiota, promou l'equilibri intern, protegeix les teves cèl·lules i afavoreix la reparació. És un nou estàndard, un nou ritual de salut.
6: És Ràdio Vila-sacra.
3: Comença a cuidar-te cada dia.

0: Celler Cooperatiu d'Espolla, des de 1931 produint vins per la gent de l'Empordà. Garnatge, Macabeu i Carinyena Blanc són la base de la producció més generosa de blancs de la comarca. Celler Cooperatiu d'Espolla, des de 1931 produint vins per la gent de l'Empordà. Vins a granel, de missa blanc sec, garnatge i moscat, els clàssics negre, rosat i blanc. El vi novell i el negre de criança marca Espolla són els productes de la casa. Celler Cooperatiu d'Espolla, des de 1931 produint vins per la gent de l'Empordà.
1: Informació, música, entreteniment.
2: On eres tu el dia de l'eclipsi?
3: Jo? Relaxada a casa escoltant Ràdio Vilasacra. I, és clar, gaudint de la vida lluny del bullici i les cues. Amb unes tapetes i un bon refresc.
4: Jo també.
5: Jo també.
6: Jo també.
7: Jo també.
8: Jo també.
9: Jo també.
10: Jo també.
11: Jo també.
1: Un per dir sí.
12: Yes.

0: On et ve de gust que anem a dinar avui?
1: Sempre amb Ràdio Vila-sacra.
0: I això?
1: Cal saber triar en temps estrells.
2: El Museu de l'Empordà de Figueres ha inaugurat l'exposició d'Empúries a Spider-Man, una mostra que repassa el paper de la comarca en la història del còmic des dels orígens fins a la narrativa gràfica actual. L'exposició posa en valor l'Empordà com a territori de creació i escenari de ficcions fora dels grans nuclis urbans. L'exposició aplega des de clàssics com el Capitán Trueno fins a edicions locals de superherois i es podrà visitar el Museu de l'Empordà fins al 10 de

informació, música, entreteniment. Bonpreu i Esclat us ofereix aquest espai.

¡Wala! De unido. Sabies que la paraula manzana és un terme acceptat que surt al diccionari? Sí que la podem trobar, però tot i que molta gent pensa al contrari, si busquem manzana al diccionari no llegirem aquesta definició. Conjunt d'edificis que ocupen un espai de terreny urbà delimitat per quatre carrers. Això no es diu manzana, això es diu illa. Manzana és una forma dialectal de la paraula poma en la variant nord-occidental del català.

0: sorgeix com una revolució per combatre alguns tipus de càncer, ja que s'ajusta a les característiques moleculars de cada pacient. Després de 60 anys d'experiència amb radiofàrmacs, Cetira Cires ha obert un servei de teràpia metabòlica per al càncer, medicina personalitzada de precisió, amb més efectivitat terapèutica i qualitat de vida. Cetira Cires, precisió per a la teva tranquil·litat. Més informació a cetir.com.
1: A Electrodomèstics Calvet t'assessorem i et recomanem sempre les millors marques en electrodomèstics, com Miele, la marca dels productes dissenyats per a durar 20 anys. Compra sempre productes eficients i de màxima qualitat. T'enamoraràs dels teus electrodomèstics. Sempre Miele. Electrodomèstics Calvet. Més de 70 anys fent-te la vida més fàcil.
2: Només vull Miele. Ai, ai, ai, ai.
3: La publicitat de Ràdio Vila-sacra és tan seleccionada que només acceptem un determinat número de falques hora. Perdoneu les molèsties, però per propaganda teniu molts altres mitjans audiovisuals que ho accepten tot. A Ràdio Vila-sacra, només el millor del millor. I de forma molt particular. Gràcies també per entendre'ns en aquest tema.
4: Chaotic Wall, pels petits i també pels grans. Cada dia és una festa. Més de 150 llits elàstics, camp de futbol de gespa artificial, bar, restaurant, festes, aniversari, comiats de solter, escoles, empreses. Estem a la sortida Girona Oest a l'AP7 i també a Facebook, Instagram i a chaoticwallgirona.com. El trampolí parc més gran d'Europa us

0: Tens gust per allò sorprenent? Tens sensibilitat i capacitat de comprendre? Cosa que ningú sap fer amb estil, organització experimental i sentit de l'humor. Doncs tu ets Ràdio Vila-sacra. Per què ens hauríem d'enganyar a aquestes alçades d'evolució mental? El que enlloc sentiràs. Felicitats!
1: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
2: Et volem escoltar.
3: És evident que l'intent que esteu fent de crear una emissora cultural que tingui ganxo i que de fet sigui també un sistema de connexió a través d'internet em sembla absolutament encertat. Sou els primers.
4: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
5: Truca!
4: Repetiràs.

0: al cafè de la ràdio.
1: Proporcionant sensacions variades i agradables.
2: Merengue, merengue.

bombón, tallat, barraquito, nube... Tenim més de 40 maneres de prendre cafè. Gaudeix-les totes amb el nou Cádiz Espresso. Una mescla única que redefineix el gust intens del nostre cafè amb un caràcter inconfusible. Descobreix-lo en espresso.com o a les nostres boutiques.

Roses acollirà que cap de setmana, els dies 9, 10 i 11 d'octubre, la 8a edició de la Fira de la Cervesa Artesana amb Music, una proposta que convertirà la plaça Villa Ítaca en el punt de trobada dels amants de la cervesa artesana, la gastronomia i la música. La fira comptarà amb la participació de 5 cerveseries artesanes procedents de diferents municipis. L'Escometent de Sabadell, Canatenca de Canet de Mar, Cervesa de Roses, No t'enfadis de Figueres i Cervesa Cadaqués.

0: Notícies en xarxa. La crisi climàtica fa augmentar la violència sexual, el matrimoni infantil i els embarassos no desitjats de nenes d'arreu del món. Per exemple, quan les inundacions bloquegen camins i destrueixen escoles, les nenes són les primeres a deixar d'anar-hi i això les posa en risc de violència. Anna Alfonso.
1: A l'estudi de l'organització Plan International hi han participat 5.000 nenes i joves d'entre 15 i 24 anys de Bangladesh, Kènia, el Perú, Senegal i Zimbàbue i mostra els efectes devastadors de les sequeres o les inundacions en el seu futur. Ho explica la directora de Plan International, Virginia Said.
2: Una sequía arruina las cosechas, pues la familia se queda sin ingresos y en muchas ocasiones, lamentablemente, casar a una hija pues es una estrategia de supervivencia. Lo que estamos viendo es que más de un tercio de las chicas que hemos encuestado en este estudio ve que en su comunidad hay más niñas casadas antes de los 18 años.
1: En contextos de sequera, el 84% de les nenes encastades diuen que tenen dificultats per accedir als serveis de salut sexual i reproductiva. L'estudi mostra com el matrimoni infantil o els embarassos no desitjats disminueixen quan les nenes i joves accedeixen als nivells educatius més alts. Per això, els autors reclamen que es garanteixi l'accés a l'educació també davant la crisi climàtica.
3: Obrir una caixa màgica i descobrir mil sensacions. Això és Ràdio Vila-sacra. Ho entens?
4: Ai.
5: Ai.
4: I ara...

0: Et ve de gust un remenat d'escudella amb sardines en escabeig?
1: No.
0: I un parell d'ous dins un got de vi?
1: No.
0: Què tal uns canelons de carn trossejats en una sarsuela de marisc?
1: No.
0: Cada cosa alhora no?
1: I és clar.
0: Doncs amb la música passa igual. No et mengis qualsevol cosa, no sigui que t'indigis el cervell.
2: Què prendran els senyors?
1: Barreges musicals intel·ligents. Gràcies.
3: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
4: Et volem escoltar.
5: Hola, mira, jo mai compraré per internet res, ni xinos, ni Amazon, ni res. Sempre sé que anar a les botigues físiques. Sigui el comerç que sigui, sigui de roba, sigui calçats equips. El que passa que són gent gran que no ho entén i després, sobretot, que hi ha estafes bancàries, físicament, que no truquin. Físicament al banc, el banc que sigui, la caixa, equips. Tothom al seu banc, que soluciona els problemes a davant del personal. Adéu.
6: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
2: Truca!
6: Repetiràs.
7: Els missatges d'oient a la ràdio, sempre que es puguin demostrar i sentir-los en pròpia veu és tota una garantia, que els que s'escriuen amb noms inventats tots sabem que es poden inventar per intentar enganyar-nos. I això no ens mola a aquestes alçades d'evolució.

0: Els experts europeus conclouen que la causa de la gran apagada de l'abril passat va passar per la incapacitat del sistema per controlar la sobretensió, que va provocar reaccions en cadena i que va fer que moltes centrals elèctriques es desconnectessin de manera simultània i el sistema es col·lapsés. En el seu informe no assenyalen responsables directes del zero elèctric, però sí que indiquen que el sistema elèctric espanyol no està preparat per suportar les renovables. Laura García és vicepresidenta de la Comissió d'Energia del Col·legi d'Enginyers.
1: Ells, per se, no tenen una inèrcia, no estableixen una potència i una freqüència determinada, sinó que s'adapten al que tenen a la xarxa. Llavors, aquestes característiques que tenen les energies renovables fa que el sistema s'hagi de dotar de mecanismes per intentar compensar o suplir aquesta caracterització que tenen les energies renovables.
0: L'informe de la Xarxa Europea de Gestors de Transport d'Electricitat assegura que l'apagada va ser un fet inèdit i que no podran aportar les causes profundes fins més endavant, entre altres coses perquè han tingut molts problemes per recopilar la informació. La patronal europea que agrupa els productors elèctrics critica que l'estudi s'hagi centrat en el dia de l'incident i hagi obviat que les oscil·lacions es van començar a produir molt abans.
2: Pensa.

local, la premsa del territori. Som la premsa líder, vigorosa i veraç. Donem feina a més de 1.000 famílies. Més de 100 anys fent escola i al costat de la nostra gent. Gràcies als nostres lectors per ser-hi sempre i acompanyar-nos. Orgull de ser premsa comarcal.

0: Continguts en xarxa. La bona cuina.
1: El raïm és una fruita ideal per fer una dieta desintoxicant per beneficiar-se de les seves propietats depuratives. És també un producte fantàstic per a malalts de reumatisme, gota o artritis. Aquí no acaba la cosa, perquè és molt recomanable per qui pateix problemes de ronyó o del sistema circulatori.
2: I és que els productes catalans són salut.

0: a veure què ha de tindre una bona taronja.
1: Dolçor, sucositat i ese toc cítric perfecte.
0: Correcte. I quina és l'única que aprova amb nota?
1: Les taronges i mandarines Estudiante.
0: La fruita que sempre trau matrícula d'honor.

0: Notícies en xarxa.
1: El 80% de les persones que viuen al carrer han patit alguna agressió o discriminació i d'aquestes el 25% han estat víctimes de porofòbia, és a dir, l'aversió als pobres, segons l'informe presentat per la Fundació Arrels. Més detalls, Marga Esparza.
2: Segons l'informe, la majoria són víctimes de robatoris, han patit insults i humiliacions i gairebé la meitat agressions físiques, però un de cada quatre han patit directament a porofòbia, com el José Luis Miralles.
3: Sí, me iba a dormir a Hospital del Mar, pero bueno, un día la guagua, quedaron 5 chicos y bueno, empezaron a insultarme, que si eres un mendigo de mierda, que si y por qué, ¿no? Que simplemente ver la mirada de la gente, ¿no? Cómo te mira con desprecio, con asco, ¿no? Con repugnancia por el hecho de estar en la calle.
2: Una situació que pateixen per viure al carrer, com explica la directora d'Arrels, Bea Fernández.
4: Que tots aquests delictes i agressions produeixen perquè les persones estan vivint al carrer. Per tant, donar respostes a la situació de sensellarisme d'aquestes persones és també prevenir la porofòbia i la victimització.
2: Des d'Arrels també recorden que l'augment dels discursos d'odi també agreugen la situació d'aquestes persones.
5: Que potser ens passem amb els experiments radiofònics. Doncs sí. Que fem massa joc de paraules, d'intencions, segurament humor negre moltes vegades, no ho neguem. Que juguem amb això i allò de manera un xic agosarada, tens raó. Però tot ho fem sense cap més desig de fer quelcom diferent i original, i amb cap altre motiu, ja que per fer el que fa tothom no cal fer gaire. No et sembla? Doncs això és Ràdio Vila-sacra, senzillament.
6: Tota la raó del món. El que fa tothom, ja ho fa tothom.

0: excuses per no anar a l'escola. L'assetjament escolar és una forma de violència que sovint no s'explica però deixa senyals. Saber identificar-los és el primer pas per poder ajudar. Estigues alerta i no permetis que el silenci perpetuï el patiment d'infants i joves. Busca els senyals. Atura l'assetjament. assetjamentescolar.gencat.cat. Generalitat de Catalunya.
1: Això és Ràdio Vila-sacra. Que no et confonguin.
2: Au,
3: mira que bé.
4: Existeix un lloc a la Costa Brava ple de màgia i il·lusió. Amb concerts, esdeveniments esportius i una gastronomia de qualitat. On pots gaudir de moments inoblidables. A soles, en parella o amb el teu grup d'amics. Gran Casino Costa Brava, a Lloret de Mar. Molt més que un casino. GranCasinoCostaBrava.com.
5: Aquí, les barreges ben fetes. Cada hora el seu contingut. Gràcies!
6: Saps què em va passar ahir? Era el súper i quan havia d'anar a pagar se m'ha anat la llum de tot el barri. I com que mai porto efectiu, vaig haver de deixar tota la compra.
7: Veus? Per això està bé fer casa, protecció civil i tenir un kit d'emergències a casa.
6: Un kit d'emergències?
7: Sí, amb coses bàsiques per si t'has de confinar. Llanterna, aigua, ràdio de piles, diners en efectiu. A interior.gencat.cat trobaràs la llista completa per cada situació i també consells.
8: 112, telèfon d'emergències. Generalitat de Catalunya.

0: continguts en xarxa.
1: Té falta de gana, baixa autoestima o busca

0: Som pagesia, ramaderia, investigació, recerca, transformació, empresa, alimentació, paisatge, recursos naturals, equilibri territorial.
1: Mil veus, mil curiositats, mil sensacions. Som la ràdio de l'Empordà des de Vila-sacra.

Saps que no cal que et preocupis per nosaltres? Tenim la millor audiència del món. La de la gent que observa, pensa i raona. No ens cal res més.

0: Quan veiem algú que cau, sense pensar-ho, l'ajudem a aixecar-se. És automàtic, ho portem a dins. I és just això el que ens impulsa a Càritas a ajudar els qui més ho necessiten, oferint-los una vida digna i creant noves oportunitats. Perquè mentre hi hagi persones, hi ha esperança. Càritas.
1: Dona a caritascatalunya.cat o al Bizum 38031.

0: Notícies en xarxa.
1: L'Ajuntament de Barcelona subvencionarà amb 400 euros la compra de bicicletes elèctriques urbanes o plegables. Els ajuts seran de 800 euros per la compra de bicicletes de càrrega. Està previst que aquesta nova línia d'ajuts s'obri al llarg del primer trimestre del 2027 i se'n podrien beneficiar més de 2.000 persones cada any. La tinenta d'alcaldia de l'àrea de mobilitat de l'Ajuntament de Barcelona, Laia Bonet, exposa el principal objectiu.
2: Volem generar totes les condicions per poder incrementar l'ús de la bicicleta i facilitar l'accés a les bicicletes elèctriques. D'aquesta manera podem cobrir també distàncies més llargues, desnivells i esdevenir així una alternativa de mobilitat per moltes persones.
3: Selecció informativa de Ràdio Vila-sacra.
4: Ai! Saps que Ràdio Vila-sacra forma part de la xarxa de comunicació local? És soci actiu de l'Agència Catalana de Notícies, de les que rec contingut i actualitat? Saps que anualment passa comptes amb la societat d'autors i que genera més del 40% del seu contingut en música i arxius propis? No? Doncs ara ja ho saps.

0: Avui dia ens dediquem a alimentar coses que no ens aporten res. Alimentem el consumisme, l'enveja, l'odi. Però és hora d'alimentar les coses veritablement importants. Amb el gran recapte, alimenta el que importa. Fundació Banc dels Aliments.
1: Moments d'op. Els dijous a la una

0: I parlant d'emocions.
1: 11.
2: Que ràpid que s'acaba el que és bo. 10 Vilasacra no tenim res de l'altre món. Ni som líders en res de res. Tampoc podem prometre res, ni garantir res. Experimentem i gaudim fent i desfent sense més intenció que gaudir i fer gaudir. Tot i això, tens àmplia varietat de mitjans en ràdio, televisió i plataformes per triar, i Ràdio Vilasacra només és una opció. I no és petita, és original, que és molt diferent. Gràcies per entendre'ns i deixar-nos gaudir de totes les sensacions.
3: Et transmet molt bones vibracions.

0: recordeu que si ens voleu explicar la vostra experiència ens podeu enviar notes de veu breus. D'en parlem.
1: 656 19 70 62.
2: Ràdio Vila-sacra. Ràdio Vila-sacra.
3: Ai, ai, ai!
4: A la carta, els restaurants. Aquí, sensacions plenes de sorpreses.

0: doctora Emma Riba, psicòloga, sexòloga i membre del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya, assegura que el consumisme es converteix en una eina per tapar i apagar el que sentim.
1: La presència, en realitat, no té preu. No? Si no compres, no estimes. Doncs l'amor real té que veure amb la presència. I d'alguna manera se'ns ven la idea que l'amor és un producte, no? Quan en realitat és un estat de consciència.
0: Ribas té clar quina hauria de ser l'essència al llarg de l'any.
1: No és comprar,
2: Ràdio
1: sinó la qualitat de la teva presència. I passar de comprar per complir a sentir per connectar. No? L'amor conscient en realitat no caduca. El cultivem cada dia.
0: Recorda que hem estat educats per fer i se'ns valora en funció dels resultats, però celebra que aquesta dinàmica estigui canviant i que es comenci a prioritzar més qui som. Les emocions i els sentiments no tenen preu, o no n'haurien de tenir. Ràdio Vila!

0: I ara demana un desig.
1: Empúria Brava, quan passis per davant...
2: Mira!
1: Para!
2: Para!
1: Sí, atura't! Bistró Montserrat, l'aturada perfecta.
3: Carta, esmorzars, dinars, berenars, sopars, vols uns bons calamars a la romana? O un dels nostres irresistibles arrossos caldosos amb Llobregat?
1: Uau! Restaurant Bistró Montserrat, a tocar del supermercat Montserrat. Empúria Brava, atura't i a l'hora que vulguis.
4: La publicitat de Ràdio Vilasacra és limitada. Disculpeu les molèsties si heu de fer cua, però qui està dins difícilment vol deixar lloc a un altre. Gràcies per esperar.
5: A Jardineria Martí portem més de 50 anys assessorant i oferint tot el necessari per tenir cura del teu jardí. Comptem amb el més ampli assortit en fruiters, flors de temporada, arbustos, arbres, plantes aromàtiques, testos, jardineres i ara també un gran assortit amb gesp artificial. Us esperem de dilluns a diumenge a la carretera de Roses. Jardineria Martí, més de 50 anys cuidant dels jardins de la comarca. Telèfon 972 51 04 52.
6: És
7: Ràdio Vilasacra.
8: Estalvia en la teva factura de la llum amb Bon Preu Esclat Energia. Varietat de plans, energia verda i sense permanències. Contracta ara a bons preus i, a més, et bonifiquem 60 € a la teva guardiola. Informa-te'n a bonpreuesclat.cat/energia.

0: avorrits?
1: Sí!
2: Oye, ¿quieres un mensaje?
3: Vols deixar-nos un missatge?
4: Soc Sunción, soc de Peralada, jo. Xavier, mira, vam fer formatge a casa. S'agafa 4... Jo, bueno, dic les quantitats que jo he fet. Es pot fer els litros de llet que vulguis. 4 litros de llet. Es pot fer un quall amb llimona, amb suc de llimona o amb vinagre. Jo ho faig amb vinagre. El vinagre, jo agafo un vinagre de poma, així no té tant gust. O sigui, 4 litros de llet, un got de vinagre, la llet es posa a bullir, primer, i després deixa que refredi una miqueta. Si tira el vinagre, s'espera una miqueta, després es remena i se separa el suero, saps? I llavors s'agafa i es posa en un colador molt fi, molt fi, molt fi. I es deixa que es vagi escorrint bé i ja està, res més. S'hi pot posar una miqueta de sal si es vol que sí, tingui més gust, i si no, sense sal. S'hi pot posar fines herbes, però la cosa està amb la llet i que la quallis, i ja dic, és molt fàcil. Adeu.

0: Amb ganes d'una bona brasa? A Bonpreu i Esclat ho tenim tot a punt. Carn madurada pels paladars més gourmets, xai tendre i gustós, vedella de granges catalanes i els millors elaborats com les broquetes marinades. No et perdis les ofertes de carns de qualitat per gaudir d'una barbacoa de Déu. Foc, carn i bon rotllo a Bonpreu i Esclat.
1: L'hora de la gent gran. Un espai radiofònic per tu,
2: per tu
3: i per tots.
2: Escolta'ns,
3: t'agradarà. Amb molta il·lusió,
1: amb ganes d'aprendre i participar. Escolta'ns.
4: Ràdio Vila-sacra, millor lloc del món.

0: Notícies en xarxa.
1: El bacallà ha estat el producte estrella de les xerrades d'aquest dimarts al Saló Sant Sebastià Gastronòmica. Xefs de Noruega, Portugal, Euskadi o Catalunya han explicat quines han estat històricament les grans rutes internacionals de comercialització d'aquest peix atlàntic i les respectives receptes de les diverses cuines nacionals. Enviat especial a Sant Sebastià, Òscar Callau.
2: L'encarregat d'explicar la presència secular del bacallà al receptari català ha estat Eduard Gascons, excap del restaurant Els Tinars de Llagostera.
3: Jo puc parlar de la cuina del meu país, de l'Empordà, de Baix Empordà, no? Perquè allà hi ha dos pobles que encara ho estan treballant, això, com és Palafrugell amb Esniu i Sant Feliu amb el Pixopalo, no? Vull dir que encara, des de fa segles, que aquí estem treballant el mateix bacallà, el mateix plat, tal com era. No tots els restaurants, s'ha perdut una mica, però, bueno, encara es fa.
2: L'escriptor nord-americà Mark Kurlansky ha presentat al certamen basc el seu llibre El bacalao, biografia del pez que cambió el mundo, un volum que mostra com el bacallà sec, al ser un producte que no caducava, va tenir durant segles una importància vital a les cuines i l'economia d'Europa i Amèrica.

Dissabte 10 d'octubre a les 19 hores al Centre Cívic de Vila-sacra. El tercer sexe amb Eva Barceló. Una comèdia amb final feliç amb la direcció de Gabriel Córdoba.

0: Xo de luz tarda.
1: Em vacuno per la mare, per la meva filla i el net que vindrà, per les festes en família i els viatges amb les amigues, per mi i per tothom que estimo. Vacunar-se de la grip i la Covid és estimar. Demana cita a La Meva Salut a citasalut.gencat.cat o al teu CAP i gaudeix de tot allò que et fa feliç sense posar ningú en perill. Generalitat de Catalunya.

0: els tres titulars de la setmana a casa nostra.
1: L'Alt Empordà clou el setembre vorejant els 5.000 desocupats. La comarca tanca el mes amb 4.997 persones sense feina, un 0,83% que el mes passat. L'Escala vol regular els establiments comercials d'alimentació de 24 hores. El ple aprova elaborar una nova ordenança per actuar en aspectes relacionats amb aquests locals i la convivència. Retiren 280

0: quilos de residus del fons marí. L'acció, dut a terme pel Port de Roses amb la col·laboració del Club Badia de Roses, forma part de la neteja anual del fons marí. El fons marí sembla un abocador, comenta un voluntari.
1: Cada setmana els titulars més destacats de casa, blocs de 3.
2: I parlant d'emocions.
3: 79.
4: Tota l'actualitat musical de casa nostra, Actualicat.
0: El programa del divendres a les 5 de la tarda.
4: Actualicat. Dirigeix i presenta Joan Manuel Fernández.
5: Aquí fem espai perquè sempre trobis alguna cosa nova. I com que aquí fins i tot les oportunitats estan ben endreçades, alguns dels productes van a la nostra selecció d'últimes unitats. Aprofita ara i emporta-te'ls per menja i Ikea amb descomptes de fins al 30%. Només fins al 31 d'agost o fins a esgotar existències. Vine i descobreix-los a les botigues Ikea a Catalunya. T'hi esperem.
6: Ikea a Girona, carrer Astúries 61. Súbeme la...

aquí, cada hora té la selecció precisa, pensada, organitzada en mesura. Deixem allò de barrejar el bolets per als que seleccionar el detall els hi costa i prefereixen fer-ho fàcil, soni el que soni. Ara, doncs, obrim nova carpeta de selecció detallada, on cada arxiu està molt ben pensat. Molt de molt. Això és Ràdio Vila-sacra.

0: A Catalunya hi ha paraules i expressions que no es diuen igual a tot arreu. Això són els localismes.
1: A Badalona mengen micacos.
0: Què són els micacos?
2: Pues si vols que et digui la veritat, no sé què és.
3: Quicos.
4: Allò de xocolata, els palillos.
0: Micacos, micado no.
4: Ah, vale.
2: Però no sé, una fruita, no.
0: És una fruita.
5: Ah, perfecte.
0: Són nespres.
2: Ah, nespros, veus, si haguessis dit nespres ja sí.
0: A Mataró els alumnes fan toris. Què vol dir fer toris?
2: Pues tampoc no ho sé.
6: Tranxoletes.
2: Ah, bueno, jo tinc dos mestres d'institut i fan bastantes coses. I diuen bastant malament, parlen malament.
5: A campanes.
0: Perfecte. Pues...
2: Ai, sí, això sí, ui, que ens fan, sí.
0: I a Andorra la gent viatja en clípol. Què és el clípol?
6: Cotxe.
2: Què pot ser?
6: Bici.
5: No tinc idea.
6: Moto.
0: Transport públic.
6: Bus? Un bus?
0: Sí, perquè abans l'empresa es deia Climinipol, doncs...
2: Mira, vaig viure jo a la Seu d'Urgell, que em vaig casar, que el meu marit era soldat, i me'n vaig anar allà.
0: Avui m'he après que els micacos no són els palets de xocolata. Déu-n'hi-do.
7: Ràdio Vila-sacra.
8: L'opció dels que en saben.
9: Tinc una capseta a dins del meu cor, on hi emmagatzemo els millors records. Un petó en un bosc, la clau del rebost, aquella joguina, les barques al port. Tinc una capseta a dins del meu cor, no en guardo disgustos ni tampoc rancors. Mil i una olors, peixos de colors, històries de Xina, amics i repors. I si un dia em toca viure un dia gris, obro una miqueta la caixa dels souvenirs. I el petó en el bosc, la clau del rebost, barques i joguines,

Roses acollirà que cap de setmana, els dies 9, 10 i 11 d'octubre, la 8a edició de la Fira de la Cervesa Artesana amb Music, una proposta que convertirà la plaça Villa Ítaca en el punt de trobada dels amants de la cervesa artesana, la gastronomia i la música. La fira comptarà amb la participació de 5 cerveseries artesanes procedents de diferents municipis. L'Escometent de Sabadell, Caratenca de Canet de Mar, Cervesa de Roses, No t'enfadis de Figueres i Cervesa Cadaqués.

0: Espavila't. Sí, tu. Aprofita el moment. Fes alguna cosa, surt de casa, viatja, demostra al món que pots sortir de la teva zona de confort. I quan tornis, descobriràs que el millor lloc del món ja el coneixies. Com a casa, enlloc.
1: Ràdio Vila-sacra.
2: Notícies en xarxa.
3: El darrer baròmetre del Centre d'Estudis Sociològics reflecteix que el 79% dels espanyols entén que s'hauria de prioritzar el dret a l'habitatge com un dret constitucional. Més del 91% dels enquestats creu que les administracions haurien de construir més habitatge públic i 3 de cada 4 enquestats considera que l'Estat ha d'intervenir en el mercat per garantir-ne l'accés. Segons aquest sondeig, elaborat en col·laboració amb el Ministeri d'Habitatge, fins a un 94% dels ciutadans assegura que prefereix viure en una casa en propietat i el 87% diu que la situació de l'habitatge a Espanya els preocupa molt o bastant. Sobre les mesures, el 75% dels espanyols es mostra a favor de limitar els pisos turístics i el 71% defensa congelar els preus de lloguer durant 2 anys. El 72% veu amb bons ulls apujar els impostos als grans tenidors. La mesura que aconsegueix un major aval, però, és la rebaixa d'impostos en la compra del primer habitatge. En paral·lel, el 54% dels enquestats rebutja expropiar habitatges buits.
1: Notícies en xarxa.
4: A veure, tens idees? Vols fer quelcom per millorar la nostra emissora? Sí? De veritat? Doncs posa't en contacte amb nosaltres. I no cal que posis denúncies al Consell Audiovisual o l'Ajuntament o al Ministeri de que no ho fem tan bé com tu sabries fer-ho. Perquè no serveix de res i només demostra el tipus de personatge que ets tu. Ho entens ja? Doncs ànims i truca'ns que segur trobem el teu lloc al nostre grup.
5: Això sí. Fets, que la paraules està a la comunicació plena.

0: Ràdio Vila-sacra. Observar, pensar, raonar. Ho entens?
1: Diuen que no saps el que tens fins que ho perds. No sabies el valor que podia tenir un paisatge. Ni eres conscient de com necessitaves la tramuntana. Tampoc no sabies que el mar, la sorra i la natura formen part de tu. Ni que una posta de sol et podia emocionar. I quan menys tu esperes, tot es capgira. Però respira.
0: Ràdio Vila-sacra, sensacions del món en exclusiva.
1: Perquè tot això no ho has perdut.
2: Aquí fem experiments radiofònics. T'hi apuntes?

0: Ràdio Vila-sacra, 107 freqüència modulada.
1: Compartint emocions.
2: I deixant empremta com mai abans. Qui ho hagués dit?
3: 9 de cada 10 incendis forestals estan relacionats amb l'activitat humana. A Catalunya comptem amb el Pla Alfa dels Agents Rurals, un pla de prevenció i vigilància d'activitats de risc d'incendi que s'actualitza diàriament. Quan hi ha perill extrem, es poden limitar els accessos als espais naturals per protegir-nos i per reduir el risc d'incendi. Abans de sortir, consulta el mapa interior.gencat.cat/pla-alfa. Davant del perill d'incendi, protegeix-te i col·labora en la prevenció. El foc no avisa, el Pla Alfa sí.
4: No t'ho perdis.
5: Un aniversari, la festa amb amics i amigues, la millor celebració, la fareu al Racó de les Festes, a Cassà de la Selva. Espai de celebracions disponible de dilluns a diumenge, matí i tarda. Baby showers per celebrar l'arribada d'un nou nadó. Trobades familiars, amb zona interior i exterior, parc de boles. El Racó de les Festes, carrer del Remei 113, Cassà de la Selva. Visiteu el nostre Facebook i l'Instagram.
6: A la vida. Cadascú amb el seu rotllo, la seva pel·lícula i el seu dia a dia. I la gent de Ràdio Vila-sacra, també.
7: Urbans, healthies i saborosos. Molt guau. I molt receptes guau. Sa i fish. Acompanyades amb les nostres vinagretes d'elaboració pròpia. I les begudes. Aigua de llimona i gingebre, limonata i té fred silvestre.
8: Visita'ns al polígon de Vilatenim.
7: És... molt bien.

0: Show de luz tarda. Show de luz tarda.
1: A la carta, als restaurants. Aquí, sensacions plenes de sorpreses.
2: Ràdio Vila-sacra. Tot un programa de programes.
3: Un programa amb molta potència.
4: Oloraràs la seva força.
3: Un programa amb ironia.
5: Continuo este tomándose la broma?
3: Un programa...
6: Per tenir-lo sempre a mà.
3: Un programa...
7: D'un sabor excel·lent.
3: Un programa on...
8: No importa què passi.
2: Tot un programa de programes.
3: T'agrada?
4: Sí!
9: Ningú no et dona tant.
3: Sens dubte. No sé si m'entens.

0: perdre la veu eixampada, a perdre la por al nou passatge El Carnicero de Penitents, de veure volar el Comte Draco, a volar a Coco Piloto. Veniu a viure el Halloween per a tothom a PortAventura World, on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades amb fins a un 15% de descompte. Consulta les condicions a la web.
1: Escoltes Ràdio Vila-sagra perquè és la més maca.

0: Endevina, endevina. És una capsa de música molt gran, plena de milers de sons diferents. Què és?
1: Ja ho sé.
2: Ràdio Vila-sacra.
3: Hi ha res millor que una cervesa artesana vora el mar? Vine a Palamós. Dissabte 17 d'octubre, 8a mostra de cervesa artesana Mar de Birres. D'11 del matí fins a mitjanit a l'estenedor de xarxes. Música en directe, food trucks, espai infantil i mostra de cervesa artesana davant del mar. Organitza Les Caòtiques. Col·labora Ajuntament de Palamós i Diputació de Girona.

El Museu de l'Empordà de Figueres ha inaugurat l'exposició d'Empúries a Spider-Man, una mostra que repassa el paper de la comarca en la història del còmic des dels orígens fins a la narrativa gràfica actual. L'exposició posa en valor l'Empordà com a territori de creació i escenari de ficcions fora dels grans nuclis urbans. L'exposició aplega des de clàssics com el Capitán Trueno fins a edicions locals de superherois i es podrà visitar el Museu de l'Empordà

0: ساقرا 107 هي الراديو ديال العالم كله.
1: راديو فيلا ساقرا سنسز اف ام
2: نوفا هون سبيدي موسيقى كامس تاك راديو فيلا ساقرا نسيم ام ام
3: راديو فيلا ساقرا
2: Radio Villa Sacra, ton émission préférée, la plus musicale de tout l'Empordat. Fréquence 107 FM. Radio Villa Sacra, Shenzhen, Jalouse, FM.
4: Music all day, Radio Villa Sacra, 107 FM.
5: No t'enfadis si et diem que no tenim espai per més publicitat. Si et diem que has d'esperar que marxi algú, perquè a Ràdio Vilasacra tenim tot molt ben mesurat i cada cosa al seu moment. Si vols fer propaganda per fer propaganda, tens molts més altres llocs per fer-ho on tenen espai segur. De veritat, però no t'enfadis! Gràcies. Gràcies.

0: La cultura et fa somiar, imaginar, descobrir. La cultura et fa posar la pell de gallina, posar-te a cantar, sortir a ballar. Et fa pensar, dubtar i fins i tot canviar. La cultura et fa riure, plorar, celebra.
1: És maco, això, eh?
2: Sí, d'alguna forma que això és el futur.
3: Sí, sí, sí, sí. Seguim.

0: Show de luz tarda. Show de luz tarda.
1: Propostes en xarxa.
2: Tenim davant dels nassos una nova oportunitat. No patiu que no hem reconvertit aquest espai en un manual d'autoajuda ni tampoc en un sac de rodolins. Em refereixo a una nova oportunitat o excusa per trobar o explotar la nostra passió. Bé, potser passió sona molt gros. Diguem-li passatemps. Un bon moment per aprendre francès, alemany, xinès, per tastar l'escalada o el patinatge o fins i tot posar a prova la nostra creativitat pintant, fent joies, ganxet o ceràmica. També podria ser un any musical, una mica de bateria, de piano, de flau de travessera o treure la pols aquella guitarra que teniu al racó de l'habitació. I què me'n dieu de moure el cos fent dansa? Clàssica, urbana, flamenc, el que vulgueu, tot i que no cal que balleu. També podeu fer ioga, tai chi, apuntar-vos a un grup excursionista o simplement sortir a caminar.
3: Tot Ràdio Vila-sacra.
2: A més, tot i que potser us criden més atenció la cuina, el teatre o la robòtica. Tot això ho podeu fer sols o bé acompanyats i en llocs ben diversos.
3: Amb Ràdio Vila-sacra.
2: I segur que us sorprendreu. Que, qui sap, es pot convertir en la vostra nova passió.

0: Aquí no estàs sola, perquè nosaltres posem la ràdio al teu servei. Truca 972 51 12 68 i fes-nos companyia.
1: amicsdelagentgran.org.
2: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
3: Et volem escoltar.
4: Hola, sóc aquí, si voleu toco piano. Tu creus paraules d'amor, però el que passa que, esclar, és una mica llarga, llavors només tocaré la primera part i la repetició. A veure, jo deixo el telèfon aquí

0: Moltes gràcies.
1: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
2: Truca.
1: Repetiràs.

0: Connecta amb Ràdio Vila-sacra.
1: Pues mira.
2: Oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi. Notorious.
3: Vale, vale, vale.
4: Atento.
5: Para una huequilla, todo esto que aquí a mí más otro, y tú te pones otro.
6: ¡Al ataque!
7: 125 pasadas. Notorious.
8: ¡Chate fuera!
9: A la vida, cadascú amb el seu rotllo, la seva pel·lícula i el seu dia a dia. I la gent de Ràdio Vila-sacra, també.

0: Quina pallissa ens foten cada dia a la tele. Ens volen fer creure el que els convé. No et sembla? Uf, Déu meu. Sort de tenir Ràdio Vila-sacra i desconnectar de tanta manipulació.
1: I am Freddie Mercury, and I am proud that there are stations that are dedicated to music with capital letters. Radio Vila-sacra La Mejor, the best.
2: Sabíem que arribàvem lluny, però al cel no ho imaginàvem, tot i el que imaginem cada dia.

Estàs en un fitxer d'amorosos o creus que puguis estar-ho? T'ho confirmem. I si la inclusió és indeguda, gestionem la retirada de les teves dades i reclamem indemnització si et correspon. De mitjana són 6.000 euros. No et quedis amb el dubte. Truca'ns al 900 264 350. Fem-ho fàcil.

0: on eres tu el dia de l'eclipsi?
1: Jo? Relaxada a casa escoltant Ràdio Vilasacra. I, és clar, gaudint de la vida lluny del bullici i les cues. Amb unes tapetes i un bon refresc.
2: Jo també.
3: Jo també.
4: Jo també.
5: Jo també.
6: Jo també.
7: Jo també.
8: Jo també.
9: Jo també.
10: L'Empordà s'obre per a donar a conèixer la seva oferta gastronòmica, el seu paisatge i el seu patrimoni.
11: Més de 40 experiències que mariden gastronomia i cultura t'esperen.
10: Tastos, visites, degustacions, rutes, concerts i molt més. Més informació a empordà.cat.
12: Tasta-ho.

0: Notícies en xarxa.
1: Una cinquantena d'entitats, com consells comarcals i municipis, la majoria de la Costa Brava, fan servir la plataforma d'intel·ligència artificial d'Atur. Processa dades perquè els ajuntaments tinguin informació real i directa sobre on s'allotgen els turistes, si en hotels o apartaments, quants dies passen al municipi, de quines zones de Catalunya són o de quins països. Això els permet millorar la gestió del turisme, per exemple, a l'hora de decidir què pot ser més interessant per promocionar. La plataforma utilitza dades de l'Institut Nacional d'Estadística, ho explica el doctor en turisme i promotor de la plataforma, Jaume Marín.
2: Fins ara, les estadístiques eren d'ocupació hotelera o es feien estimacions des d'oficines de turisme, així, aquí no. Agafes totes les dades de tots els mòbils que pernocten a qualsevol destinació i, per tant, és una dada molt fiable per si vols començar a planificar, estructurar promocions o veure realment qui tens en el teu municipi.
1: Les dades de Blanes, Platja d'Aro i l'Escala comencen a marcar una nova tendència. Tenen més turistes al maig i lleugerament més al juny. Per tant, s'està produint certa desestacionalització, és a dir, que els turistes els visiten més enllà dels mesos d'estiu, ho explica el primer tinent d'alcalde de Turisme de Blanes, Joan Felip.
3: Podem veure on tenim que incidir amb més ganes, si tenim que reforçar algun tema, mirar on hem de desestacionalitzar més, rebre molts inputs que ens permetran doncs, planificar més tota la promoció.
1: Si cada cop hi ha més gent fora de la temporada d'estiu, poden potenciar millor, per exemple, altres atractius com rutes de senderisme.
4: A Ràdio Vila-sacra busquem i seleccionem la notícia que ens cal saber i no la que ens volen fer saber.

0: En aquesta emissora experimentem, juguem, provem, busquem i practiquem amb tot allò que el món audiovisual genera. Ho fem sense ànim de lucre i per pur amor a l'art, i per oferir quelcom que res a veure té a veure amb res, ja que som uns aficionats, amb molt sentit de l'humor. Com bé saps, tens emissores molt més professionals i acurades en el dial. Per tant, si ens tries és perquè vols sentir.
1: No et prometem res, ni et garantim res. Això sí, et donem les gràcies per deixar-nos fer i desfer sense motllos.

0: 012, la millor resposta.
1: Escoltant, sentiràs.
2: Segur que t'ha passat que arribes a un lloc i penses, em quedo. O que coneixes algú i dius, on has estat tota la meva vida?
3: Quan trobes el que busques, deixes de buscar.
4: I és que Ràdio Vila-sacra és molta ràdio.
5: M'interessa.
6: Avui, com ser un expert fent la declaració de la renda. Pas 0. Adonar-se'n.
7: Roger, d'aquest any no passa. És més, d'aquest exercici econòmic no passa. Enguany no permetré que se'm passin els 2 mesos que tinc i lliuraré la declaració de la renda dintre del termini. S'ha acabat pagar el mític recàrrec, el mític recargo de apremio.
8: Albert, d'aquest any no passa. És més, d'aquest exercici econòmic no passa. Enguany no permetré que el meu pare em faci la declaració de la renda. Me la faré jo. I a més, aprendré què és i per què serveix.
7: Oh, admirable!
8: Som uns mites de la superació personal.
7: Sí, abracem-nos.
8: Sí. Per cert, com es diu en català recargo de apremio?
7: Ho sabrem al final del capítol.
6: Primer pas, saber què és.
7: Oh, admirable! Veu, Roger? Això és la guia del contribuyente.
8: No ho entenc.
7: Però si encara no hem començat. Va, mira, posem-nos-hi. Mira, sí. Això que t'ensenyo, veus? És la guia del contribuyente, que va molt bé, perquè cada any canvien les clàusules i les condicions, ja de per si complexes, perquè així mai sapiguem exactament què estem pagant. Però almenys sabem quina quantitat hem de pagar. I així paguem fafaentment. Ho veus? Veus?
8: Sí, sí,
7: veus
8: sí.
7: O no?
8: Em faig una idea, sí. És molt completa, sí.
7: Això és la guia de festivals de la Mondo Sonoro. Fora això! Res a pensar en festis fins que no hagis pagat els teus impostos.
8: D'acord!
7: Mira, aquest software, sí. Aquí a l'iPad...
8: On?
7: Aquí a l'iPad.
8: Sí.
7: Això és el programa Padre, que com el seu nom indica, està molt bé. És com si fos el teu pare que et fa la declaració, però només et serveix per fer la renda.
8: Ah, sí?
7: A Hisenda, tots són avantatges. I sobretot, tots hi guanyem.
8: Oh!
7: Gobierno d'Espanya. Pensa, Roger,
8: sí.
7: Que amb els diners que els ciutadans, com tu i com jo, paguem a Hisenda, es construeixen carreteres, perquè hi passin els cotxes, col·legis, perquè hi vagin els nens petitets, hospitals, perquè hi vagi la gent malaltona...
8: Que clar, és que sempre m'havia preguntat, però qui construeix tot això, no? D'on surt?
7: Doncs veus que bé. Sí. Està molt bé que, amb 32 anys d'edat, comencis a aprendre com funciona el món.
8: Veig que és molt solidari, això de la renda.
7: Molt, molt, i molt necessari. I ara arriba el moment més divertit. Desgravar-nos per no pagar res.
9: Visca!
7: Mira, per començar, jo poso que tu, Roger, tu ets fill meu.
8: Sí.
7: I tu posa que jo sóc fill teu, que això desgrava.
8: Ah, esclar.
7: Més coses. Va, Roger, ara tu, que ets un inútil en tot, però almenys tens imaginació, i això és bàsic per fer una declaració pertinent...
8: A veure, em puc desgravar aquests videojocs que ens ha deixat l'Albert Garcia com si me'ls hagués comprat jo i me'ls desgravo com a material de feina? Perquè potser algun dia al programa parlem d'aquests videojocs i és material de feina.
7: Doncs sí que podries.
8: Sí.
7: Podries fer-ho si fossis autònom, esclar.
8: Per tant,
7: posa la creueta segons la qual ets autònom, també.
8: Visca, ja està, fet.
7: Va, més.
8: Què més?
7: Desgravem més. A veure, però hem de pensar en gran, eh?
8: Ah, sí.
7: La desgravació per excel·lència. La hipoteca.
8: Però si estem de lloguer.
7: Per això, a veure si s'ho ha de quedar tot el pèrfid propietari. Ens desgravem la seva hipoteca. Això, Roger, són uns quants bitllets, eh?
8: A veure, deixa que miri la guia. Segons la guia del contribuyente...
7: Ah, sí?
8: Ens podem desgravar un 15% de l'import amortitzat de la hipoteca.
7: I 15, diu 45.
8: Ah, sí?
7: D'acord. Aquí tinc els rebuts de la hipoteca del senyor propietari.
8: Va. Ostres, ets ben bé un personatge d'Ocean's Eleven. Com has aconseguit els seus documents al banc?
7: Ah, no, res. El tio de l'oficina bancària, que és amic del meu cosí, que em devia un favor perquè un dia li vaig aconseguir una entrada per un concert de Cor Blanc i de Sousa per la seva filla.
8: Ostres, veig que ets més aviat un personatge d'una pel·li de Berlanga.
7: Va, més desgravar.
8: Sí. Albert, aquí.
7: Què?
8: Mira, es veu que també em puc desgravar la pensió per manutenció de fills de pares separats. Sempre que hi hagi pel mig una sentència judicial. Llàstima, em falta la sentència judicial. I em falta haver-me separat aquest any. I em falta també haver tingut fills. I em falta haver-me casat.
7: A tu et falta haver quedat una vegada amb una noia aquest any passat.
8: Sí.
7: Però no pateixis, amic. Això es pot arreglar. Tributàriament parlant, és clar, perquè emocionalment ho sento dir-t'ho, però no hi ha res a fer.
8: Bé, doncs pel que fa a la desgravació,
7: pel que fa a la desgravació, només cal que fem una mica de màgia, miralles, tax premium extreme.
8: Sí! Albert, et truquen a la porta.
7: És veritat.
8: Doncs vaig a obrir.
5: Bon dia.
9: Albert, aquí hi ha un senyor fent cosplay de Ready Player One.
7: No, home, no. Això és un digne mosso d'esquadra vestit d'antiavalot.
9: Ah, ah, ah.
7: Bon dia, noble gent. Com li podem ser d'ajut?
5: Bon dia, senyors. Els visito per certes irregularitats en la seva declaració d'impostos.
6: En el proper capítol de Com ser un expert...
5: Ara, em poden fer el favor de baixar una mica els caps que no em permeten hostiar tan amunt?
9: Esclar, esclar. Així?
5: Així, així.
9: Sí?
5: Així,
9: sí?
5: Bé, bé, bé.
10: El racó catalanet dels bons minyons. Avui aprendrem a dir correctament recargo de apremio. En català correcte, mai emprarem aquest castellanisme, sinó que direm recàrrec de contrenyiment.
4: Que bo!
11: Associació Rempen Flifla, ea ea dudua.
12: Associació Rempen Flifla. Ho entens ja?
11: Ea ea ea ea ea ea.
13: Doncs això i així de clar.
10: Des de Girona.

0: Els tres titulars de la setmana a casa nostra.
1: Les diferències de renda entre els municipis de les comarques gironines continuen sent importants. Les últimes dades de l'Agència Tributària situen Ullastret al capdavant del rànquing gironí, amb una renda bruta mitjana de 119.407 euros. A continuació, se situen altres municipis petits, com la Vajol 90.581 euros, Vilopriu 77.099 euros o Fontanilla 66.932 euros. Detenen dos homes per robar coure d'una nau industrial en desús a Ordis. Un dels sospitosos va fugir en cotxe quan va arribar la policia, però va ser localitzat poc després al camp de futbol de Borrassà gràcies a la col·laboració ciutadana. Lladres i reincidents. Els veïns del barri vell de Girona denuncien una degradació constant i actes vandàlics al nucli antic. El col·lectiu veïnal del barri vell reclama una implicació més ferma de l'Ajuntament per combatre els sorolls nocturns i els danys materials patits en vehicles durant les últimes setmanes empintades a cotxes amb l'esvàstica nazi. Evidentment, cervells que no evolucionen.
0: Cada setmana els titulars més destacats de casa, blocs de 3.

us convidem a la nit de les ànimes. Agrairem que les cases que estiguin interessades a participar i donar llaminadures als nens s'apuntin a l'Ajuntament fins al dimecres 28 d'octubre. 972 50 75 23. El divendres 30 repartirem les ànimes a les cases que hi participin per poder-les posar com a senyal a les portes. El dia 31 iniciarem la rua des del pati de les escoles a les 8 del vespre. Allà us donarem totes les instruccions de la rua. És molt important respectar-les per un bon fi. Organitza Ajuntament de Vila-sacra amb la col·laboració de l'Associació de Dones de Vila-sacra.

0: i protagonistes del nostre territori.
1: Sí.
2: Hem rebut ja més de 3.000 trucades. Tercera part.
3: Esclar.
4: Hola, bon dia.
5: Posa'm una cançó.
4: Hola, bon dia, maco.
6: Hola, carinyo.
4: Saludar-te i a tots els oients, encara que jo no tinc el plaer de poder-ho escoltar directament, que si no és per internet, no el puc escoltar.
6: Sí, sí, no, no.
4: T'he trobat a faltar aquests dies, que he estat tota la setmana que no t'he escoltat.
5: No,
4: he marcat el telèfon perquè volia parlar amb vosaltres.
5: Posa'm una cançó.
6: Sí, sí, no, no.
4: Que estem parlant amb persones sensates i educades. Hi ha un, escolta, hi ha un nivell que és una passada, De veritat.
7: Ningú s'esperava.
4: Sí, sí, sí. I després, no sé si us ho veu fixar, però l'ambient que hi havia en aquella sala...
5: No, i...
6: Tots som tots.
5: Posa'm una cançó.
6: Sí, sí, no, no.
4: La veritat, que vols que et digui, sapiguem que són així, que són tan curtet, perquè hi ha tantes classes avui dia ja, que...
8: I a mi em va agradar molt, i ja et dic, jo no havia sentit mai perquè no m'agradava, però, noi, ara, xapó, que continuï amb la mateixa línia per seguir endavant, perquè si no, malament rai.
5: Noi.
4: Jo he dit ui, dic, els trobo faltant, no pot ser, deixa'm trucar, encara que jo no sóc de les que truco massa, no? Però bueno, que sapigueu que estem aquí, al vostre costat i punto, no?
6: Que no?
4: Una altra cosa.
5: Posa'm una cançó.
4: Clic, clic.
6: Vale, és diferent aquí,
4: Tota la família que ens escolta, i els que no conec, doncs un saludo fort.
6: Bueno, per res, i que passeu un bon cap de setmana, i bueno, i un petonàs per tots.
7: Val.
5: Adéu.
9: Ei,
10: truqueu, truqueu, truqueu.
11: Agafa el telèfon i truca.
2: Contestador 972511268. WhatsApp 65619 7062.
11: I demana la música.

0: Dissabte 10 d'octubre, a les 19 hores, al Centre Cívic de Vila-sacra. El tercer sexe, amb Eva Barceló. Una comèdia amb final feliç, amb la direcció de Gabriel Córdoba.
1: Xoc de luz tarda. Xoc de luz tarda.
2: Mama, t'havia de dir això. Els cursos d'idiomes a l'estranger de Rosa dels Vents són literalment flipants. He fet col·legues de mig món. He parlat davant de tota la classe. I el profe m'ha fet thumbs up. T'ho juro, mama, és brutal.
3: Cursos d'idiomes a l'estranger amb Rosa dels Vents. De confiança per a tu, inoblidable per a ells. Rosa dels Vents.

És la malvada madrastra del conte de la Ventafocs, que li pregunta constantment al seu mirall màgic qui és la més maca. El 1978, Rod Stewart va sorprendre tothom amb aquesta cançó en forma de pregunta, Die I Think I'm Sexy. El tema forma part del seu novè disc d'estudi, Blonde Hammer Fan, publicat tot just fa 40 anys, i representava un canvi bastant radical, tant pel que fa al contingut musical com també a la seva imatge personal, on va decidir tenyir-se de ros i vestir-se d'una manera molt més provocativa.

Per tant, es pot dir que hi ha un abans i un després a la carrera de Rod Stewart amb Day I Think I'm Sexy. Si durant la seva etapa a Faces i els seus primers treballs com a solista, Stewart era un artista que bevia directament del blues i del folk, amb aquesta cançó i aquest àlbum en concret es va allunyar descaradament d'aquests paràmetres per intentar adaptar-se a les noves modes i als nous corrents. I és que a finals dels 70 i al marge del punk, el que s'imposava era la música disco.

Es podria dir d'alguna manera que els Rolling Stones van ser els culpables que Rod Stewart acabés cantant Die I Think I'm Sexy. Al maig d'aquell mateix 1978, Jagged i Richards i companyia, òbviament, van publicar el disc Some Girls, on sobresortia especialment Miss You. Rod Stewart, que sempre estava molt pendent de tot el que passava a les llistes d'èxit, va escoltar aquest Miss You, va reunir els seus músics a l'estudi i els va dir: vull una cançó

I això és precisament el que li van dur. Entre els compositors de Die Thing I'm Sexy, el bateria Carmine Appice, que feia poc havia entrat a la banda de Rod Stewart. Amb un amic seu, Duane Hitkings, van crear la cançó, en van gravar un esbós i li van dur a Stewart, qui entusiasmat també va participar en la seva composició, tot i que es pot afirmar que va fer dues trampes legals. Aquesta és la primera.

Et deia tinc amb sexis, pot dir que hi ha dos plagis. Un, aquest, resulta bastant evident. Es tracta de Taj Mahal, del brasiler George Ben. Rod Stewart va jurar que ho va fer de manera inconscient i es va disculpar dient que aquesta melodia se li va quedar gravada sense adonar-se'n després d'anar al carnaval de Rio de Janeiro. Hi va haver demanda, això sí, però no es va arribar a judici i Rod Stewart va donar tots els diners dels drets d'autor a la UNICEF. Anem al segon plagi.

sonen aquests arranjaments orquestrals? Doncs corresponen al tema If You Want My Love, Put Something Down On It, una de les grans cançons creades per Bobby Womack. Sí, Rod Stewart també els va robar d'aquí, i l'única diferència és que, segons la llei, es pot agafar un d'aquests arranjaments sense vulnerar drets d'autor. Sí, com sigui, Die A Thing I'm Sexy va ser tot un èxit comercial i Rod Stewart va aconseguir una popularitat massiva. Assegura que la cançó l'explica en tercera persona i que és una petita història sobre el que passava habitualment a les discoteques. Una noia sola, un noi nerviós a l'hora de establir contacte, primeres mirades furtives que acaben en una conversa de bar a bar i d'aquí s'acaba el llit.

0: música de l'Empordà, aix sí de clar.
1: Oferir i fer el que fa tothom, ho fa tothom. Aquí sensacions.

0: Apunta, no es tracta de barrejar música de tots els estils. Es tracta de tenir estil a l'hora de barrejar música i a la seva hora.
1: A la carta, als restaurants. Aquí, sensacions plenes de sorpreses.

0: Diuen que els petits detalls marquen la diferència.
1: Per avui que em portis al lloc més divertit del món on puc jugar tot el dia sense parar. Visitar els meus amics de Sésamo Aventura, pujar a la muntanya russa més alta d'Europa. A les atraccions més divertides, descobrir mons exòtics.
2: PortAventura, més del que imagines. Consulteu les condicions al 902 20 22 20 o a portaventura.com. Oh.

0: Vine a gaudir de la castanyada a Vilasacra. Diumenge, dia 1 de novembre, a les 5 de la tarda, amb animació infantil amb el País de Xauxa. Torrem castanyes. A més de les castanyes, hi haurà xocolata desfeta per a tothom. Us hi esperem.
1: Oli Verge Extra DOP Empordà, Costa Brava, Tramuntana. Et torna crazy, com en Dalí.
2: Productes catalans amb DOP i IGP. Troba'ls al millorquetenim.cat.
1: Amb certification.
2: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya i la Federació Catalana de DOPs i IGPs.

0: What?
1: Rosa Escultura per estar al corrent i obtenir les vostres entrades dels primers.
0: Hola! Ràdio Vila
2: Sacra. Ràdio Vila Sacra.
3: Ràdio Vila Sacra.
4: Ràdio Vila Sacra.
5: Ràdio Vila Sacra.
6: Xo de luz, xo de luz, xo de luz.

0: my God!
1: Perquè les històries humanes no quedin en l'oblit. Perquè sense les veus locals, la mirada és incompleta. Perquè necessitem context i una mirada crítica. Perquè els algoritmes no et diuen el que has de saber. Perquè no volem deixar ningú fora, ningú enrere. Per què? El motiu ets tu. Nació, el mitjà líder en català. Uneix-te a la comunitat naciodigital.cat.

potencia la productivitat al teu espai de treball amb DITEC. Des d'oficines intel·ligents fins a sistemes de conferències o espais immersius, a DITEC creem entorns que inspiren. Més de 25 anys d'experiència. Visita'ns a DITEC.es, perquè si tu ho imagines, nosaltres ho fem realitat. DITEC, el teu partner tecnològic de confiança.

0: Ràdio Vila-sacra és una gentilesa del poble de Vila-sacra per l'Alt Empordà i pel món.
1: A la carta, els restaurants. Aquí, sensacions plenes de sorpreses.
2: Aquest estiu, protegeix-te amb l'ABC de la calor. Aire. A l'aire lliure, recera't a l'ombra. La roba que sigui ampla i d'accessoris porta ventall i barret. Beure. Beu aigua encara que no tinguis set. Porta sempre una ampolla a sobre. Casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gencat.cat.
3: Generalitat de Catalunya.

0: Notícies en xarxa.
1: L'encariment del diner enfonsa la signatura d'hipoteques variables i les fixes es concentren al mercat amb 9 de cada 10 operacions. Tot i el context, el mercat hipotecari manté una forta embranzida i es preveu, Climent Sabater, que a finals d'any se superin les 90.000 operacions.
2: L'encariment del diner no frena el mercat, però sí enfonsa la signatura de préstecs de tipus variable o mix. Només representen el 10% de les operacions, quan fa un any concentraven el 25%, segons dades de la plataforma digital Trioteca. La hipoteca tipus fix és la reina amb el 90% de signatures i un alt nombre de titulars que es canvien de variable a fix, segons el CEO de Trioteca, Ricard Garriga.
3: ¿Qué es lo que está pasando ahora? Todas las familias que tienen hace entre 3 y 5 años esa hipoteca mixta, ahora mismo están cambiando a una fija. Por lo tanto, los bancos se están dando cuenta que no les es rentable hacer hipotecas mixtas.
2: Aquests canvis s'expliquen sobretot per la pujada de l'Euríbor. Segons l'INE, l'interès mitjà d'un préstec hipotecari a tipus fix és del 3% i d'un variable s'enfila per sobre del 4%. Un finançament més car, però que no atura el mercat encara. Segons les previsions dels analistes, Catalunya tancarà l'exercici amb més de 90.000 hipoteques signades, màxims de 2010.
4: Tot el que et cal saber. Ràdio Vila-sacra.
5: A la vida, cadascú amb el seu rotllo, la seva pel·lícula i el seu dia a dia. I la gent de Ràdio Vila-sacra, també.

0: Dissabte 10 d'octubre, a les 19 hores, al Centre Cívic de Vila-sacra. El tercer sexe, amb Eva Barceló. Una comèdia amb final feliç, amb la direcció de Gabriel Córdoba.
1: Oh! Xoc de luz tarda. Xoc de luz tarda.
2: El Col·legi de Dietistes Nutricionistes de Catalunya engloba un grup de professionals sanitaris amb les competències necessàries per millorar la salut de la ciutadania.
3: L'alimentació és la base per un bon estat de salut i per l'adquisició d'hàbits saludables i sostenibles.
2: Confia en la teva dietista nutricionista col·legiada. La millor inversió en salut.
3: Més info a codinucat.cat.
4: Bé, no?

0: 012, la millor resposta.
1: Caram, que són tantes mandarines.
2: Ens les han donat a l'escola. Són de l'Ebre, en vols?
0: La fruita i la verdura són riques en substàncies beneficioses que ens proporcionen salut i, alhora, contenen molt poques calories i greixos. Es recomana menjar-ne 5 racions al dia i, per fomentar-ne el consum, la Generalitat de Catalunya té en marxa un pla de distribució de fruita i verdura a les escoles. Perquè la infància és una època clau en la instauració d'uns bons hàbits alimentaris que es mantinguin en l'edat adulta.
1: Salut!
0: 012, la millor resposta. Generalitat de

0: emociona't. Contempla. Plora. Diverteix-te. Transporta't. Riu. Aprèn. Viu. Regala't cultura.
1: Aquí sensació.
2: Des de l'Alt Empordà al món, avui, Selva de Mar.
3: A la Selva de Mar, els ametllers somriuen enarborant poms blancs de flors tremoladisses. Quan arriba l'estiu, el verd xiscla a les vinyes i, en venir la tardor, els olivars colliten. A la Selva de Mar, les torres defensives drecen el cos urgent, daurat com les espigues. La font dels Lledoners, acompassat al ritme, entona dues veus, sonores melodies. L'aigua passa cantant enmig les altes ribes, per sota l'ull dels ponts que al seu damunt vigilen. A Sant Sebastià, les pedres testifiquen els segles que han viscut entre mates i silves. D'allà estant, albirem les teulades que abriguen les llars del poble vell com ales sensitives. Vora els sorrals, al lluny, s'entreveuen les cintes del port entre dos blaus, mar i cel, posseint-se. A la Selva de Mar, tots els carrers arriben on vulguis anar tu, a prop del que desitges. A dalt, Sant Salvador, Sant Pere sota els cingles. A baix, els ametllers florits d'amor somriuen.

es acollirà que cap de setmana, els dies 9, 10 i 11 d'octubre, la 8a edició de la Fira de la Cervesa Artesana amb Music, una proposta que convertirà la plaça Via Ítaca en el punt de trobada dels amants de la cervesa artesana, la gastronomia i la música. La fira comptarà amb la participació de 5 cerveseries artesanes procedents de diferents municipis. L'Escometent de Sabadell, Canatenca de Canet de Mar, Cervesa de Roses, No t'enfadis de Figueres i Cervesa Cadaqués.

0: informació, música, entreteniment.
1: Ràdio Vilasacra, l'emissora de l'Empordà.
2: Vas un sopar amb nosaltres?
3: Sí!
2: Seleccionat i mirat de ben a prop.
4: Els petits gestos de cada dia.
5: Només a Ràdio Vilasacra.

0: Això t'encantarà.
1: Vale. Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
0: Et volem escoltar.
2: Bon dia, a veure, mira, primer felicitar la Dolors Graupera, que és la nostra Dolors, que passi un dia molt feliç, el dia del seu sant. Adéu-siau.
3: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
4: Truca.
3: Repetiràs.

0: Relat, recerca, realitat, resposta, revista.
1: Per gaudir, entendre i aprendre, les revistes t'acompanyen sempre per fer camí.
0: Hi ha més de 200 revistes de 30 temàtiques diferents en català. Subscriu-t'hi per rebre-les a casa o llegeix-les en format digital a iquiosc.cat.

0: Saltem amb el teatre.
1: Impulsem els nostres escenaris.
0: Saltem amb el circ.
1: Impulsem les nostres carpes.
2: Saltem amb la poesia.
1: Impulsem les nostres lletres.
2: Impulsem la cultura.
3: Necessitem música quan estem sols i també quan estem acompanyats. La música ens calma i ens alegra més quan ja estem alegres. La música ens fa traure les penes i ens dona el coratge necessari a l'hora de combatre i plantar cara. Ens fa indignar-nos per a reclamar el que és just. En canvi, també té el poder de fer-nos menys aspres, més suaus, de mostrar tendresa. La música ens porta records, però també ens ajuda a oblidar-los. I ens entreté i ens fa la vida més plaent. El que és l'oxigen per als pulmons, ho és la música per al cor humà.

0: Cada cop que balles amb aquest vinil, estem aquí. Cada cop que devores un llibre, estem aquí. I amb cada videotrucada amb els teus, també estem aquí. Sempre hem estat amb tu i ara més que mai. Et seguim acompanyant amb el millor en tecnologia, homes i cultura i t'ho portem a casa.
1: Connecta amb Ràdio Vila-sacra.

0: No escoltar aquesta emissora si saps molt de qualsevol tema. Al quedar enganxat sentint sensacions, se't podria acumular cultura al cervell.
1: Atenció!
2: Des del nostre oasi particular.
3: Tenim la pensió assegurada.
4: Assegurar no tenim res. Quan vaig a cobrar, miro a veure si és de què me l'escopis. Així que amb això ja t'ho dic tot, xato.
5: No.
6: ¿Por qué?
5: Porque no, porque no hay nada seguro con estos tiempos. ¿Vale?
7: Pues fa mala pinta. No sé si està assegurada o no, però de moment sembla que la cosa va pinta malament. Sembla una cosa vella, però tal com corren les circumstàncies, sembla que va... es qüestiona bastant aquesta qüestió.
8: No, no lo creo.
6: No, ¿por qué?
8: Que va, pues nos vamos a quedar todos en la calle, como sigamos así.
9: No crec. Fedemón, no. No, no les tinc totes. Per què no? Perquè no les tinc totes. No.
10: Pues no ho sé. Crec que no.
6: Per què?
10: Perquè em dóna la impressió de que tal com s'estan fent les coses, cada vegada anirà tot pitjor, i si cada vegada hi ha menys possibilitats de treball, el que està clar és que si no es cotitza, i el que fins ara havia estat reservat, que era tot el tema de les pensions, que des del pacte de Toledo ja hem posat mal a caixa. Per tant, no ho crec, no.
6: Oh.
11: ¿Por qué? No, porque eso no está seguro nunca. Ya hace años que lo pienso. No lo está, no.
12: Hombre, pues yo creo que sí.
6: ¿Por qué?
12: De momento va bien, ¿no?
13: No està. No està assegurada perquè el país se'n va directament a l'estar en quiebra. Totalment ens estan deixant sempre, bueno, retallades. Ah! Què hi farem?
9: No, si no hacen nada, no està assegurada, estic segura.
14: Pues bueno, ya penso que no, que està molt complicat per pensar en el dia a dia com per pensar una miqueta més lluny del dia a dia.

Tens gust per allò sorprenent? Tens sensibilitat i capacitat de comprendre? Cosa que ningú sap fer amb estil, organització experimental i sentit de l'humor. Doncs tu ets Ràdio Vila-sacra. Per què ens hauríem d'enganyar a aquestes alçades d'evolució mental? El que enlloc sentiràs. Felicitats!

0: Notícies en xarxa.
1: En els últims 5 anys, prop de 800 pacients amb malalties greus de la sang, com leucèmies o linfomes, han pogut rebre un trasplantament de mèdula òssia a Catalunya. Aquest tractament sovint representa l'única opció de supervivència per a aquests pacients. Trobar-ne un donant compatible, però, és el gran repte, perquè 3 de cada 4 no tenen un familiar compatible. I d'aquí la importància vital del Registre de Donants de Mèdula Òssia, el RETMO. Laura Medina és directora del Banc de Sang i Teixits de l'Hospital Sant Pau.
2: Perquè és necessari, perquè ho necessitem, perquè hi ha molts pacients que no troben un donant compatible dins de la seva família. Pensem que només un de cada quatre són donants ideal a nivell de la histocompatibilitat, que es diu, diguéssim, no? Com la identificació de les nostres defenses i per veure la compatibilitat per un trasplantament de moldós. I llavors, això suposa només un 25%.
1: Per poder ser donant de mèdula òssia, els requisits principals són tenir entre 18 i 40 anys i gaudir d'un bon estat de salut general, és a dir, no patir cap malaltia crònica o condició que impedeixi donar sang de forma habitual. I és que el procés és bastant semblant. No s'ha de confondre amb la donació de mèdula espinal.
3: Notícies en xarxa. A la vida. Cadascú amb el seu rotllo, la seva pel·lícula i el seu dia a dia. I la gent de Ràdio Vila-sacra, també.

0: Què vols, mama?
1: Vine!
0: Que estic parlant amb lo foraster!
2: Anem.
3: Perquè no et manipulin més el cervell. Aquí, Ràdio Vila-sacra, és el remei.

0: na-na-na-na-na.
1: La xarxa de comunicació local.
2: Quan visitem una exposició, admirem la part final del procés artístic. Una obra gairebé enllestida, a la qual només li falten els retocs finals, que són la nostra mirada i les nostres interpretacions. Museus, galeries i sales d'exposicions són espais nets i generalment diàfans, destinats a mostrar aquestes obres de la millor manera possible. Però en realitat, quadres, escultures i instal·lacions provenen d'espais tan plens i caòtics com ho pot ser el procés artístic del qual neixen. Els tallers dels artistes són, per norma general, espais tan desconeguts com els camins i corriols per on transcorre qualsevol obra artística fins a arribar a la destinació final de veure's acabada. Per més informació, visiteu la pàgina Tallers Oberts a Facebook.
3: Sopar amb nosaltres?
4: Sí!
3: Seleccionat i mirat de ben a prop.
4: Ui, ui, ui, ui, ui, ui, ui.
5: A Borges fa més de 125 anys que seleccionem les millors varietats i l'origen dels nostres fruits secs i fruites desecades per garantir la més alta qualitat i sabor. A més d'estar deliciosos, la fruita seca és molt completa i amb bons valors nutricionals, així que poden ser els teus grans petits aliats per cuidar la teva salut. No t'oblidis de portar sempre amb tu els fruits secs Borges. Els bons.

0: nit.
1: De mitjans de comunicació, n'hi ha tants i de tantes qualitats i possibilitats, avui dia el món als quals accedir simplement amb un mòbil, que qui et digui que és líder d'alguna cosa t'enganya. No et deixis enganyar més. Raona i tria el mitjà que més t'identifiqui, sense necessitat que et vulguin convèncer perquè són líders de res. Comencem a utilitzar el cervell correctament, que falta fa al món.

0: Segur que t'ha passat que arribes a un lloc i penses, em quedo. O que coneixes algú i dius, on has estat tota la meva vida?
1: Quan trobes el que busques, deixes de buscar.
2: I és que Ràdio Vila-sacra és molta ràdio.
3: M'interessa.
4: Volar en globus? Camins de vent.
5: Regala un vol en globus. T'enviarem el tiquet i ells podran triar el dia i el lloc a caminsdevent.com i el 675-100-200.
4: Caminsdevent.com i 675-100-200.
6: Gent que és feliç fent feliços els altres.
7: Més moda i més experiències a l'Espai Gironès.
8: Vine a l'Espai Gironès a gaudir del millor shopping i participa per guanyar fantàstiques experiències. Més info a espaigironès.com.
7: 20 anys d'Espai Gironès.
9: Amb cura, amb talent, amb els millors fruits de la vinya d'aquesta terra, l'Empordà. Així és com fem el Cava Nature Milésima, medalla d'or gastronomia segle XX. Un cava ben nostre, banyat per la tramuntana, reposat a casa. Cava Nature Milésima, fet amb rigor per ser present a les grans ocasions. Un cavaller a taula. Nature Milésima, de Freixa Rigau, Campmany.

0: Bona nit.
1: Associació Rempen Flimfla. Ea, ea, du, du, a.
2: Associació Remplen Flimfla. Ho entens ja?
1: Ea, ea, ea, ea, ea, ea.
3: Doncs això i així de clar.
0: Des de Girona.
4: No sé si...
5: Per negociar bé, cal.
6: I prou? No es contempla que gestione i recapti, liquidi, inspeccioni.
7: Especialmente de la consorciación entre Estado y comunidades autónomas.
4: En cap, cap, cap. El que cap en aquest cap.
5: Està disposat a dir que no?
6: No, no, no.
5: I prou?
4: No sé si...
6: No es contempla.
5: Això crec que és una cosa que entén tothom a hores d'ara.
6: I prou? No es contempla que gestioni, recapti, liquidi, inspeccioni.
5: Costa, eh?
4: No sé si...
5: Fer-ho entendre, però crec que això ho entén tothom.
4: Senyora, vinc de part de la senyora a veure si la senyora... Senyora, senyora, digue-li a la senyora que la senyora no senyora.
6: I prou? No es contempla que gestioni, recapti, liquidi, inspeccioni.
5: I...
4: No sé si...
5: M'alegra haver-ho constatat i espero que això sigui una cosa que es mantingui fins al final.
4: Diu que roba una roba de roba, no roba la roba, que roba la roba.
6: La perspectiva d'una possible retirada no es contempla. I si s'ha de contemplar, la contemplaran en el moment que toqui contemplar. I donades les circumstàncies.
4: Hola.
6: No les d'avui, sinó les d'avui en un procés més avançat de la negociació.
5: I...
4: No sé si... Un, dos, tres. Una aposta arrossegadissa amb el seu arrossegadissaduret, el que la desarrossegadissarà, un bon desarrossegadissador serà.
5: Enredados.
7: Nos vamos a tomar el champán, el cava. Cava catalán, claro.
5: Pues claro,
7: claro.
5: Pues claro,
7: claro.
5: Pues claro,
7: claro.
5: Pues claro, permanentemente.
4: No sé si...
8: Sí, sí, no, tu no, no, tu no, no, però és veritat, eh?
4: I tant que és veritat.
9: De perdre la veu a Xampala a perdre la por al nou passatge El Carnicero de Penitents. De veure volar el Comte Draco a volar a Coco Piloto. Veniu a viure el Halloween per a tothom a PortAventura World, on tothom es posa d'acord. Hoteu més entrades amb fins a un 15% de descompte. Consulta les condicions a la web.

Vacuno per la mare, per la meva filla i el net que vindrà. Per les festes en família i els viatges amb les amigues. Per mi i per tothom que estimo. Vacunar-se de la grip i la Covid és estimar. Demana cita a La Meva Salut a citasalut.gencat.cat o al teu CAP i gaudeix de tot allò que et fa feliç sense posar ningú en perill. Generalitat de Catalunya.

0: Ei, Joan, quina cara que fas?
1: Fa dies que no dormo. Tinc un munt de deutes.
0: Tranquil, fes borrón i cuenta nueva.
1: Com?
0: A Borrón i Cuenta Nueva tens un equip de professionals, advocats i economistes que t'ajudaran a cancel·lar els deutes. Ho fan tant per persones físiques com per autònoms, avalistes i pimes. Tenen oficines a tot Catalunya. Visita borronicuentanueva.info i dorm tranquil.
2: No t'enfadis si et diem que no tenim espai per més publicitat. Si et diem que has d'esperar que marxi algú, perquè a Ràdio Vila-sacra tenim tot molt ben mesurat i cada cosa al seu moment. Si vols fer propaganda per fer propaganda, tens molts més altres llocs per fer-ho on tenen espai segur. De veritat, però no t'enfadis! Gràcies.
3: Nascuts entre Blanes, Cadaqués i Puigcerdà. Hi ha una terra on els somnis deixen de ser somnis. L'impossible coneix el possible i el surrealisme és part de la realitat. Un territori de foc anomenat Girona. De gent tossuda, humil i lluitadora. Resilient, creativa i guanyadora. Girona, territori de volcans, rius i muntanyes, de tramuntana, onades i la Costa Brava, de pagesos, pescadors, castellers i temps de flors. De Pla, de Lí, de Massó i Valentí, de bona taula, de bon menjar i bon vi. Un territori de lleones, bruixes i muralles. De victòries, derrotes i mil batalles. Un territori de germans i amics, de treball en equip. Girona, ple d'història, naturalesa, cultura i orgull.
4: Espai Ràdio Vila-sacra.
5: Vas un sopar amb nosaltres?
6: Sí!
5: Seleccionat i mirat de ben a prop.

us convidem a la nit de les ànimes. Agrairem que les cases que estiguin interessades a participar i donar llaminadures als nens s'apuntin a l'Ajuntament fins al dimecres 28 d'octubre. 972 50 75 23. El divendres 30 repartirem les ànimes a les cases que hi participin per poder-les posar com a senyal a les portes. El dia 31 iniciarem la rua des del pati de les escoles a les 8 del vespre. Allà us donarem totes les instruccions de la rua. És molt important respectar-les per un bon fi. Organitza Ajuntament de Vila-sacra amb la col·laboració de l'Associació de Dones de Vila-sacra.

0: Notícies en xarxa.
1: La incertesa ha existit sempre en els models de predicció meteorològics. Jordi Toda, físic i meteoròleg, tècnic de predicció del Meteocat.
2: La incertesa sempre està associada a qualsevol tipus de predicció meteorològica. Si nosaltres aspirem, per exemple, ens diguin que demà en una localitat de 4 a 5 de la tarda cauran 50 litres per metre quadrat, això és quelcom impossible, això no passarà mai.
1: I per què alguns dels fenòmens torrencials d'aquests darrers dies han escapat de les prediccions? Si bé no són fenòmens nous, si són cada cop més freqüents, més intensos i evolucionen amb més rapidesa. Al darrere de tot plegat, el canvi climàtic i l'augment de la temperatura de l'aigua del mar.
2: Cada grau que se li suma al canvi climàtic és un 7% de major evaporació, un 7% més de quantitat de vapor d'aigua a l'atmosfera.
1: I això és un element clau en la creació de fenòmens convectius, aquestes tempestes fortes. Un nou escenari al que inevitablement els models de predicció i també la ciutadania s'hi hauran d'adaptar. Mentrestant, recorda la importància d'entendre els conceptes i el marge d'error dels pronòstics.
3: Com pot ser? Amb la quantitat de llestos dirigint el món, la quantitat de tertulians a televisions i ràdios d'arreu que ho saben tot i més, no entenc com el món pot anar tan malament.
4: Com bé saps, escoltes Ràdio Vila-sacra, tant a internet, amb domini propi i llicència legal de la Generalitat de Catalunya, com el 107 de la freqüència modulada. Tot un arxiu audiovisual de sensacions de tota una vida de ràdio.

0: Dissabte 10 d'octubre a les 19 hores al Centre Cívic de Vila-sacra. El tercer sexe amb Eva Barceló. Una comèdia amb final feliç amb la direcció de Gabriel Córdoba.
1: Com a ciutadà, tens dret a demanar i obtenir tota aquella informació que hagi estat elaborada o adquirida per les administracions públiques. El dret d'accés a la informació contribueix a construir unes institucions fortes i a fomentar la qualitat democràtica. Utilitza'l.
2: Doncs ja ho veus. Més clar, l'aigua.
1: 012. La millor resposta.
3: Tens gust per allò sorprenent? Tens sensibilitat i capacitat de comprendre, cosa que ningú sap fer amb estil, organització experimental i sentit de l'humor. Doncs tu ets Ràdio Vila-sacra. Per què ens hauríem d'enganyar a aquestes alçades d'evolució mental? El que enlloc sentiràs. Felicitats!
4: Com sabeu, sense música la vida seria un error. Nosaltres no ho cometrem i donarem pas a la música.

0: Ei, ei, ei, pugeu el volum i escolteu bé.
1: Emociona't. Contempla. Plora. Diverteix-te. Transporta't. Riu. Aprèn. Viu. Regala't cultura.

0: Des de l'Alt Empordà al món, avui Sant Miquel de Fluvià.
1: Campanar de Sant Miquel voltat d'ulls de celles fines que abastes i que domines el riu, la terra i el cel. Testimoni de l'ahir, encara dones fermança a mercè del temps que avança, de l'amor benedictí. T'eleves índex robust, prop la triple capçalera que assenyala i ens advera on és la casa del just. Del monestir n'és record la verge del gran somriure, mare de Déu que va viure per salvar-nos de la mort. A l'ombra del campanar, ahir com avui, s'aferra entre el riu, el pla i la serra, Sant Miquel de Fluvià.

0: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
1: Et volem escoltar.
2: Hola, sóc el Miquel del Celler de la Gravera. Doncs mira, esta primera setmana de juliol del 2024 ha estat una mica intensa, ja que a les nostres contrades va ploure la nit de diumenge a dilluns. Va ploure 41 litres en menys de mitja hora, inclús en alguns llocs com Alfarràs, que van tindre que anul·lar part de la festa major. I nosaltres tenim vinyes que hem anat des dels 13 litres fins a vinyes que hem tingut 43 litres i que ens ha esbarrancat inclús tots els camins. Però bueno, ara estem fent un tractament. Vam fer purín d'ortiga, o sigui que ara estem fent una infusió de cua de cavall, purín d'ortiga, arbre del té, i donant-li amb il·lusió per contrarrestar, perquè tot i que estem molt contents per la pluja caiguda, portem ja quasi 70 mil·límetres de precipitació més que tot l'any passat, ara a principis de juliol. Així que estem fent aquesta part i acabant de pujar filferros per una altra part, o sigui, ja deixant la vinya formada, ben airejada, exposant los raïms i preparat per la verema. I en el nostre cas, a part de tot això, estem preparant la Gravera Fest i doncs, bueno, estem fent els últims detalls de deixar-ho tot ben boniquet, tot ben preparat perquè la gent pugui vindre dissabte i gaudir dels concerts, dels productes de proximitat i del bon vi del Celler La Gravera, i doncs poder gaudir des de les 6 de la tarda fins a les 3 o les 4 de la matinada. Així que, vinga, una abraçada.
3: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
4: Truca!
3: Repetiràs.

0: I parlant d'emocions.
1: 6.
2: Si t'aixeques de matinada abans que surti el sol, podràs veure aquells pescadors del port forjats pel fred i el sol, preparant les seves barques per sortir a la pesca. I podràs sentir aquella olor, no pas olor de peix, sinó de mar. A Bon Preu i Esclat, creiem que no hi ha res millor que poder gaudir del sabor i les propietats del peix fresc. Per això ens apassiona aquesta feina. Pescar és una feina dura. Allà no hi ha res que pari el vent, ni el fred, ni la calor. És com un joc d'atzar i mai saps si serà un bon dia. El Mediterrani ens ofereix una gran varietat de peix. Peixos criats a la mar amb llibertat, amb la màxima frescor i la qualitat del quilòmetre zero. Però per a gaudir-ne hem de vetllar i tenir sempre cura de la nostra mar. Ens agrada contemplar tots els colors del peix damunt dels taulells i veure la delicadesa emprada en els talls de les peixateres i peixaters formats en aquest ofici i coneixedors del producte a la perfecció. Si cuidem i respectem a la mar, ella sempre ens tornarà el millor.
3: Quina pallissa ens foten cada dia a la tele! Ens volen fer creure el que els convé, no et sembla? Uf, Déu meu! Sort de tenir Ràdio Vila-sacra i desconnectar de tanta manipulació.

0: Ara obrim la carpeta de les entrevistes d'arxiu.
1: Arxiu d'entrevistes.
2: Estic convençut que avui aprendrem moltes coses amb en Joaquim Maria Puyal, no?
3: Hi ha una cosa que et vull recordar, Xavier, i és que jo sé poques coses.
2: A veure, Joaquim, l'altre dia, parlant amb un president, no diré quin ni d'on, sobre la teva visita a Canal 25, em va dir que tu eres un dels homes més ben informats del país.
3: Els presidents diuen qualsevol cosa per seguir el poder.
2: Què dius ara?
3: Deixem-ho aquí.
2: No, Joaquim, encara no ho deixem. En quin moment està la comunicació actual?
3: Jo crec que estem en un moment d'una gran convulsió, en un moment d'una gran turbulència,
2: sí.
3: I això fa que moltes... que se sacsegi el cistell.
2: Ja. Yeah.
3: Però la gent necessita comunicar-se, la gent necessita saber coses. Els tuits van bé, però no poden reflectir un pensament complex.
2: Sí.
3: No es pot reduir amb un missatge curt una idea que necessita ser raonada i que necessita ser explicada. La transmissió del coneixement és imprescindible.
2: Sí,
3: no
2: sí.
3: Podem fer pivotar totes les comunicacions col·lectives a partir de la cosa immediata i de la cosa fàcil. Jo estic convençut que el periodisme té espai en la societat d'ara, en la societat del futur. El que passa és que hem de trobar els esquemes que ens permetin arribar a aquests espais, i els nostres empresaris s'han d'adequar també per dimensionar les seves companyies de la manera ajustada a les noves necessitats.
2: Per tant, un mitjà com Canal 25, què aconsellaries tu oferir?
3: Oferir oportunitat de saber coses,
2: sí.
3: Oportunitat de tenir accés a diverses visions de la realitat,
2: sí.
3: Oportunitat de contrastar idees, és a dir, oportunitat de servir. Jo crec que aquest component de servei és exigible,
2: sí,
3: però,
2: sí.
3: Evidentment, jo estic molt equivocat, perquè els que fan les lleis no pensen això, canvien les lleis, el mercat mana absolutament. Per tant, la influència de la quantificació i la reducció de la quantificació del producte comunicatiu està condicionat per tot el sistema del funcionament del nostre perfil.
2: Els interessos controlen la comunicació del 2014?
3: El tema dels interessos ha transcendit l'àmbit dels departaments comercials.
2: Yeah.
3: Els interessos forma part de l'àmbit de les comunicacions. I això ho hem de tenir presents tots els que fem comunicació.
2: El discurs del fer pallassades, entre cometes i amb tots els respectes als pallassos, funciona radiofònicament?
3: No ho sé. El que jo crec que no funciona és el discurs estúpid. Més val apartar-te d'aquests discursos.
2: Ara mateix no t'agafo.
3: No estic criticant específicament aquest o aquell, sinó una manera de fer a la qual els periodistes ens hi estem acostumant. I ens hi hem acostumat. Anem darrere d'una pastanaga que afavoreixi la viralitat, que afavoreixi una sèrie de coses, i en canvi ens oblidem el contingut, que és la base, que és l'essència.
2: Ara sí t'entenc. En què ha canviat Catalunya en 36 anys de democràcia?
3: Home, ha canviat moltíssim Catalunya en 36 anys.
2: Millor o pitjor?
3: Aquelles pluges van portar aquests fangs. I ja se sap que en aigües tèrboles hi pesca tothom.
2: Però anem bé o no anem bé?
3: Aquest és un tema complex i un tema delicat en el que jo crec que hauríem de trobar una solució equidistant entre preservar la potència dels mitjans,
2: sí.
3: Preservar els drets dels treballadors,
2: sí.
3: Potser a vegades amb una fórmula imaginativa que es podria acabar d'explorar, i sobretot no perdre la capacitat, perquè, Xavier, jo crec que és més difícil que pugui mantenir-se, existir i continuar un país sense escola.
2: M'he perdut, Joaquim.
3: A vegades sóc un inconscient.
2: I què m'estàs dient?
3: En la mesura que només interessa l'audiència, la quantitat d'audiència, i no es valora prou els continguts amb els quals s'aconsegueix aquesta audiència,
2: sí.
3: Tindrà molt poc interès des d'un punt de vista de millorar el nostre coneixement de les coses, etc. Per qüestions que no tenen cap mena de transcendència, aconseguirà l'objectiu d'entretenir, probablement aconseguirà l'objectiu de tenir bones quotes d'audiència, però no aconseguirà un altre objectiu que a mi em sembla igualment interessant, que és el de, a través de la seva activitat, a través de la seva feina, s'adaptin a allò que s'exigeix en la circumstància.
2: Estic al·lucinant, noi. Ets gran, ets el millor.
3: Jo no he tingut mai l'aspiració de salvar res.
2: I què em vols dir?
3: Jo sóc purament un professional que s'ha estat tota la seva vida treballant,
2: sí.
3: Que ha treballat molt, que ha reflexionat el que ha pogut, i que ha fet aquestes quatre idees escrites en quatre llibres.
2: Yeah.
3: Si tu tinguessis aquí, doncs què sé jo, alguna persona amb autoritat acadèmica com Déu mana, podria parlar amb un coneixement de causa que jo no tinc. Jo parlo sobretot des de l'experiència, des de la praxi.
2: Però el que m'has dit fins ara és tal qual ho penses, no?
3: Jo crec que sí.
2: En la meitat de les coses molta gent no t'haurà entès res.
3: Sí, però a mi m'és igual, això.
2: Ja, Joaquim, per a mi sí que m'interessa, perquè jo el que vull és que l'audiència de Canal 25 se n'enteri de tot.
3: És veritat.
2: Bé, i quina és la solució perquè jo pugui arribar a tots els catalans d'una manera clara?
3: Home, la solució és la llei.
2: La llei.
3: La solució és la llei.
2: Bé, ja m'estàs animant.
3: Hi havia una llei molt bona, la llei de l'audiovisual, que la van canviar fa un parell d'anys.
2: Sí.
3: Amb suport de partits catalans. I aquesta llei va ser un pas enrere.
2: Ja, però ni en aquella llei ni en aquesta integren els que ells anomenen mitjans audiovisuals de tercer nivell.
3: Aquestes coses són intolerables, aquestes coses són intolerables.
2: I els mitjans que, entre cometes, són legals, menteixen que dona fàstic.
3: Sempre s'ha mentit, sempre s'ha mentit, sempre.
2: I què fem, Joaquim?
3: Jo deia haver-hi un sistema organitzat de manera que estigués la mentida.
2: Se'n tornem-hi, me'l hi hauria d'haver-hi.
3: El que passa és que la mentida per televisió és molt més ben tolerada que la mentida de la parella.
2: Ai,
3: quan jo dic això, ho dic en el sentit de dir, si nosaltres perdéssim de vista les diferències que tenim respecte a la manera com s'han de fer les coses,
2: sí,
3: i poséssim com a objectiu prioritari allò que nosaltres considerem que és essencial per la plena expressió del nostre país, aquí tindríem una força sense esquerdes.
2: Estic totalment d'acord, Joaquim, però és complicadíssim.
3: Clar, vulguis que no, això és una cosa, entre cometes, revolucionària.
2: Molt bé, Joaquim, i què és el que frena que aquesta cosa que tu dius, entre cometes, revolucionària, tiri endavant? Què és?
3: Que no hi ha, per part del poder, d'allò que serien els agents del poder,
2: sí,
3: no? La part econòmica, la part industrial, el teixit que pesa a la societat, aquí no hi ha el punt de decisió. I aleshores, clar, aquí ens trobem amb una mena de partida d'escacs en la qual les forces no acaben d'estar clares del tot, però la voluntat de la gent hi és, l'energia de la gent hi és, i aquí és on jo crec que és el moment que convé que la política... Hem de reivindicar la política. La política ens ha de resoldre aquestes coses, perquè si no, no anirem bé.
2: Ja, però...
3: I si els partits, perdona, si els partits estan en crisi, si els partits estan desprestigiats, doncs que es prestigiïn, que facin purgues, que s'arreglin com siguin. Però més política vol dir més democràcia, i més democràcia vol dir més justícia. I aquest és un principi bàsic, és un principi essencial.
2: És un principi que no tothom entén.
3: I aquí hi ha una patata molt calenta, perquè no es pot arribar al límit insostenible.
2: I parlant de límits, nosaltres ja hem arribat al límit del nostre temps, i Joaquim Maria Puyol, t'agraeixo moltíssim que hagis acceptat venir a Canal 25.
3: Fa 4 anys que m'ho havies demanat, i havíem convingut que quan passés una determinada cosa vindria, i avui he vingut.

0: Bona nit. Ràdio Vilasacra, emissora per a tothom que n'està fart del de sempre.
1: La teva imaginació és lliure quan escoltes.
2: I gratis, gratis.
3: Recordi bé aquesta combinació.
4: Bueno, no podré. No podràs. Sí,

0: Ostres, Sílvia, la teva empresa no para de créixer.
1: Sí, i saps què m'ajuda? Confiar en proveïdors que sé que no em fallaran, com Vera i el seu servei de connexió garantida.
0: Doncs al meu negoci sempre tenim talls d'internet que afecten la productivitat.
1: Passa't a Vera. Tindràs un sistema de connexió de seguretat que s'activa si hi ha cap interrupció. A més, el seu equip d'experts està a la teva disposició a qualsevol hora del dia, sense esperes ni robots.
0: Truco al 1543 perquè m'informin. Vera, fibra, mòbil i energia.

0: música, entreteniment.
1: Ràdio Vila Sacra. Tot un programa de programes. Ho entens?

0: I és que Ràdio Vila-sacra és molta ràdio per qualsevol.
1: Saps què em va passar ahir? Era el súper i quan havia d'anar a pagar se'm va anar la llum de tot el barri. I com que mai porto efectiu, vaig haver de deixar tota la compra.
2: Veus? Per això està bé fer casa, protecció civil i tenir un kit d'emergències a casa.
1: Un kit d'emergències?
2: Sí, amb coses bàsiques per si t'has de confinar. Llanterna, aigua, ràdio de piles, diners en efectiu. A interior.gencat.cat trobaràs la llista completa per cada situació i també consells.
3: 112, telèfon d'emergències. Generalitat de Catalunya.

0: Quina raó mou el teu món?
1: Hi ha tant de bo i tant del millor per arreu que nosaltres, a Ràdio Vila-sacra, només tenim sensacions. Que vols fer-hi? Hi ha d'haver de tot a la vinya del Senyor.
2: Home, sí,

0: Avancem junts.
1: Més de 500.000 de famílies al nostre país depenen dels bancs dels aliments per assegurar-se una alimentació bàsica. La teva donació avui és vital. Uneix-te a Cap Llar Sense Aliments. Fes un bisum a la causa 38014 o entra a capllarsensealiments.org. La Fundació La Caixa i CaixaBank a favor dels bancs dels aliments.
2: Què tenen en comú un banyolí, una figuerenca, un ripollenc i una botina? Valentia. Una manera de ser i de fer coneix tots els gironins. Tant nostre com el Diari de Girona. Informem de valent. Opinem de valent. Donem veu a tothom de valent. Diari de Girona. De Girona. De valent.

Doncs sí, comencem ja mateix. Canvi climàtic, ja saps que no. Sí, l'estan destruint ells, ja ho saps. Per això no és canvi climàtic. Tu mira les informacions, però no les mires en els que estan pagats. Aquesta gent menuda. Que no t'enganyin. Surt del ramat. Generacions. Pep ballant els controls i Pep ballant la veu. Espero

Bé, ja som aquí un dijous més per passar una horeta de bona música impressionant. Avui el que he preparat és una passada. Mira, no tinc gàbia. Pep Ballano als controls i Pep Ballano a la veu. Espero que t'agradi i intentaré no criticar molt els polítics perquè estic d'ells fins a més a dalt. Avui quan estic gravant teniu pluges fortes allà a l'Empordà i, bueno, com sempre, tancat a casa mentre ells se'n van de putes. És el que tenim. 100.000 veus que diuen Boys and Together. Pues això, 100.000 veus. Disfruta-la aquí, a Generacions.

Son 100.000 bebos que acompañan a Emma Collins, si no me equivoco. Espera que torno a mirarlo. Sí, Emma Collins en directa. Que esta dona té una veu forta, forta, impressionant. Bé, i seguim aquí amb les pluges que per fi han arribat, los del Hart, o sigui, la CIA que tenim allà a Alaska, que des d'allà controlen el temps i controlen tot el que passa a la resta del món. Sí, després tenen estufes que fan això. Vale, que penses que és mentira? Pues bueno, ja veus que hem estat 4 mesos sense pluja, i quan venen les pluges són fortes. Per què? Perquè el Pedro Sánchez no dimiteix, o perquè el Pedro Sánchez ha fet alguna gilipollet, el president de Tor. En aquest cas ara és el Pedro, abans era el Rajoy, i abans un altre socialista, i qui pateix? Nosaltres, sempre els que estem a baix. Alan Jackson, Miley Cyrus, You Make My Heart Was You. O sigui, tu, aquí, a generacions. Ja t'ho he dit? Pues tothom ho ha dit.

Bé, com se t'ha quedat el cos, eh? Oi que bé? Sí, a les llacs són militiros i això va, ho dic jo. Aquí tenim ara per seguir. Avui és que no tinc ganes de dir coses perquè, bueno, demà me'n vaig de viatge tot el dia i tornaré, i la meva xicota està a l'Empordà i, bueno, estic una miqueta de baixó, no, però tocadet sí. Amarali los secretos, buena chica. Mira, això és el que tinc jo, una buena chica. Guapa, que te cagas, así que, eso es el que...

Bé, com li dic al cura d'aquí del poble, que bueno, és bon tio, és sud-americà i és molt creient, o sigui que això no se li pot retreure. El que sí està clar és que Déu i tots els déus, Buda, Alà, Jesucrist i tot de Shiva, Krishnamurti, tots els que vulguis, s'han anat fins als les pilotes o els ovaris, perquè aguantar la humanitat, sobretot aquests quatre hijos de la Gran Bretanya, mai millor dit, Rothschild, Rockefeller, el Bill Gates i sa puta mare, perdó que digui així, però és que perquè s'entengui, no? Però ens estan fotent la vida, perquè ara han decidit que sobran el 20% de la població. Però si el que sobran són ells, no? Doncs això. Bé, barreja amb Dolly Parton, la Dolly que ens va deixar fa unes setmanes més o menys, Dolly Parton, aquesta dona del country meravellosa.

0: És aquelles cançons que t'emporten, no? Que t'emporten a la carretera, a muntar a cavall, anar en bicicleta, en moto, en monopatín no l'agafis, i més si és elèctric, recorda que escleten, eh? Els cotxes elèctrics també escleten, s'espatllen i després no hi ha manera. Com es diu, els Tesla, uf, quina merda, han baixat el 40% la venda. Els xinos ja no fabriquen elèctrics. Per què? Perquè és un gasto impressionant. Ecològic, una merda. Per al cul d'algun polític. Si estic una mica, m'estic alterant, eh? O sigui que me'n vaig amb Jim Bon Jovi i el seu Sylvia's Mother. Ja et deia que avui hi havia bona música.
1: It's called Sylvia's Mother.

Estava pensant que hi ha vegades que el cervell te fa aquelles traïcions quan faig alguna teràpia a alguna persona i dic, pensa a veure aquest tio, perquè ara estava mirant el pròxim cantant Brad Paisley. I què diries que dius? Paisley, clar. Sí, per què? Perquè la ment està entrenada per veure el que no té que mirar o el que no té que veure. No sé, algo así. O sigui que ja ves. Pues eso, Remit Me, Brad Paisley. De fons segueixen el Black Cherry Moon. Està bé, no? Ahí. Si tens alguna crítica, fes-m'ho arribar. Com no saps el meu correu ni res, pues, bueno, igual el director me l'envia, eh? Bueno, tu mateix. Si t'agrada, pues, que t'agradi i disfruta aquí, vale? Vinga, que estàs a Ràdio Vila Sacra. Vinga, anem. Drap, res d'ahir, rendim-hi.

cançons que sembla que no s'acaba mai. Estava escoltant aquesta que he posat ara de fons, que això és, bueno, IA total, que la veus és també, però les imatges són una autèntica merda. Però bueno, Valhalla Hecho and Ingrid Live Concert, pues no tinc ni idea. Com això és IA, els dibuixen del que sigui i ara els posen tatuatges fins al pit. La IA és una autèntica merda, que ho sàpigues, però si no ho sabia ja t'ho dic jo, ara mateix me sembla que tinc que baixar una mica la del volum. Bueno, pues eso, Brad Paisley, Redmi. I ara ens anem a una gent que m'encanta, que vaig estar amb ells fa un any o dos en un almazán en les festes, i que el cap de setmana passat estaven per aquí a prop de casa meva, però jo doncs venia esgotat i no tenia ganes d'anar. Celtas Cortos, Blues del Pescador, d'aquelles cançons que no s'escolten tant però que enganxen. Les altres sí que hi ha... Bueno, l'altra tampoc és molt, però... Bueno, que hi ha tres. Vinga, som-hi. Celtas Cortos, Blues del Pescador.

Valhalla Echo o hecho o hecho está. De ahí no pasaré. Está bien, ¿no? Pero son todas igual. Y una otra que no me recuerdo quién es, que también es por ahí de un de Gets. Dark Country, en Baker, bueno, total que aquesta gent és això, és com els polítics, no canvien mai. La veu la mateixa, només canvia la imatge del cos, que és diferent, però... Sí, és que... És dur, eh? I ara diu el Pedro Sánchez que convocarà eleccions. El que fa més gràcia és que els de Vox i PP i companyia s'ho creuen. El Illa vols que convoqui eleccions? Si és feliç, està fent una casa que t'hi caguen. El que li dona la gana ha venut mascarilles. I l'ha dit ben clar, si ningú l'obligaven a posar-se la mascarilla. Pues bueno, què diu el senyor de Celtas Cortos? Pues eso, que t'apuntes a la senda del tiempo. Celtas Cortos, aquí, a Generación.

Ja saps que la meva costum és, si puc, quan poso directes, que normalment són quasi tots, és que m'encanten els directes. Per què? Perquè jo no he estat allà més normal, perquè, hòstia, aguantar la suor de la gent a mi ja em costa, ja tinc una edat i dius, oye, que no estic jo per aguantar la suor, eh? Com diu el Celtas Corto, tranquilo majete. Sí, que ja no vull aguantar, eh? Con Rosendo, pues ahí, ostras, tú, mira, no m'havia donat compte d'aquesta. Celtas Corto, sí, Rosendo, tranquilo majete, pues això, tranquilo, que ja s'acaba, tranquil, no preocupis, que de seguida et deixem fins la propera setmana.

Bé, com et deia, mica en mica anem arribant al final d'aquest programa, que queda poquet, o sigui que només te presento l'última, Celtas Cortos, ara Malikian i Cuéntame un Cuento, que la tornaré a punxar la setmana que ve, perquè aquesta només sonarà un trosset, vale? Vinga, pues això, si estàs a la carretera, sisplau, controla, no veguis, els que van al costat teu tampoc, i t'espero aquí el proper dilluns, amb el programa més escoltat de tota l'Empordà. Per què? Perquè la veritat sempre triomfa. Fa mal, eh? Però sí, us puc dir, el millor és el que estava sota terra, que no s'han de matar, eh? Però bueno, el que està sota terra és el millor, sí que sí. Pues bueno, eso. I la cacuna, la vacuna, la millor, la que no et poses. Fins la propera setmana, amics, patrons, us estimo moltíssim. Fins la propera...

0: publicitat de Ràdio Vila-sacra és tan seleccionada que només acceptem un determinat número de falques hora. Perdoneu les molèsties, però per propaganda teniu molts altres mitjans audiovisuals que ho accepten tot. A Ràdio Vila-sacra, només el millor del millor. I de forma molt particular. Gràcies també per entendre'ns en aquest tema.
1: Recordi bé.
2: Ràdio Vila-sacra.
3: És que té de tot.
4: Bé, sempre diuen, no?, que tot el que val la pena costa.
5: Bona nit.
6: El Museu de l'Empordà de Figueres ha inaugurat l'exposició d'Empúries a Spider-Man, una mostra que repassa el paper de la comarca en la història del còmic des dels orígens fins a la narrativa gràfica actual. L'exposició posa en valor l'Empordà com a territori de creació i escenari de ficcions fora dels grans nuclis urbans. L'exposició aplega des de clàssics com el Capitán Trueno fins a edicions locals de superherois i es podrà visitar el Museu de l'Empordà fins al 10

0: t'apuntes?
1: Ara sí! Amb el suport de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya. Música i cinema. Tot el cinema a la teva ràdio local.
2: EAE Business School patrocina aquest espai.
1: La llanterna màgica.
3: Què tal, com esteu? Tornem a ser amb tots vosaltres i amb una nova edició de La Llanterna Màgica, el programa apte per tots els públics. Edició número 395 des dels nostres inicis i quarta d'aquesta onzena temporada. Tom Hanks ha mantingut des de l'any 2000 una presència constant en el cinema nord-americà, alternant grans produccions i projectes més personals. Durant aquesta dècada va consolidar també la seva faceta de productor amb projectes com Polar Express i La guerra d'en Charlie Wilson. Paral·lelament, va continuar treballant amb directors com Steven Spielberg, Robert Zemeckis i Ron Howard. El 2019 va interpretar Fred Rogers a Un amic extraordinari, paper que li va valer la sisena nominació als Premis Oscar. Així, des de l'any 2000 fins l'actualitat, l'actor ha consolidat una trajectòria marcada per la versatilitat, la continuïtat professional i una presència excepcionalment longeva a la gran pantalla. Però abans d'entrar en matèria, recordar-vos que podeu seguir la nostra activitat i escoltar els darrers programes emesos a les xarxes socials.
1: Segueix el programa al Facebook, facebook.com/lallanternamàgica.
3: Tenim un correu electrònic per si us cal contactar amb nosaltres o fer-nos arribar les vostres consultes o suggeriments.
1: Vols contactar amb el programa? llanterna01@gmail.com.
3: Tot a punt? Doncs vinga, comencem.
1: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terrades.
3: Continuant amb la biografia de Tom Hanks, que vam encetar en el programa anterior, amb l'arribada del 2000, Tom es retroba en Robert Zemeckis per interpretar Chuck Nolan, un executiu de FedEx que sobreviu a un accident aeri, quedant incomunicat en una illa deshabitada a Nàufrag. L'actor es va saber rodejar de tres directors amb estils diferents que van confiar en ell per interpretar personatges situats entre l'heroi quotidià, el ciutadà anònim i l'home obligat a prendre decisions excepcionals. Aquest triangle professional el formaven Ron Howard, Robert Zemeckis i Steven Spielberg. Paral·lelament, la seva vida familiar havia evolucionat. El seu matrimoni amb Rita Wilson, iniciat el 1988, es consolidava mentre que els seus fills creixien allunyats en bona part de l'exposició pública que acompanyava la carrera del seu pare. La seva implicació en el món audiovisual cada cop abastava més activitats: actor, productor, guionista i director. La seva trajectòria estava a punt d'entrar en una nova fase, marcada per grans produccions internacionals, noves col·laboracions amb Steven Spielberg i Zemeckis, la continuació de Toy Story i una presència cada vegada més activa en la producció televisiva.

dels projectes més importants d'aquesta nova etapa no seria, però, una pel·lícula, sinó una producció televisiva. Hanks i Spielberg van assumir com a productors executius Hermanos de Sangre, minissèrie de 10 episodis estrenada per HBO l'any 2001. El projecte es basava en el llibre homònim de l'historiador Stephen E. Ambrose i reconstruïa la trajectòria de la Easy Company del 56è Regiment d'Infanteria Paracaigudista de l'exèrcit nord-americà durant la Segona Guerra Mundial. Un any després, Hanks i Zemeckis van tornar a coincidir a Polar Express. La pel·lícula utilitzava una tecnologia d'animació basada en la captura de moviment i permetia a Hanks donar veu i moviment a diversos personatges. Però l'actor no va abandonar el cinema d'imatge real. El 2002 va protagonitzar Camí de perdició sota la direcció de Sam Mendes. El repartiment inclou Paul Newman, Jude Law, Jason Leigh i Daniel Craig. Hanks interpretava Michael Sullivan, un sicari de la màfia irlandesa de Chicago que intenta protegir el seu fill després de que aquest presenciï un assassinat. Un paper allunyat dels personatges més afables que havien definit bona part de la seva carrera, confirmant la voluntat de l'actor d'explorar registres més foscos.

juntament amb Spielberg, protagonitzaria Atrápame si puedes, on l'actor donava vida a Cal Hanratty, agent de la FBI, que persegueix el jove estafador interpretat per Leonardo DiCaprio. La col·laboració amb el director continuaria dos anys després a La Terminal, una història inspirada en el cas real de Mehran Karimi Nasseri, un refugiat que va viure durant anys a l'aeroport Charles de Gaulle de París. La pel·lícula plegava actors com Catherine Zeta-Jones, Stanley Tucci, Kyle McBride i Diego Luna. Després vindria l'estrena de Lady Killers, dels germans Joel i Ethan Coen. El film és una reinterpretació de la pel·lícula britànica del mateix nom de 1955, i El codi da Vinci, novament sota les ordres de Ron Howard i amb un guió basat en la novel·la homònima de Dan Brown. Hanks interpretava Robert Langdon, professor de simbologia de la Universitat de Harvard, que es veu involucrat en una investigació relacionada amb l'Església Catòlica i una sèrie de misteris històrics. El film va tenir continuació amb Àngels i Dimonis, estrenada el 2009. En aquests dos anys, entre una i l'altra, l'actor va intervenir a la guerra d'en Charlie Wilson, de Mike Nichols, i a la tercera entrega de Toy Story.

0: Encenem la llanterna màgica amb Jordi Terrades. Tot el cinema a la teva ràdio local.
1: I mentre la seva carrera professional seguia creixent, l'actor començava a fer més visible la seva participació en assumptes socials i polítics, la seva vinculació amb determinades causes, especialment amb el Partit Demòcrata, formaria part de la seva projecció pública, encara que separada de la seva activitat cinematogràfica. La dècada de 2010, Tom va fer palesa la seva capacitat de convertir personatges reals en protagonistes cinematogràfics sense abandonar les produccions de ficció, cinema o el cinema d'animació. El 2011 torna a situar-se darrere i davant de la càmera amb Larry Crown, una comèdia dramàtica que va dirigir juntament amb Nia Vardalos, autora del guió. Hanks interpretava Larry Crown, un home que perd la feina i decideix tornar a estudiar. El repartiment incluïa Julia Roberts, que interpretava la professora Mercedes Steinot. Larry Crown representava la segona pel·lícula com a director després de The Wonders, de 1996. Tot i que Hanks no ha convertit la direcció en una activitat regular, aquesta faceta ha estat present de manera intermitent al llarg de tota la seva carrera.

també participaria a Tan fort i tan a prop, de Stephen Daldry, i l'Atlas dels núvols, amb direcció de Lana i Lily Wachowski i Tom Tykwer. Però seria el 2013 quan Hanks tornaria a obtenir una de les seves interpretacions dramàtiques més destacades en Capità Phillips, dirigida per Paul Greengrass i escrita per Billy Ray. El film adaptava el llibre autobiogràfic sobre el segrest del vaixell mercant Mers Alabama per pirates somalís el 2009. La seqüència final, quan Phillips és rescatat i rep atenció mèdica, va permetre a Hanks construir una de les interpretacions més contingudes de la seva carrera. La pel·lícula va obtenir 6 nominacions als Premis de l'Acadèmia, tot i que Hanks no va ser nominat individualment. Aquell mateix any va protagonitzar A l'encuentro de Mr. Banks, dirigida per Lee Hancock. El film reconstruïa el procés mitjançant el qual Walt Disney, interpretat per Hanks, va intentar aconseguir els drets cinematogràfics de Mary Poppins de Pamela Lyndon Travers, interpretada per Emma Thompson. La producció li permetia interpretar una figura històrica àmpliament coneguda i al mateix temps aprofundir en la relació entre Disney i Travers.

2015, Hanks i Spielberg van recuperar la seva associació amb El Puente de los Espías. El guió estava signat per Matt Sherman i els germans Joel i Ethan Coen. La història estava basada en fets reals de la Guerra Freda. Hanks interpretaria James B. Donovan, advocat de Brooklyn, especialitzat en assegurances, que va acabar representant Rudolf Abel, espia soviètic, interpretat per Mark Rylance. El treball de Rylance va ser reconegut amb l'Oscar a millor actor secundari, mentre que la pel·lícula va obtenir 6 nominacions als Oscar. La fotografia va ser treball del col·laborador habitual de Spielberg, Janusz Kaminski. El 2016, l'actor va treballar amb el director Clint Eastwood a Sully, compartint repartiment amb Aaron Eckhart, Laura Linney i Anna Gunn. El guió està basat en l'autobiografia del comandant Charlie Sullenberger i Jeffrey Saslow. Aquest projecte reforçava la nova línia interpretativa que Hanks havia iniciat de representar homes corrents que es converteixen en protagonistes de situacions extraordinàries.

0: La llanterna màgica, la banda sonora de la teva vida.
1: El 2017, Hanks torna a treballar amb Spielberg als arxius del Pentàgon, basada en la publicació dels documents secrets del Departament de Defensa dels Estats Units sobre la guerra del Vietnam. Hanks, que en aquesta ocasió interpretava Ben Bradley, director executiu de The Washington Post, compartia pantalla amb Meryl Streep, que interpretava a Katherine Graham, propietària i editora del diari. Els arxius del Pentàgon va obtenir dues nominacions als Oscar, entre elles les de millor pel·lícula i millor actriu per Meryl Streep. Aquesta col·laboració tenia, a més, un component particular. Hanks interpretava un periodista que defensa la llibertat de premsa, mentre ell mateix era, fora de la pantalla, una figura pública coneguda per la seva participació en assumptes cívics i polítics. L'actor, tal com ja hem comentat, al llarg dels anys ha donat el seu suport a candidats i causes del Partit Demòcrata, fins i tot en campanyes presidencials demòcrates, entre elles les de Barack Obama i Joe Biden. També ha intervingut en activitats relacionades amb la preservació de la història, la participació cívica i la memòria de veterans de guerra.

aquesta etapa també va continuar una de les relacions professionals més duradores de la seva carrera, la que manté amb Pixar i amb el personatge de Woody. Després de Toy Story 3, estrenada el 2010, Hanks va tornar a donar veu al personatge a la quarta entrega, dirigida per Josh Cooley i estrenada el 2019. El film va guanyar l'Oscar a millor llargmetratge d'animació. La veu de Hanks, associada a Woody des de l'any 1995, s'ha convertit en un element fonamental de la identitat de la franquícia. La seva relació amb el personatge constitueix una de les col·laboracions més llargues entre un actor i una saga d'animació. A finals de la dècada, Hanks havia acumulat ja més de 40 anys de trajectòria professional. Havia passat del teatre amateur a la televisió, passant per ser una estrella de comèdia amb dos Oscars consecutius. Havia treballat en tres grans directors com Howard, Zemeckis i Spielberg, havia dirigit dues pel·lícules i havia consolidat una important trajectòria com a productor. El seu matrimoni amb Rita Wilson, iniciat el 1988, es mantenia estable i els seus quatre fills havien desenvolupat les seves pròpies trajectòries professionals.

Però lluny de limitar-se a repetir els registres que li havien proporcionat la fama, l'actor ha continuat alternant drama, comèdia, cinema històric, produccions familiars i interpretacions basades en personatges reals. El 2019 va protagonitzar Una mica extraordinari, dirigida per Mariel Heller. En aquesta producció l'actor interpretava Fred Rogers, presentador del popular programa infantil nord-americà Mr. Rogers' Neighborhood. La pel·lícula centrava en la relació entre Rogers i el periodista Lloyd Vogel, interpretat per Matthew Rhys. Aquest treball d'interpretació li va valer una nova nominació als Globus d'Or i una nominació als Oscar a millor actor secundari. El paper tenia una particularitat: interpretar una persona real que era coneguda per la seva extraordinària serenitat exigia evitar la caricatura i reproduir-ne sobretot la manera de parlar, els gestos i la relació amb els altres. Un any després, l'actor interpreta el paper d'Ernest Krause, oficial de la Marina dels Estats Units, que comanda un comboi de vaixells aliats a través de l'Atlàntic durant la Segona Guerra Mundial a Greyhound, Enemigos bajo el mar, sota la direcció d'Aaron Schneider.

0: Deixa't il·luminar per la llanterna màgica, amb Jordi Terrades.
1: Hanks va continuar treballant amb el gènere històric el 2020 amb Notícies del Gran Mundo, dirigida per Paul Greengrass i escrita pel propi director i Luke Davis. Interpretava el capità Jefferson Kyle Kidd, un veterà de la Guerra Civil, que recorre Texas llegint notícies als habitants de petites comunitats i que accepta transportar una nena, Joanna, interpretada per Elena Zengel, fins a dur-la amb la seva família. La pel·lícula va obtenir 4 nominacions als Premis de l'Acadèmia, entre elles les de millor fotografia i millor banda sonora. Després de protagonitzar Finch l'any 2021, l'actor assumeix un dels seus personatges més coneguts dels darrers anys, el del coronel Tom Parker a Elvis, sota la direcció de Baz Luhrmann. La pel·lícula reconstrueix la trajectòria d'Elvis Presley, interpretat per Austin Butler, que ho fa principalment des de la perspectiva del controvertit mànager. La caracterització de Hanks va transformar completament el seu aspecte físic. L'actor va treballar en pròtesis i maquillatge per convertir-se en Parker, personatge que presenta una relació complexa amb Presley i que durant dècades va controlar bona part de la seva carrera. Elvis va obtenir 8 nominacions als Oscar, inclosa la de Austin Butler com a millor actor.

I ja per finalitzar, el 2022, Hanks va protagonitzar també El peor vecino del mundo, adaptació de la novel·la de Fredrik Backman i remake de la producció sueca Un hombre llamado Hope. La pel·lícula recuperava un dels territoris interpretatius que l'actor ha explorat al llarg de la seva carrera. Personatges aparentment antipàtics o tancats que evolucionen a través de les relacions humanes. En aquests darrers anys, Hanks ha col·laborat amb Zemeckis a Gia, una pel·lícula basada en la novel·la gràfica de Richard McGuire. El projecte reunia novament Hanks amb Robin Wright, gairebé tres dècades després de Forrest Gump. Tom Hanks ha construït així una filmografia que recorre diverses generacions del cinema contemporani, des de Woody fins a Forrest Gump, des del Capità Miller fins a Chuck Nolan, des de Walt Disney fins a Fred Rogers. La seva carrera ha estat marcada per una constant: posar la interpretació

0: la vida. Cadascú amb el seu rotllo, la seva pel·lícula i el seu dia a dia. I la gent de Ràdio Vila-sacra, també.
1: Bona nit.
2: Ràdio Vila-sacra, l'emissora que t'ajuda a dormir quan no pots dormir. Notaràs també en això la diferència.

us convidem a la nit de les ànimes. Agrairem que les cases que estiguin interessades a participar i donar llaminadures als nens s'apuntin a l'Ajuntament fins al dimecres 28 d'octubre. 972 50 75 23. El divendres 30 repartirem les ànimes a les cases que hi participin per poder-les posar com a senyal a les portes. El dia 31 iniciarem la rua des del pati de les escoles a les 8 del vespre. Allà us donarem totes les instruccions de la rua. És molt important respectar-les per un bon fi. Organitza Ajuntament de Vila-sacra amb la col·laboració de l'Associació de Dones de Vila-sacra.

0: Desconnectin els seus telèfons mòbils. L'espectacle és a punt de començar.
1: Amb la col·laboració d'Unió Suïssa Joiers i AENA. I amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
2: Moments d'òpera.
3: Benvinguts al programa de la lírica de la xarxa de comunicació local. La d'aquesta setmana és l'òpera que dona el tret de sortida a la Fundació Òpera Catalunya d'aquesta temporada 2026-2027. Avui, l'Elisir d'Amore.
2: Moments d'òpera amb Albert Galzeran.
3: L'Elisir d'Amore és una òpera o melodrama giocoso, dividit en dos actes amb música de Gaetano Donizetti i llibret en italià de Felice Romani, tot i que basat en el que va escriure per Daniel Auber, el llibretista i escriptor Eugène Scribe. L'escena va ser al Teatre de la Cannoviana a Milà el 12 de maig del 1832. A Catalunya va estrenar-se l'any 1833, concretament el 25 de maig al Teatre Principal de Barcelona. Títol aquest, l'Elisir d'Amore, que es podrà veure del 14 d'octubre al 13 de novembre a les ciutats de Sabadell, Viladecans, Barcelona, en aquest cas el Palau de la Música Catalana, Granollers, Vic, Cornellà, de Llobregat, Figueres, Tarragona, Lleida, Manresa i Sant Cugat del Vallès en el marc de la Fundació Òpera Catalunya. En quant als personatges principals que intervenen en aquesta preciosa òpera, Memorino és un camperol analfabet que està enamorat de Dina, un paper per tenor líric lleuger que requereix molta gràcia escènica, encara que no té massa dificultats. Bé, has de ser un bon tenor per poder-lo assumir sense cap mena de dificultat. A Dina, tot i que segur la peça més popular de l'òpera és la coneguda romanza, una furtiva làgrima que canta Anna Morino i que avui, per descomptat, podrem escoltar, qui realment pot tenir complicacions escèniques és el paper dedicat a Dina, una jove propietària rural i hostalera del poble que és coqueta, però en el fons enamorada d'Anna Morino, un paper adreçat a una soprano lleugera amb gran capacitat per les agilitats, els salts vocals i, esclar, la coloratura. A Dulgamara és un fals metge i un xarlatà que ven un elixir que suposadament té virtuts amoroses, encara que només serveixen per engreixar la seva butxaca, ja que es tracta tan sols d'un vi bo, pel que diuen, de Bordeus. Aquesta és una part per baix còmic que ha de gaudir d'habilitats com el canto silabato, les agilitats i alhora la potència, a més d'una gran personalitat escènica. Belcore és el cap d'un regiment que fa parada a la villa on es desenvolupa l'acció. S'enamora de Dina. Ella se n'aprofita per posar gelosa a Nemorino. Aquest personatge ha d'interpretar-lo un baríton. És un paper modest, però exigeix personalitat i una tessitura alta. Janetta és l'amiga de Dina, una noieta del poble. Paper breu per soprano debutant, quan l'obra es representa de manera íntegra, tal com darrerament s'està fent, té una presència, podríem dir, més rellevant. També hi ha dos papers muts, el del notari i el de Moretto, l'ajudant de Dulcamara. Originàriament, aquesta bucòlica història escrita per Eugène Scribe estava ubicada a l'aleshores exòtic País Basc. Amb tot, la revisió que va fer-ne Felice Romani, si bé no va canviar-ne la ubicació, no va donar indicacions precises d'on desenvolupava l'acció en si. Així doncs, no hi coneixem, si no coneixem l'obra original, no trobarem cap indicació que ens indiqui l'espai de l'acció original, per tant, al País Basc. Tot i així, l'ambient segueix sent rural i patriarcal. La senzillesa del panorama escènic i l'economia del repartiment, no massa exigent, a més el to simpàtic i suaument romàntic de l'argument, van ajudar a consolidar aquesta òpera que mai ha desaparegut del tot del repertori. De fet, a principis del segle XX va ser adoptada per Enrico Caruso com a títol d'èxit segur i de poc esforç, motiu pel qual aquesta obra va incrementar encara més el seu prestigi. El cert és que es tracta d'una òpera amable, ideal per iniciar-se al món de la lírica, ja que, a més de còmica, conté una trama entranyable que pot arribar a fer emocionar l'espectador si el plantejament escènic és funcional. En tot cas, una obra sempre, sempre molt recomanable i que sempre ve de gust escoltar. Si no la coneixeu, no marxeu, que anem a situar-nos ja a l'inici de l'acte primer. El papau ignorant però bondadós, Nemorino, està enamorat de Dina. Mentre ella la llegeix, l'infeliç lamenta la seva ignorància. Ell és un babau, però ella, en canvi, és l'admiració de tot el poble. Sigui com vulgui, per Nemorino Dina és bonica, molt de fet, i també se l'estima. Ens ho canta el tenor Luciano Pavarotti.

Adina, quan apareix en escena, està llegint la història de Tristany i Isolda i se'n riu del fet que algú hagi de necessitar un elixir per despertar l'amor d'algú altre. Assegura que ella, coqueta, sap maneres molt més efectives per tal d'aconseguir-ho. Però ara arriba de sobte un regiment militar al poble. El seu sergent, a diferència de Nemorino, no té cap problema en presumir de la seva bellesa i intentar seduir a Adina, proposant-li un matrimoni que ell accepta tan sols per molestar a Nemorino. Ella, Adina, és la soprano Kathleen Battle i ell, Belcore, el baríton Leo Nucci, dirigits els dos per James Levine l'any 1990 a Nova York.

Daphne Morino no pot resistir aquesta escena de seducció i acaba confessant el que sent per ella. Però a Dina, que se l'escolta amb paciència, li diu que ella és lleugera i canviant i que no vol un amor constant. En el fons, encara que no li cau malament al noi, gaudeix fent-lo patir, seguint la tradició de l'òpera còmica italiana que suposa crueltat a les dones boniques. Són Joan Sutherland, en el paper de Dina, i Luciano Pavarotti com a Nemorino, els dos dirigits per Richard Bonning en una gravació de l'any 1970.

I ara se sent una trompeta. Una trompeta que anuncia l'arribada al poble del xarlatà que es diu metge Doctor Dulcamara. L'interpreta el baix còmic Enzo Dara.

0: Ràdio
1: Aquest que escoltàvem és el doctor Dulcamara, un xarlatà que va de poble en poble venent falsos beuratges miraculosos. Nemorino li pregunta si coneix l'elixir de la reina Isolda, que aquell que provoca l'amor a l'acte i que fa referència a Dina a l'inici d'aquesta òpera. Doncs bé, Dulcamara ràpidament entén que podrà enredar el noi i li ven una ampolla, però una ampolla de vida a Bordeus. Ara bé, per raons de seguretat, li diu a Nemorino que no notarà l'efecte fins al cap de 24 hores d'haver-la begut. I així, clar, Dulcamara tindrà temps suficient com per allunyar-se del poble sense haver de respondre per l'estafa. Nemorino, amb la confiança que li dona l'ampolla de l'elixir, recordem que és vi i, per tant, embriaga el jove, s'atreveix a anar a veure a Dina. Aquesta, estranyada per la reacció del noiet, s'enfada i bufeteja el noi. Són Luciano Pavarotti com a Nemorino i la soprano Kathleen Battle com a Dina, dirigits per James Levan amb l'orquestra de l'Òpera de Nova York.

Acte seguit, Janeta explica la notícia que l'esquadró de Belcore ha de marxar abans d'hora. Belcore li pregunta a Dina si el termini pel casori pot avançar-se i fer la boda aquella mateixa tarda. Veient com n'està de desesperant Nemorino i només per fastiguejar-lo, a Dina acaba acceptant. Belcore insulta el noi que s'atreveix a suggerir que s'esperin, almenys un dia, diu, de manera que l'elixir tingui temps a fer el seu efecte. Tot el poble se'n riu aleshores del pobre babau i marxen a ballar per celebrar les properes núpcies. I intervenen Nemorino, en la veu de Giuseppe Di Stefano, Adina Schilgiuden, Belcore, Renato Capecchi, Janeta, Luisa Mandeli i el cor, tots dirigits per Francesco Molinari Predelli l'any 1958.

0: Des d'Olesa Ràdio, Moments d'Òpera, amb Albert Galzeran.
1: Segon acte. Seguim els moments d'òpera amb el resum argumental i musical de l'Elisir de Moret de Donizetti. El segon acte es desenvolupa durant la tarda, a casa de Dina. Els convidats, en aquest dinar, festegen les núpcies que estan a punt de celebrar-se entre Belcore i Adina. Dulcamara canta una cançó a duo amb la núvia. És una barcarola a dues veus, una mena de fàbula que Dulcamara s'inventa per divertir els convidats i Adina li segueix el joc. Són el Dulcamara de Fernando Corena i la Dina de Hildguden.
2: La Nina Gondoliera, el senador Trenelli.

habitació. Arriba ara el notari i tots passen al saló interior per oficialitzar el matrimoni. Dulcamara es queda a l'exterior i ho aprofita per menjar i beure més. Adina entra descontenta perquè Nemorino no ha aparegut i no podrà veure el patí mentre ella es casa. Però Nemorino finalment arriba, veu a Dulcamara i s'afanya a demanar-li una altra dosi de l'elixir, però aquesta ha de funcionar a l'acte. Dulcamara es mostra disposat a facilitar-li sempre i quan, esclar, li pagui l'ampolla, però Nemorino no té diners. Dulcamara aleshores marxa i li dona de termini un quart d'hora per tal de trobar els diners per comprar aquesta nova dosi de l'elixir miraculós. Mentre tant, Nemorino es desespera. Belcore surt del saló contrariat. Adina diu que no vol casar-se fins que arribi la nit. Realment ho fa per aconseguir que Nemorino estigui present a la cerimònia, és clar. Veient el camperol, Belcore li pregunta què li preocupa. Nemorino respon que no té diners i el sergent li ofereix els diners que es dona a aquells que s'allisten al seu regiment. Nemorino accepta, signa el contracte amb una creu, atès que és analfabet i no sap escriure, i marxa content amb els seus diners. Abans, però, escoltarà els consells de Belcore. De nou, Luciano Pavarotti és Nemorino i Leonucci Belcore.

Xaneta explicarà un secret a les amigues del poble. Segons Xaneta, Nemorino ha heretat una fortuna d'un oncle ric. Al principi de la història se'ns diu que Nemorino no va cuidar-lo, ja que prefereix estar al costat de Dina. Doncs bé, totes les noies del poble es tornen boges per estar amb el ric babau i el conviden a ballar. Nemorino, que s'ha begut tot l'elixir i que està una mica borratxo, creu que aquest interès naixent de les noies cap a ell és a causa de que aquest elixir està funcionant. Ara arriba Dina just a temps per veure com Nemorino, envoltat de les noies del poble, marxa alegrement. Dulcamara entra ara veient la tristor a la cara de Dina i li diu que el noi ha begut un elixir d'amor i que per obtindre'l s'ha allistat al regiment, venent la seva llibertat. Tot per aconseguir l'amor de la jove. Dulcamara és Enzo Dara, mentre que Dina és Kathleen Battle.

Quan Nimorino torna, pensa en una llàgrima furtiva que ha vist als ulls de Dina i està convençut que ella també l'estima. Ho canta Giuseppe Di Stefano en una tendra interpretació de l'any 1958.

0: Adina finalment comprèn ara com n'està d'enamorat Nemorino d'ella. La noia, emocionada, compra el contracte que ha signat el jove amb el Core i el trenca, retornant-li així la llibertat. Però Nemorino, en rebre la llibertat per part d'Adina, li diu que no la vol si ella no l'estima. Ella li declara el seu amor i els dos celebren la seva unió. Dulcamara aprofita per afegir que la felicitat de la parella l'ha causat el famós elixir. Belcore, en veure Adina en braços del seu insignificant rival, marxa i assegura que trobarà altres dones a qualsevol lloc. L'òpera acaba amb l'alegria general, cosa que Dulcamara aprofita per vendre més ampolles d'aquest fals elixir. I aquest és el final de l'òpera L'Elixir d'Amore de Gaetano Donizetti, estrenada l'any 1832. Gràcies per l'atenció i fins la propera.
1: Moments d'òpera amb Albert Galzeran.